0: redes sociales. Búscanos en YouTube, Instagram, TikTok, Facebook y X.
1: Hoy por hoy, Cataluña. Sergi López.
2: Què tal? Bon dia. És dilluns, és 27 de juliol i aquest és un dels sons d'avui.
3: El parecer ya está solucionado, pero bueno, sigue llegando un poco tarde.
4: Veis, lo han hecho deprisa porque no, es que han dicho que hasta la semana que viene no está arreglado todo y ahora ya está ya.
5: Desesperante, entonces ahora que han arreglado creo que a los 5 días, 4 días y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
2: És el so de la satisfacció dels usuaris de les línies R2 i R2 Nord, també de la R11, que ja poden utilitzar els trens al pas de Montcada, la zona on la setmana passada es va obrir un esvoranc. Encara en parlem abans l'àrea de serveis. El temps repunta una mica la temperatura, però res a veure amb els dies de més calor que hem viscut últimament. El trànsit en el conjunt de les carreteres es nota que moltes persones han començat vacances, hi ha menys trànsit. Això sí, a les rondes de Barcelona, cues en sentit Llobregat, i a l'A2 i la B23, primeres cues d'entrada a la capital catalana. I el transport públic, ara us expliquem el més important, que és, com us dèiem, la reobertura de les línies R2 i R2 Nord. I és que aquestes línies i també l'R11 ja tornen a funcionar plenament des d'ahir. Un cop fetes totes les comprovacions de seguretat pertinents, la línia afronta avui el seu primer dia laborable de ple funcionament, tot i que ahir ja va fer els primers recorreguts amb passatgers. Pau Puig.
6: Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte a la tarda. Des de llavors, Renfe va començar amb marxes blanques per verificar que tot estava correcte, que no hi haguessin desperfectes. Unes marxes que, recordem, el maquinista fa amb el tren sense usuaris per garantir la seguretat de la circulació. Finalment, ahir al matí es va restablir el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
2: A més d'aquesta limitació de la velocitat, Pau, Adif diu que mantindrà actiu el monitoratge de la zona mentre segueix la investigació tècnica per esbrinar les causes de l'esvoranc.
6: Per estabilitzar el terreny s'han fet servir 365 metres cúbics de formigó i gairebé 2.000 metres cúbics de morter, i és que calia omplir un esvoranc de gairebé 20 metres. Ara cal investigar què és el que va causar l'esvoranc. Sospiten que l'accident podria tenir a veure amb l'aqüífer del Baix Besòs.
2: Vicenç Llorca, bon dia.
7: Bon dia, Sergi.
2: La cita política del dia la tenim al Parlament, on la consellera d'Educació, Esther Niubó, donarà explicacions després de la polèmica per les proves de l'informe PISA.
7: Des del departament argumenten que l'error és fruit d'una confusió en l'aplicació dels criteris d'exempció dels alumnes. També el president Salvador Illa defensa que l'error és tècnic i manté la confiança de la consellera.
8: S'ha tractat d'una qüestió tècnica que té a veure amb els alumnes exempts de fer aquesta prova i no pas en cap altra consideració d'aquest tipus. Insisteixo, demà la consellera donarà les seves explicacions i per deixar les coses clares també de bon començament, té tot amb suport la consellera.
7: Serà aquesta tarda quan comparegui la consellera amb una oposició molt crítica que en alguns casos demana depurar responsabilitats.
2: Escoltàvem fa un moment les reflexions de Salvador Illa sobre les proves PISA i la consellera Esther Niubó. Aquestes declaracions les feia el president durant el seu viatge a Vietnam.
7: Un viatge durant el qual Illa s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'obrir una delegació de la Generalitat a la Xina. Diu el cap de l'executiu que espera fer-ho abans que acabi l'any.
8: Idealment, abans que acabi aquest any, la podrem obrir. No es pensi que sigui tot ho faig fent polles. No és fàcil obrir una delegació en alguns entorns determinats, però tenim 24 des de les que donem cobertura a l'acció exterior del meu govern. No? També vull subratllar i agrair, i també ens donen molt suport, la xarxa d'ambaixades d'Espanya.
7: Ara fa un any, el juliol del 2025, el president va viatjar a la Xina per consolidar Catalunya com a soci estratègic i anunciar l'obertura d'aquesta delegació al gegant asiàtic. Tampoc ha descartat obrir una nova delegació de la Generalitat a Vietnam.
2: Això pel que fa a la política catalana, pel que fa a la política municipal de Barcelona, Jaume Collboni es proposa esclafar l'extrema dreta a les municipals en el que considera un repte democràtic i reivindica el diàleg entre forces progressistes.
7: A menys d'un any de les eleccions municipals i després de l'aparició dels primers baròmetres electorals, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, demana a la resta de partits i forces progressistes que prenguin consciència del moment històric i no es mirin tant al melic. Ho diu després de l'enquesta que situa Aliança Catalana com a quarta força del consistori de la capital catalana.
9: A mi em preocupa que les enquestes diguin que un de cada tres electors i electores potencialment a Catalunya i a Barcelona puguin votar opcions d'extrema dreta, perquè crec que

0: És dilluns 27 de juliol i avui l'actualitat passa per...
1: Agradecer de corazón la cooperación institucional.
2: La coordinación y la relación institucional está siendo óptima.
3: Extraordinaria cooperación y coordinación que estamos viendo.
4: Ahora pido lo propio y que no empiecen con guerras innecesarias en estos momentos, porque la gente no se lo merece.
0: Àvila, Madrid i la Vall d'Uixó en flames. El primer dels focs ja ha cremat 50.000 hectàrees en 5 dies. És el més gran de la història d'Espanya. A Madrid, 25.000 hectàrees calcinades. 90.000 persones evacuades entre Àvila, Madrid i Toledo. I a Castelló són 16.000 els desallotjats. Però tot plegat també ha servit per encendre la disputa en el terreny polític.
5: Aquesta crisi educativa sense precedents posa sobre la taula la necessitat de fer canvis estructurals a l'educació del nostre país.
6: Queda clar, per tant, que no és el govern de la bona gestió.
7: Inevitable que sorgeixi sospites sobre si aquest error respon únicament a incompetència o si va haver interès a evitar un nou revés educatiu.
0: D'una disputa a una altra, perquè divendres el Departament d'Educació va comunicar que per un error dels resultats de PISA no seran vàlids per comparar-los amb els altres territoris. Resulta que Catalunya va excloure un 23% dels alumnes de la mostra, quan l'OCDE diu que sigui màxim el 5%. Ha portat cua i nosaltres, a tocar de 8:45 del matí, en parlarem amb els directors d'escoles públiques i amb Vostec. I la policia alemanya ha batut el principal sospitós de l'atemptat terrorista durant l'Orgull de Berlín, que va tenir lloc dissabte. Una persona ha mort i 29 més han resultat ferides. La investigació continua oberta perquè encara no s'ha pogut determinar si va actuar sol o amb còmplices, i segons la justícia alemanya, l'autor de l'atemptat, de 21 anys, havia difós propaganda de l'Estat Islàmic. I a Palma, multitudinària manifestació de fins a 70.000 assistents, segons l'organització, i 25.000, segons la policia, en contra del turisme massiu. Al final d'aquesta manifestació hi va haver moments de tensió amb els agents de policia. La propera protesta l'han convocat pel 8 d'agost. Tot això avui cal racó de pensar bé en Guillem Clua, que ve amb motiu de l'Odissea, que vol parlar de l'adaptació de llibres i clàssics en pel·lícules i sèries. Es pregunta, hem de ser fidels quan adaptem una obra? On està el límit? Quines obligacions té el guionista de no trair l'original? I arribarem a les 10 amb el manual de supervivència, aquest cop sobre com sobreviure a alta mar. Què heu de tenir en compte si us trobeu enmig de l'aigua en una embarcació sense cobertura? O si us falta aigua, precisament? O què passa si us heu allunyat nedant de la costa i no podeu tornar? Doncs en parlarem amb un expert en socorrisme i en salvament marítim. Abans, però, hem de saber quin temps ens espera. Núria Saró, bon dia.
8: Hola, molt bon dia. Tenim per davant una setmana càlida i seca. Avui serà la jornada menys càlida d'aquesta setmana. Moltes màximes es mouran entre els 30 i 35 graus. Demà el mercuri pujarà, l'ascens continuarà també dimecres i dimecres tornen els 40 graus per quedar-se. Una jornada avui força tranquil·la, amb sol, pocs núvols i encara amb vent, sobretot durant la primera meitat de la jornada. Tant mestral i tramuntana estan deixant cops forts. Avui la temperatura de l'aigua del mar estarà al voltant dels 23 graus a la Costa Brava, 29 a la Costa Central i 26 a la Costa Daurada.
0: I avui, gràcies Núria, la banda sonora d'aquest dilluns ens la posa la Katy Perry.

Perquè resulta que la Katy Perry ha sortit a criticar la Casa Blanca per fer servir sense autorització la seva cançó Firework com a música de fons per un vídeo de TikTok amb els bombardejos dels Estats Units en la guerra a l'Iran. Ha escrit a xarxes la Katy: "Em sento profundament consternada i indignada. De fet, no és la primera artista que critica que la Casa Blanca s'apropiï de música sense permís. En capítols anteriors ho han fet també La Queixa, Ariana Grande, Radiohead o Ariana Rodrigo. També ho han criticat. Amb Tomàs Sánchez del control, Amparo Pérez de la producció, Jordi Porta a les xarxes, escolteu-la aquí a Catalunya.

0: 8:05, estem molt pendents de com avancen els incendis que cremen a Espanya.
1: 50.000 aproximadamente corresponden a Ávila, en el caso de Madrid más de 25.000 y en el caso de Toledo hablamos de más de 2.000. En el caso de Ávila estamos hablando del mayor incendio forestal de esta, vamos a decir, de la historia reciente en nuestro país, en España.
0: L'incendi declarat a Burgondo, a Ávila, ha cremat ja 50.000 hectàrees. Espanya travessa una campanya d'incendis extraordinàriament complicada. Miquel Giol, què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
0: Ara escoltàvem la ministra Sara Hagesen, que ha dit que s'han calcinat unes 153.000 hectàrees en el que portem d'any. El nombre de grans incendis, que són els que cremen més de 500 hectàrees, ja arriba a 32, davant dels 7 de fa un any.
2: Els grans incendis que cremen sí que és veritat que hi van deixar entreveure signes de millora als focs d'Àvila, Madrid i Toledo, tot i que els equips demanen prudència amb les hores que venen.
0: Els tres incendis actius a Madrid, a Villa del Prado, a Sant Martín de Valdeiglesias i al Morox, es van fusionar divendres en un sol foc declarat d'emergència d'interès nacional.
2: Dissabte el govern va ampliar l'emergència nacional també a la província de Toledo i Pedro Sánchez va comparèixer al lloc de comandament avançat on va anunciar que els focs d'Àvila i Madrid es combatrien com un de sol sota el comandament únic de la UME.
3: Quedan horas complejas, es verdad que lo que se nos ha trasladado aquí en este CECOD ha sido que esta noche ha sido muy positiva en relación con la evolución del incendio, su control, la lucha contra el mismo. Vamos a ver cómo se desarrolla el día de hoy.
2: Ayuso ha xifrat el perímetre del foc en unes 25.000 hectàrees i ha avisat de situacions pitjors en les pròximes hores. A Toledo s'han cremat 2.000 hectàrees.
0: Ahir sí que van començar-se a donar senyals de millora i és el que és el més important, que els focs de Madrid i el d'Àvila no s'han unit, però no són, però són tan grossos i estan tan a prop que s'influeixes. D'aquí una estona podrem anar directament fins al centre de comandament avançat de Navalcarnero amb el nostre company Javier Ruiz Martínez, que ja està allà desplaçat. Però és que ara mateix el foc més crític és a Castelló, a la Vall d'Uixó. Es va declarar dissabte i continua sense control, Miquel.
2: Avui Pedro Sánchez visitarà la zona afectada. Hi ha 16.000 desallotjats i més de 60.000 persones confinades i treballen uns 400 efectius terrestres i aeris, també amb el suport internacional de Grècia, Itàlia, Portugal i Turquia. Se sospita que l'origen d'aquest foc va ser intencionat. Malgrat tot aquesta hora, els bombers són optimistes pel que fa a l'estabilització del foc.
0: I a Guadalajara, per cert, el foc de la Mierla ja va calcinar unes 32.000 hectàrees.
2: La part positiva és que ja només queden desallotjades 4 localitats de les 34 que van arribar a evacuar-se.
0: La tragèdia dels incendis ha obert en paral·lel a l'extinció una batalla política entre la Comunitat de Madrid i el govern central. Isabel Díaz Ayuso i el ministre de Transports, Òscar Puente, es van enganxar divendres, Judit Casellas, bon dia, en una discussió a les xarxes.
4: Sí, bon dia, Laura. El malestar polític neix perquè el govern espanyol critica que Ayuso li demani ajuda amb els incendis quan considera que mai no ha tingut una actitud de col·laboració per fer polítiques de prevenció. Ayuso va qualificar el delegat del govern a Madrid, Francisco Martín, de mamarracho. Escolteu.
5: Sí que és una pena que durant 3 dies hem intentat apagar el incendi.
6: El primer mamarracho que se ponga por medio a calentar el ambiente... Allà ell, allà su consciència i allà su història.
4: Ara ho escoltava en mamarratxo i el ministre Òscar Puente va contestar-li amb un tuit dient-li a Ayuso que la mamarratxa és ella.
0: I el Consell de Ministres declararà demà les zones afectades pels incendis com a greument afectades i d'aquesta manera s'activaran ajudes per a aquestes zones devastades.
3: Los incendios siempre han existido, pero la magnitud de los incendios, estos climas tan adversos y extremos nos indican lo que nos ha dicho la ciencia durante muchísimo tiempo.
4: Pedro Sánchez, que més demana la col·laboració del PP per aprovar noves mesures per fer front a l'emergència climàtica.
0: L'altre incendi que preocupa és el que avança cap a Bordeus, a França.
2: Continua cremant des de dimecres sense control el que es considera ja el pitjor incendi dels últims 50 anys. Ja hi ha més de 220.000 desallotjats. L'incendi és només a 15 quilòmetres de Bordeus.
0: I a casa nostra què? Doncs aquest dissabte s'ha aixecat el confinament dels veïns de Cubelles, de Cunit i Castellet i de la Gornal per l'incendi. Laia Massaguer, bon dia.
7: Foc estabilitzat sobre les 7 del vespre de dissabte ha afectat 8 hectàrees. Ara, però, el Protecció Civil manté activat l'alt risc d'incendi, especialment a Terres de l'Ebre, Tarragona i el Segrià, perquè tot i que la meteorologia sembla que donarà avui una treva, les previsions apunten a un retorn a les altes temperatures al llarg de la setmana. Per tant, tornarà el risc d'incendi. Ahir, Sireu, a Barcelona, potser vau notar que el cel estava una mica enterbolit. Doncs no era per la pols en suspensió, era el fum que ve del centre de la península.
0: I si els agents rurals restringeixen accessos als massissos i serres quan puja el risc d'incendi, incendis és perquè la principal causa dels focs és l'activitat humana. Només un de cada 10 incendis iniciats a Catalunya aquest estiu ha començat per causes naturals. I ja hi ha 4 persones detingudes per haver provocat focs, ho informa la Gemma Brallada.
8: Un 20% s'han originat per accidents, sobretot vinculats a la sega de cereal. Un de cada 4 per negligències. Però atenció, perquè també hi ha un 16% que ja s'ha confirmat que han sigut intencionats, una xifra que pot augmentar perquè encara en queden sota investigació. Això són dades que ens ha explicat l'inspector en cap del cos d'agents rurals, Josep Antoni Mur, que és el cos encarregat justament d'investigar les causes dels incendis.
9: La mitjana d'incendis intencionats dels últims anys a Catalunya està sobre el 25%.
8: És a dir, un de cada 4 és intencionat i, tot i que no tots els incendis provocats els han encès un piròman, sí que és cada vegada més freqüent.
0: Clar, les temperatures extremes, Laia, són les que estan provocant que els incendis siguin tan violents, però les onades de calor també afecten les persones que no tenen llar.
7: Fa un mes que els termòmetres no baixen dels 24 graus al centre de Barcelona, on prop de 2.000 persones dormen al carrer perquè no tenen sostre. La calor extrema afecta a tothom, però l'impacte és molt dur pels que no tenen on refugiar-se. Pel Dani, que ha dormit al ras més de 8 anys, la situació és igual o més crítica que a l'hivern.
10: Poco difícil, pues mucho calor este año, es un montón de calor. Ahora, los gente que vive a la calle, mucha gente muere por calor.
7: I és que no només pateixen més deshidratació i l'impacte sense protecció del sol i la calor, sinó que a més perden descans i seguretat. Beatriz Fernández és la directora d'Arrels.
11: Els horaris de les terrasses s'allarguen, els horaris de la gent també s'allarga moltes vegades durant la nit i a vegades fins i tot també durant el matí, i això fa que aquells espais que les persones fan servir habitualment doncs per descansar o per guardar mig amagar les seves pertinences, doncs estiguin ocupats.
7: És per això que Arrels demana a la policia que no els sancioni quan utilitzen les fonts públiques i a l'administració li demana solucions.
0: I fa uns minuts ho dèiem, que podem connectar amb en Javier Ruiz Martínez, que està desplaçat precisament a aquest centre de comandament avançat de Navalcarnero, perquè és allà, doncs, en aquests incendis que cremen al centre de la península, que tanta tensió i tan preocupats tenen a tothom. Javier Ruiz Martínez, què tal? Buenos días.
12: Què tal? Buenos días.
0: ¿Qué situación tenemos ahora?
12: El cielo de Navalcarnero, no es, compañeros, un cielo normal. Ahora mismo está despejado por todos sitios, no vemos nubes, excepto por uno de los puntos donde una inmensa línea azul y negra, el humo del incendio, nos hace entender lo grande que ha sido, lo grande que es el fuego. Estamos muy lejos, a más de 20 kilómetros, pero aquí se toman las decisiones de los 3 incendios, que en realidad son uno ya, de manera intermitente en algunos puntos, y que se atacan unidos, porque son ya el incendio forestal más grande de la historia del país. Los bomberos que vuelven de las llamas lo hacen muy preocupados. Hemos hablado con uno de ellos.
5: Sí que es una pena que durante 3 días hemos intentado apagar el incendio y no le hemos podido pegar ningún golpe al incendio, y la verdad que la moral, pues estos 3 días, pues un poquito cabizbajo, porque sí que nos había gustado hacer algo más dentro de las posibilidades, pero bueno, sí, hemos dado todo lo que teníamos y bueno, orgulloso de lo que hemos hecho.
12: Sigue soplando el viento, el fuego no está controlado, aunque sí contenido en su flanco este, en el oeste no. Ahí sigue muy activo y muy peligroso. 2 focos en la zona de Burgondo, en Ávila, en la zona montañosa de Mijares, son los que preocupan más. También al norte, en el pantano de San Juan, cerca de Valdemaqueda. Ayer hubo que defender el municipio madrileño de San Martín de Valdeiglesias del fuego. Fuego que, por cierto, tiñe de negro Ávila, Madrid y Toledo y que sigue todavía activo.
0: Javier Ruiz Martínez, cualquier cosa nos avisas. Molt pendents, doncs, d'aquesta evolució dels incendis, però també hem d'estar atents de la compareixença de la consellera d'Educació, Esther Niubó, arran de l'error amb les proves PISA. Ja sabeu que Catalunya s'ha quedat sense poder saber si els seus alumnes tenen un bon nivell acadèmic o no. El resultat de les proves PISA no servirà per comparar ni amb l'any anterior, ni amb els alumnes de les altres comunitats, ni amb els altres països. Tot plegat per un error a l'hora d'excloure més alumnes dels que tocava de la mostra. Doncs bé, davant d'això, avui, Judit, la consellera està previst que comparegui al Parlament.
4: S'espera que doni explicacions arran d'aquesta polèmica. Des del departament argumenten que l'error és fruit d'una confusió a l'aplicació dels criteris d'exempció dels alumnes. També el president Salvador Illa defensa que l'error és tècnic i manté la confiança de la consellera.
0: La consellera, que compta amb el suport, com deies, de Salvador Illa des de Vietnam, de fet, acaba de dir que tot és un error tècnic, que són coses que passen.
13: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir ahir, de tot el meu suport.
4: Ara ho escoltava, Milla tanca files amb Niubó, tot i que admet que és un error que no ha de tornar a passar.
0: I l'Associació de Directius de l'Educació Pública carrega contra el govern. Asseguren que l'error en la mostra catalana és devastador. Laura Pons.
14: Sí, diuen que una cosa són els errors administratius, altres són els errors tècnics i després, diuen literalment en un comunicat, hi ha errors que comprometen la credibilitat d'una institució i deixen un país sense eines bàsiques per entendre la realitat. L'organització també lamenta que no se'ls havia comentat res sobre aquesta qüestió a les juntes de direccions, que se n'havien assabentat per la premsa i critica que se'ls senyali com a responsables d'un problema que va més enllà de l'àmbit d'actuació.
0: Clar, Laura, el d'Educació és un departament, recordem, que porta mesos arrossegant polèmiques. De fet, el curs ha acabat i començarà també al setembre amb vagues perquè els sindicats han perdut la confiança amb el govern.
14: Sí, va ser el mes de març quan el conseller de la presidència, Albert Dalmau, va anunciar un acord històric amb Comissions Obreres i UGT.
15: Un acord de país per l'educació amb els principals sindicats.
14: Un pacte, però, en el que no hi era USTEC, el sindicat majoritari que seguia anunciant vagues.
16: Anem a organitzar-vos des dels centres per...
14: Es va trencar la unitat sindical, el conflicte seguia viu, tot i que el govern mantenia la voluntat de diàleg i s'intentaven acostar posicions.
17: I en aquests moments la voluntat del govern és totalment de mà estesa i de posar a afrontar aquesta realitat.
14: Però les negociacions van empitjorar amb la infiltració de dues agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
18: Ens hem adonat perquè l'actuació va ser tan barruera que dius, si fas espionatge fes-ho bé, com a mínim, no?
14: I... El curs va acabar amb un clima de tensió i de mobilitzacions, amb malestar creixent per les condicions laborals, la manca de recursos i la sobrecàrrega a les aules, i començarà de la mateixa manera. L'assemblea educativa farà vaga el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia de curs.
0: Nosaltres, a tocar de tres quarts, entrevistarem en directe el president d'Àxia, que són els directors de l'educació pública, i la portaveu d'USTEC. Ara, però, toca parlar de trens.
19: El parecer ya está solucionado, pero bueno, sigue llegando un poco tarde.
20: Veis, lo han hecho deprisa, porque no, es que han dicho que hasta la semana que viene no está arreglado todo y ahora ya está ya.
21: Desesperante, entonces ahora que han arreglado creo que a los 5 días, 4 días, y entonces estamos contentos con la obra que están haciendo ahora.
0: El que heu escoltat és la satisfacció dels usuaris després que s'hagi restablert la circulació de les tres línies de rodalies tallades des de dimecres per l'esvoranc a les obres de soterrament de les vies a Montcada i Reixac. Parlem de les línies R2, R2 Nord i R11 a Pau Puig.
22: Adif va donar per reparat l'esvoranc dissabte a la tarda. Des de llavors, Renfe va començar marxes blanques per verificar que tot estava correcte, que no hi haguessin desperfectes. Unes marxes que, recordem, el maquinista fa amb el tren sense usuaris per garantir la seguretat de la circulació. Finalment, ahir al matí es va restablir el servei ferroviari en el tram afectat. Tot i això, s'ha establert una limitació temporal de velocitat en el pas pel punt de l'afectació.
0: A més d'aquesta limitació de la velocitat, Pau, Adif diu que mantindrà actiu el monitoratge de la zona mentre segueix la investigació tècnica per esbrinar les causes de l'esvoranc.
22: Per estabilitzar el terreny s'han fet servir 365 metres cúbics de formigó i gairebé 2.000 metres cúbics de morter, i és que calia omplir un esvoranc de gairebé 20 metres. Ara cal investigar què és el que va causar l'esvoranc. Sospiten que l'accident podria tenir a veure amb l'aquífer del Baix Besòs.
0: Gràcies, Pau, i d'aquí ens n'anem cap a Mallorca. Perquè unes 25.000 persones, segons la Policia Nacional, 70.000, segons l'organització, s'han manifestat aquest diumenge al centre de Palma per protestar contra l'accés de turisme que consideren que col·lapsa l'illa.
2: La nit va acabar amb enfrontaments amb la policia perquè on havia d'arribar la mobilització no tenia prou aforament i els cossos de seguretat van tancar els accessos. En total hi ha hagut 8 ferits. La d'aquest cap de setmana ha estat la més multitudinària de les 3 manifestacions que s'han fet durant aquesta legislatura, accentuada per la detenció de dues activistes que feien pintades a immobiliàries, que ha causat indignació. El 8 d'agost hi ha prevista una nova mobilització.
0: Uns anuncis i tornem amb més notícies.
23: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
24: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
25: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
0: 8 i 19 minuts, moment de mirar què més passa al món. I comencem per Alemanya. perquè la policia ha batut a trets el presumpte autor de l'atemptat islamista a Berlín durant la celebració de l'Orgull.
1: Es tracta d'un jove de 21 anys, era d'origen libanès, simpatitzant de l'estat islàmic i és l'autor de l'atropellament múltiple que va deixar almenys una dona morta i 29 ferits, 3 d'ells de gravetat. Segons mitjans alemanys, ahir es va detenir un presumpte còmplice de l'atacant.
0: Moren 4 persones intentant arribar nedant a la costa de Ceuta.
1: Ha passat aquest cap de setmana, en total han estat 200 persones les que han intentat arribar a territori espanyol en els últims 2 dies. Hi ha una vintena de denúncies per desaparició.
0: Netanyahu proposa a Rubio desmantellar el Tribunal Penal Internacional.
1: Tenim d'una banda els Estats Units amb el secretari d'Estat Marco Rubio, que ja fa temps que impulsa una campanya per desacreditar el tribunal en qüestió. Però ahir el primer ministre israelià s'hi va sumar. Netanyahu, que té una ordre d'arrest per crims de guerra i contra la humanitat, va assegurar haver parlat amb Rubio per actuar amb fermesa contra aquesta institució que als seus ulls posa en perill el món.
0: A tot això creix la tensió a Cisjordània després de la mort a trets de 2 israelians.
1: El temor en aquesta zona és que Israel torni a l'atac.
0: Un petrolier explota Hormuz després de xocar amb una mina.
1: Segons mitjans iranians, l'Iran ja havia advertit que els bucs que se sortissin dels itineraris fixats per les autoritats corrien risc de patir les conseqüències.
0: Detingut a Xile l'últim pròfug per l'assassinat del cantautor Víctor Jara.
3: La luna és una explosió que funde tot.
1: Les autoritats del país van detenir dissabte l'excolonel Lerson Hasemazei, l'últim condemnat que encara estava fugat pel segrest i assassinat del cantautor Víctor Jara després del cop d'estat del 73. Hasemazei va ser condemnat a 25 anys de presó.
0: Tornem a casa. Perquè el comitè de crisi del Ministeri d'Igualtat es reunirà aquesta setmana després de l'alt nombre d'assassinats masclistes de la setmana passada. 2 de les 3 víctimes havien estat al sistema Biogen, encara que els seus casos ja no estaven actius.
4: Demà s'analitzaran els errors i les circumstàncies de 8 assassinats, 5 comesos aquest mes de juliol i 3 al juny. Serà la 6a reunió d'aquest any. Igualtat ha fet un informe amb 56 recomanacions que li ha fet el comitè.

0: 56 anys, ha estat condemnat a presó per agredir sexualment una menor de 15 anys al despatx que tenia a casa seva. Durant tot el procés ha estat clau, Miquel, una cicatriu.
1: La denúncia es remunta al juny del 2022. Començava fent massatges amb la porta tancada amb clau i després de cometre l'agressió, dues víctimes relaten que els deia que el que passava al despatx es quedava al despatx. Arran de la denúncia del menor cap a l'home, que estava casat i amb fills, els Mossos van rebre 4 denúncies més, tot i que cap ha avançat judicialment, la majoria per haver prescrit. Una de les claus per demostrar el relat ha estat que la menor va assegurar que el massatgista tenia una cicatriu a l'engonal perquè durant l'agressió es va arribar a despullar obligant-la a tocar-li els genitals. El massatgista li deia que necessitava la seva ajuda per calmar el dolor que li provocava la cicatriu.
0: Els bombers han trobat el cos sense vida d'un jove que havia desaparegut quan es banyava al riu Segre a Camarasa, a la Noguera.
2: Tenia 25 anys i el va arrossegar al riu a la zona del Congost de Mu. Els bombers li van practicar maniobres de reanimació però sense èxit. Testimonis de la zona expliquen que dues persones estaven saltant a l'aigua des d'unes roques i que una d'elles no va poder sortir de l'aigua.
0: I Judit, ha mort un menor que havia quedat ferit crític en un accident múltiple aquest dissabte a Mataró.
2: Encara s'investiga les possibles causes de l'accident. En total hi van haver 10 ferits, entre els quals la víctima mortal. A més, hi ha un segon menor en estat greu i 8 adults ferits, 2 menys greus i 6 lleus.
0: 8 i 23 minuts, un jutge ha avalat l'acomiadament disciplinari d'una exdirectiva de TMB que acusava la cúpula de l'empresa d'haver actuat amb represàlies contra ella. La sentència conclou que va assetjar laboralment un treballador del seu equip i que acomiadar-la era el que tocava fer.
1: El jutjat social considera provat que l'exresponsable de bon govern i compliment normatiu de TMB va assetjar durant anys un subordinat amb humiliacions, retirada de funcions, insults, objectius impossibles i pressions perquè la resta de companys no s'hi relacionessin. Per això conclou que l'acomiadament era l'única sanció possible. El magistrat també rebutja la seva tesi, que va ser acomiadada per represàlies després d'investigar un presumpte cas d'assetjament laboral per part d'un altre directiu.
0: I més coses, l'increment de desastres naturals fa que es disparin els problemes de salut mental. Les grans catàstrofes provoquen un augment de l'angoixa col·lectiva i la solastàgia, que és el sentiment de veure un país assolat per desastres naturals.
3: El sentiment de dolor i pèrdua que pateixen les persones, per exemple, durant els grans incendis, fa que aflorin també l'ansietat i altres problemes de salut mental. L'Associació Alemanya de Psiquiatria assegura que això també repercuteix en una càrrega d'estrès i fa créixer les experiències traumàtiques, fomentant els trastorns afectius. Això s'accentua en les persones que han de fugir d'un incendi, que segons un estudi de la Universitat de Califòrnia, els supervivents poden tenir un estrès posttraumàtic amb taxes similars o superiors a les dels veterans de guerra.
0: El fum agreuja les migranyes i dispara les visites per cefalees a urgències.
3: Això determina un estudi fet al Canadà que ha relacionat l'exposició a partícules procedents del fum dels focs forestals amb un augment de les consultes per migranya i altres síndromes de cefalea primària. Amb grans incendis forestals, l'impacte és enorme i pot afectar durant dies milions de persones. A Espanya, uns 5 milions de persones pateixen migranya.
0: Fer teràpia psicològica abans d'una cirurgia millora la recuperació del pacient i redueix l'impacte del dolor postquirúrgic. Ho han demostrat investigadors de l'Hospital del Mar de Barcelona en persones que s'han sotmès a una operació de columna per patologia lumbar degenerativa. Ens ho explica la Susana Ruiz.
4: Els autors del treball han constatat que fer teràpia psicològica abans de passar per quiròfan milloren un 30% la recuperació funcional i els nivells de discapacitat dels pacients. També redueixen un 20% els nivells de depressió i ansietat respecte a altres persones que no han seguit la teràpia. Ho explica Juan Ramón Castaño, psiquiatra de l'Hospital del Mar i autor principal de l'estudi.
5: Lo que hemos visto es que en los dos grupos, a misma intensidad de dolor, un grupo le provoca menos discapacidad, menos interferencia y menos niveles de ansiedad, depresión, catastrofismo y miedo a moverte.
4: Els metges seleccionen prèviament les persones que presenten un risc més alt per treballar-hi determinats aspectes psicològics.
0: I escolteu aquesta dada, 9 de cada 10 professionals algun cop ha sentit dificultats a l'hora de reconèixer els seus propis mèrits o ha tingut por de no estar a l'alçada. És el que es coneix com la síndrome de l'impostor, un fenomen que afecta no només els joves que comencen la carrera, sinó també a perfils ja consolidats.
3: En un entorn laboral marcat per la comparació, la síndrome troba terreny perfecte per créixer. Les dades de la consulta de Recursos Humans, Geis, diu que el 40% dels treballadors ho senten de manera freqüent i alerta de les conseqüències per les empreses la falta de confiança dels seus treballadors que afecta la productivitat.
0: Més coses, el consum de productes de nutrició esportiva s'ha disparat un 37% durant l'últim any a Catalunya. Això està fent que es dispari el consum de les proteïnes, tot i que el que s'emporta més pes és la creatina que s'utilitza en productes de precompetició.
1: Són dades de la cooperativa de distribució farmacèutica que revela que la demanda d'aquests productes està desestacionalitzant i ja no se centra en només en l'estiu, com passava, sinó que aquest any, per exemple, el pic es va registrar el mes de març.
0: Els experts en drets digitals adverteixen del perill de normalitzar els sistemes de vigilància arran del Mundial de Futbol, que

0: fet servir tecnologies per monitorar i controlar els assistents amb el pretext de la seguretat. Tot plegat amb un conjunt de càmeres de videovigilància, drons i algoritmes d'intel·ligència artificial.
1: Almenys 21 empreses haurien fet negoci o construït o millorat les estructures de vigilància per rastrejar els aficionats. Per alguns investigadors del sector, això greuja els impactes en els drets humans i potencien el biaix de vigilància excessiva cap a les minories.
0: I aquests sistemes de videovigilància també es posaran a prova a Espanya d'aquí a 4 anys, el 2030, amb la celebració del proper Mundial. I un últim apunt, Judit, que ens porta a parlar dels barcelonins, perquè estan fent un gir ideològic i cada vegada prenen una posició més conservadora dins de la societat.
2: Així ho revela l'enquesta de valors socials de l'Ajuntament, que afirma que els que es consideren progressistes són la majoria, però perden pes banderes com la llibertat, l'ecologisme, la igualtat o el feminisme. Per contra, es dispara la inquietud per qüestions com la pobresa i la desigualtat.
0: Esports i cultura després de la publicitat.
3: Aquest estiu, tria un cuidador contractat legalment i estalvia't disgustos i preocupacions. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Ser Catalunya, Barcelona.
5: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
6: ¡Qué calor!
5: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París, número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
7: Gaudeix del festival Occident Summer Fest a la Cerdanya amb Pablo López, Lax Ambustó, Joan Dausà, Rosario i molts més. Del 13 al 22 d'agost. Compren ara les entrades a occidentsummerfest.com. Occident Summer Fest. Aquí l'estiu sona diferent.
8: ¿Todavía pagas cada visita al veterinario? Eso se acabó. Ha llegado Canitas, la seguridad social de tu mascota. Por solo 22,90 al mes tienes todo incluido. Sí, todo. Sin carencias, sin copagos, sin límites. Hazte socio ahora en canitas.com. La revolución veterinaria ya está aquí.
9: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
10: Patrocinen Salcosta, Baricentro i Eurofitness. I tu?

0: estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu. Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada.
1: Dos quarts de nou del matí, parlem d'esports, parlem de Pogacar, perquè ha entrat a l'Olimp dels 5 Tours. Oriol Llopart, bon dia.
2: Bon dia. L'eslové es va proclamar campió i d'aquesta manera es converteix en el ciclista més jove a guanyar 5 Tours de França, igualant Anquetil, Merckx, Hinault i Indurain, i només té 27 anys. En aquesta edició ha aconseguit a més 5 victòries d'etapa, inclosa la mítica i exigent jornada del Tour Malet als Pirineus.
1: El Futbol Club Barcelona posa avui rumb a l'Anglaterra per començar una pretemporada que s'allargarà fins a principis d'agost. Mentrestant, el Barça femení també arrenca avui la seva posada a punt de cara a la nova temporada. Informa Asier Chávez. Bon dia.
3: Què tal? Bon dia. El conjunt de Hansi Flick estarà concentrat fins al 3 d'agost al St. George's Park, al centre del rendiment on treballa habitualment la selecció anglesa i on el Barça ja va fer la pretemporada els anys 2014 i 2016. Després de dues setmanes de feina a la ciutat esportiva i de superar divendres l'Europa per 4-1 en un partit a porta tancada, l'equip apujarà ara les càrregues de treball. Durant l'estada, disputarà dos amistosos, divendres a 3:15 del vespre contra el Birmingham City de la segona divisió anglesa i dilluns abans de tornar a Barcelona contra el Preston a porta tancada. I avui també arrenca la pretemporada del Barça femení. Les jugadores de Pere Romeu estan citades a 8:45 per passar les proves mèdiques i físiques. El primer entrenament serà demà, amb Aitana Bonmatí seguint un pla individualitzat pel turmell, i el primer amistós arribarà el 12 d'agost contra el Montpellier al Johan Cruyff.
1: El Barça arrenca la pretemporada sense saber si podrà fitxar Julián Álvarez. Mentrestant, l'argentí farà mans i mànigues per forçar la seva sortida a l'Atlético de Madrid.
2: L'Aranya tornarà a parlar amb l'Atlético de Madrid i farà un nou gest públic, com ja va fer durant el Mundial. El davanter vol complir el seu somni de jugar al Barça i està disposat a posar-hi tot de la seva part per que l'operació arribi a bon port.
1: Martina Fernández torna al Barça.
2: La defensa central torna a casa després d'un any i mig a l'Everton. Es converteix en la tercera incorporació després de Van Aasten i Tyler McCamit.
1: El Madrid no s'atura al mercat de fitxatges.
2: El conjunt blanc ha arribat a un acord amb el Leipzig pel jugador Yann Diomandé i el fitxatge es podria oficialitzar avui mateix. El Real Madrid pagarà entre 120 i 130 milions d'euros per l'extrem.
1: L'Arsenal vol cobrir d'or a Vinícius Júnior.
2: L'Arsenal va amb tot per Vinícius. Segons The Telegraph, el club londinenc li oferiria el salari més alt de la seva història i considera que els diners no seran un impediment per fer realitat el fitxatge del brasiler.
1: I acabem amb motor, perquè Lando Norris es proclama campió al Mundial d'Hongria.
2: L'actual campió del món, Lando Norris, va aconseguir la seva primera victòria de la temporada al Gran Premi d'Hongria, per davant d'un gran Max Verstappen i de Kimi Antonelli, que amplia encara més el seu lideratge en el Mundial.
1: I en cultura, unes 60.000 persones han ballat aquest cap de setmana al Monegros Desert Festival, edició amb rècord d'assistència.
4: Han estat 22 hores ininterrompudes de música electrònica en aquest desert aragonès, al municipi de Fraga, a Osca. Alguns dels noms més destacats que han passat per l'escenari són Amelie Lenz, Josep Capriati o Paco Osuna.
1: La cançó de l'exjugador del Barça, per cert, Ansu Fati, suma 1 milió de reproduccions en el seu primer mes. Sea como sea.
4: La cançó Sea como sea del futbolista de l'AS Mónaco és una mescla de reggaeton i amapiano, que és un subgènere de la música electrònica nascut a Sud-àfrica, que mescla jazz i house.
1: I us explicàvem fa uns dies la polèmica de Rosalía a l'Argentina per compartir una publicació que donava suport a la selecció espanyola i criticava la selecció argentina. Doncs avui us expliquem una nova controvèrsia, ara protagonitzada per una marca argentina contra Aitana.
4: Una empresa argentina ha carregat contra Aitana, cantant i autora de Superestrella, un dels himnes d'aquest Mundial. La marca ha canviat el seu nom, Aitana Ind, perquè diuen que no volen tenir res a veure amb el seu nom ni amb Espanya. Ara la marca es dirà Tini, en al·lusió a la cantant argentina Tini Stoessel, la de la sèrie Violeta.
1: I acabem la cultura parlant de la Festa Major de Mataró, perquè aquesta nit actuen els Tallets.
5: Ens vam conèixer fa temps, era batxillerat, tu em vas tirar la canya, jo la vaig agafar.
4: Detallets que avui es pot dir que juguen a casa perquè són de Mataró i que actuaran cap a la mitjanit després dels focs artificials de la Festa de les Santes.
1: Doncs amb els Tallets de fons anem a la publicitat i de seguida parlem de la polèmica que hi ha hagut amb les proves PISA.
0: Aquí Catalunya.
6: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
0: Cada formatiu és una secció nascuda als Premis Idea Ràdio 2026, organitzats per SER Catalunya. La continuïtat del projecte guanyador ha estat possible gràcies al suport de la Generalitat de Catalunya.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
1: Passen 5 minuts de 8:45 del matí. Ja sabeu que Catalunya s'ha quedat sense poder saber si els seus alumnes tenen un bon nivell acadèmic o no, perquè el resultat de les proves PISA no servirà per comparar ni amb l'any anterior, ni amb els alumnes d'altres comunitats, ni amb els altres països. Tot plegat per un error a l'hora d'excloure més alumnes dels que tocava d'aquesta mostra. Avui està prevista que hi hagi aquesta compareixença de la consellera Esther Niubó a la Comissió d'Educació, al Parlament, serà a primera hora de la tarda, però nosaltres a aquesta hora el que podem fer és saludar el Jordi Satorra, ell és president d'Àxia, que és l'Associació de Directius de l'Escola Pública de Catalunya. Bon dia, Jordi.
9: Hola, bon dia.
1: Clar, vosaltres us pregunteu per què ningú de fora dels centres va detectar la desviació, és a dir, Catalunya, ho recordem, van excloure d'aquesta mostra un 23% de l'alumnat, quan en teoria l'OCDE marca un 5%, i jo em pregunto, què pot haver passat aquí? Què us imagineu vosaltres i com es podria resoldre això, Jordi?
9: Bé, nosaltres el primer que tenim és la sorpresa, no?, que aquestes coses puguin arribar a passar i sobretot sabent que ja fa molts anys que fan proves PISA a Catalunya i que això no havia passat mai. De fet, és absolutament insòlit el que ha passat a nivell europeu. Per tant, estem una mica a veure què passa, no? Perquè al final és una sensació de que el sempre fàcil és dir-nos que les direccions, com s'ha insinuat, no? Potser han tret alumnes o això no és així. Nosaltres el que fem sempre és seguim les instruccions que se'ns donen, bé sigui de la inspecció, bé sigui directament des de l'agència de qualitat, o directament doncs, de qualsevol dels òrgans que ens puguin dir del departament. Se fan normalment reunions preventives, se t'avança els temes, s'informa, se diu com passarà, i tot i que en el cas de PISA és absolutament secret, és així un document, diguéssim, de no fer públic el que està passant, evidentment hi ha un acompanyament, i això doncs és el que nosaltres aquí detectem, que aquí no hi ha hagut aquest filtre, aquest control que ha de fer l'agència i el departament.
1: Perquè, clar, vosaltres ara mateix no esteu en aquests òrgans de control, no? És a dir, ara mateix en aquests òrgans de control per aquestes proves hi ha inspectors i tècnics del departament, és correcte?
9: Sí, sí. De fet, sempre he discutit així. El que és curiós és que aquest dimarts, el dimarts 21, s'ha aprovat l'òrgan de control d'aquesta agència que es va crear fa un any i mig, que substituïa l'antic Consell Superior d'Avaluació. Per tant, i quan hi ha dos inspectors, dos membres del departament i dos membres de la pròpia agència. Nosaltres no hi som. Si algú es considera que nosaltres no hi hem de ser, doncs ell sabrà per què ho fan aquestes coses. Nosaltres pensem que sí, que hauríem de ser perquè som els que tenim la responsabilitat final d'implementar i crec que ho podríem jugar un paper important. Però més enllà d'això, aquest òrgan de control, jo no sé si abans hi era, perquè si es creia ara el dimarts passat, no sabem si hi era. Per tant, sembla que no, o no sabem exactament si hi era, quines funcions tenia, qui formava part, no ho sabem. Suposo que avui ho sabrem, tindrem més informació.
1: Quines garanties per això concretes exigiu perquè en les properes edicions o altres proves externes no torni a passar el mateix?
9: A veure, nosaltres primer que pensem és que en un sistema informàtic normal, nosaltres no hauríem d'estar ni fent filtrants ni deixant de filtrar, perquè tota la informació de les característiques dels alumnes, de si porten 18 mesos, 24 o 36 a Catalunya, si és que han vingut de fora, si tenen un PI d'aquestes característiques o d'un altre, tota aquesta informació està volcada als sistemes que té el propi departament. Per tant, en una organització normal, nosaltres ja hauríem de rebre la llista i en tot cas parlar, si hi ha casos, perquè sempre hi ha qüestions que s'han de parlar i saber qui és aquesta persona de referència que li puguin explicar. Mira, que jo tinc dos casos que no estan recollits concretament, però jo tinc dubtes perquè segons el que ens heu dit, això és així o així o no, i determinar exactament quin és el nombre d'alumnes que estiguen de fer la prova i quins no, sota quins paràmetres. No? Això hauria de ser una cosa molt més automàtica i molt més fiable, no una cosa que depengui, com ha passat ara, doncs quines són les interpretacions que es puguin fer i quin és el seguiment o no que es fa des de l'òrgan competent, que és l'Agència Catalana de Qualitat Educativa i de l'Avaluació. Per tant, és un organisme autònom. Augmentar la categoria. Abans era un Consell Superior, era un òrgan consultiu i no havia tingut mai cap problema amb aquests resultats. I ara que tenim un òrgan superior, que és una, un organisme autònom, doncs ha donat aquest error, caldria doncs vigilar que aquestes coses no poden passar, perquè ens quedem 3 anys més sense els indicadors bàsics per saber cap on hem d'anar. És a dir, quines polítiques es faran si no tenim els indicadors, si no sabem exactament on hem de ficar l'accent. Estem baixant molt, estem baixant poc, estem remuntant, no ho sabem. I si no sabem, és molt difícil que les polítiques educatives s'enfoquin de forma adequada.
1: Per tant, la lectura que feu ara vosaltres és aquesta, de dir, parlàveu d'una situació devastadora en aquest sentit que deies ara, perquè l'escenari que se'ns obre ara a Catalunya, sense aquestes proves, quin és? Perquè és veritat que PISA no deixa de ser un indicador, vull dir que n'hi ha més i que entenc que les polítiques sí, però... sí que es poden fer d'altres, partint d'altres informacions. Però
9: sí, però també l'any passat van introduir un nou canvi també des del Departament d'Educació. Abans les proves de competències bàsiques de quart d'ESO eren censals. És a dir, tot els centres les feien. Ara no, ara hi ha un model mostral. Per tant, són alguns centres, uns escollits, que passen les proves. Tot això als centres educatius ens resta la capacitat, perquè molts dels projectes de direccions es basaven en aquests indicadors de les competències bàsiques per saber com tu estàs orientant el teu centre, perquè al final tot és com un decalatge, no? El govern, evidentment, governa, ens proposa unes línies d'actuació, nosaltres intentem complir-ho tot i ho aterrem al centre educatiu. Però si no tenim aquests indicadors, perdem una part importantíssima que havia vingut sent fins ara de que aquestes proves de competències bàsiques, que és una cosa independent de PISA, com bé dius, eren per tots. I ara això no passarà. Per tant, nosaltres a quart d'ESO arribem amb les notes acadèmiques, però no amb una prova externa valorativa que ens indiqui exactament on som i que ens compari amb la resta de centres de la mateixa tipologia de Catalunya. Era molt útil i ara això doncs no ho tenim i no ho tindrem.
1: I quan parleu de que reclameu assumir aquestes responsabilitats, qui les ha d'assumir concretament? La consellera o aquesta nova agència d'avaluació que dèiem?
9: No, nosaltres no entrem en qui ha de fer o qui no ha de fer. El que és segur és que això és insòlit, el que ha passat. De fet, hi havia un tècnic el dia llegir que parlava d'una cosa inaudita. Sí. El que no pots és que tot tu llegis tots els documents i nosaltres els llegim, que no sé què, que l'agència, que ens afilarem amb l'OCDE, que és superimportant l'OCDE... És a dir, i el dia que hem d'implementar amb la nova agència, fem el ridícul. Com ha passat ara. És insòlid. És a dir, això, algú ha d'assumir responsabilitats, perquè és evident que dins d'un escalafó tècnic o tècnico-polític, aquí cadascú que faci les interpretacions, nosaltres no en fem cap sobre aquestes, cadascú sabrà el que ha de fer, és determinar. Esperem que avui hi hagi les explicacions necessàries i sabem on som. Però torno a dir, fa molts anys que s'han fet proves i això no ens havia passat mai.
1: Yeah. I escolta una cosa, pel que fa a aquests alumnes exclosos, que parlem d'aquest 23%, són aquests alumnes que entenc que tenen necessitats especials, clar, l'OCDE marca aquest 5%, que sigui un 23% també diu de la fotografia que tenim a les aules ara mateix dels alumnes catalans?
9: Aquesta, sí, aquesta és la més ben dit, el que no es comenta gaire, i és la clau del sistema, al final. És probablement Catalunya no és capaç d'estar al 5%. Això vol dir que la nostra realitat, no la nostra idealització, la nostra realitat és hipercomplexa. I quan fa 3 anys es van dir, no, és que probablement tenim un percentatge d'alumnes immigrants de fora, no sé què, tothom salta i no analitzem les coses. M'explico? Què vol dir? Caldria saber exactament on som, perquè igual nosaltres no podem complir el 5%, perquè tenim una realitat supercomplexa i estem al voltant del 12%. Dinamarca fa uns anys estava a l'11. És a dir, el problema és que no sabem això tampoc. És a dir, aquest 23 és perquè hi ha una errada, però de 23 al 5?
1: Clar,
9: mare
1: no,
9: meva,
1: no.
9: És molta la diferència,
1: vegades,
9: clar, el decalatge.
1: Sí.
9: És a dir, no estem parlant d'una cosa lleu, però que això nosaltres ja fa molt temps que diem, la realitat als centres educatius és hipercomplexa. Hipercomplexa. Estem en una emergència educativa i no s'està actuant en clau d'emergència educativa. S'està dient, no, els resultats són dolents, però això fa temps, Els resultats són dolents. No. Això, tècnicament, és un decalatge bestial. L'avaluació diagnòstica, que són les proves que hem fet ara, els resultats que nosaltres tenim són preocupants, són alarmants.
1: Què diuen?
9: I, en canvi, la sensació és que els resultats són molt baixos. En comprensió lectora, en matemàtiques, són molt baixos. I això és greu, perquè no tenim la sensació que els mitjans que s'estan posant siguin els d'una emergència. És a dir, ara que estem amb els incendis, tothom té clar que estem en una emergència. En educació, nosaltres entenem que estem en emergència i els mecanismes i els recursos que arriben són incrementem, però incrementem en un percentatge que no arriba amb aquest global. I potser sí, una mica és això, eh? Potser quan estem dient que ens falta un horitzó, que quan ens diuen, no, ficaran ara mateix, no, 6.000 professionals en 4 anys, sí, però si en falten 20.000, però si no ho sabem, en l'avaluació, nosaltres com a Acció també hem demanat, per exemple, una de la inclusiva, una auditoria externa. Per què? Perquè no sabem on som. No sabem si 6.000 està molt bé o 6.000 només és una tercera part dels que ens farien falta dels recursos. El que sí que detectem és que estem desbordats, això sí que ho veiem, i que no donem a l'abast, i que tenim una població que arriba flotant, matrícula viva, molt elevada, sumada amb necessitats que no tot, en funció de la tipologia, de la llengua, de la cultura, de l'aspecte socioeconòmic, l'alumnat s'incorpora més de pressa, agafa el ritme més de pressa. Quan això no ho tenim, torno a dir, estem en una situació d'emergència, la situació és molt greu. Molt greu educativament parlant. I això no veiem que hi hagi l'increment d'emergència. Veiem increments, però no un increment d'emergència.
1: Jordi Satorra, president d'Àxia, moltíssimes gràcies per atendre'ns a l'Aquí Catalunya.
9: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Adéu, que vagi bé.
10: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
11: Arena, doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
12: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
13: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
10: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
14: Què t'hi jugues?
10: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
1: La treva pactada entre les dues parts... En...
2: Els mercats reflecteixen una treva, l'IBEX ha tancat amb...
3: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
4: Ni som enemigues.
5: Ni estem en guerra.
6: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
3: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
7: Escoltant atentament aquesta conversa que teníem fa uns minuts amb en Jordi Satorra, president d'Àxia, puc saludar també a la Iolanda Segura. Ella és portaveu d'USTEC. Què tal, Iolanda? Bon dia.
8: Hola, molt bon dia.
7: Que ara ho dèiem, eh? Estem pendents d'aquesta tarda la compareixença de la consellera Esther Niubó al Parlament per parlar del que el govern ha anomenat una incidència tècnica sobre aquest error que s'ha donat amb les proves PISA. No sé vosaltres què espereu des d'USTEC que passi en aquesta compareixença o que digui la consellera.
8: Bé, que donguin les explicacions oportunes, perquè al final el que ha passat és una contradicció bastant escandalosa, no? Primer de tot, perquè el govern ha pagat 1,5 milions d'euros a l'OCDE perquè diagnostiqui i orienti l'educació catalana. El 6 de juliol va organitzar una gran posada en escena per presentar les recomanacions, malgrat ja sabia, perquè ja se sap des del mes de març, que la mostra catalana de PISA era defectuosa i que els resultats no serien comparables. Com és possible, no, doncs, que això s'hagi donat a conèixer ara i no en el seu moment, o no es va avisar en el seu moment de que estava passant això? Encara que diguin que és que s'havia de comprovar, no? És que ja s'hauria, per transparència, s'hauria d'haver avisat, no? de que estava passant això. I, per tant, per nosaltres hi ha una voluntat política molt clara de desviar l'atenció i d'evitar el debat, no? que es doni a conèixer ara, finals de juliol, que ja s'ha acabat el curs i està tothom ja... en una altra onda, per dir-ho d'alguna manera, és ara quan ho donen a conèixer. Doncs per nosaltres està molt clar que el que han pretès doncs és això, és evitar aquest debat públic, i també pot significar que que ha passat alguna cosa amb els resultats de les proves, que vaja, no serà cap sorpresa perquè ja venim d'una dinàmica diguéssim desastrosa, no creiem que els resultats siguin millors.
7: Aquesta crisi, clar, és que venim d'on venim, amb la Iolanda, de fet, els oients ho saben, d'aquest programa, i hem anat parlant al llarg de tots aquests mesos passats, les protestes, les vagues que hi ha hagut, i jo em pregunto, Iolanda, aquesta crisi és compatible amb mantenir la confiança en la consellera Niubó?
8: La confiança es demostra amb fets, no? La confiança es demostra amb fets. De moment... té una vaga convocada el dia 8 de setembre. Vol dir que amb molta confiança que ara no té el col·lectiu posat en la consellera. Nosaltres som representants del col·lectiu i, per tant, doncs la confiança també és la que ens trasllada el col·lectiu i, per tant, nosaltres que seguim batallant doncs, per la millora de l'educació d'aquest país, la confiança, torno a repetir, es demostra en fets. Ara mateix això que està passant demostra doncs, que el sistema educatiu no funciona com ha de funcionar. De fet, nosaltres ja sempre ens hem posicionat contra la tutela de la OCDE, contra l'ús de PISA, a més per marcar el rumb de l'educació catalana, però això no treu que el que ha passat ara hagi estat un desgavell i la manca de transparència del govern en la gestió del PISA el 2025. No? Per nosaltres no és un problema que Catalunya quedi fora d'una comparativa internacional, el problema és aquesta mena d'engany en què, per una banda, el govern converteix PISA i les recomanacions de l'OCDE en referents centrals a la política educativa, però, en canvi, no ha estat capaç de garantir l'aplicació rigorosa de la prova, no? I una incidència que ha ocultat durant mesos. I això, evidentment, no genera confiança, perquè... Això que ha passat ara amb això passa en moltes altres qüestions. Ens hi hem trobat en moltes altres qüestions, que per una banda t'estan dient una cosa i t'estan venint una pel·lícula i per l'altra, després, mesos després, et surten amb una qüestió, no, amb una altra contrària. I això no genera confiança. Uh-huh. Nosaltres el que demanem, mira, molt clarament és la fi del conveni amb l'OCDE, I aquí menys propaganda, el que cal és més negociació, més inclusió, més recursos, més llengua, una protecció de la llengua. Aquí al final el que si ha alguna cosa donarà bons resultats, farà que doni bons resultats l'educació d'aquest país, és fer possibilitar l'educació inclusiva, perquè tenim un alumnat que necessita doncs, una atenció específica davant la complexitat que tenim a les aules. El que calen són els recursos necessaris, els professionals necessaris, la plantilla necessària, disminuir les ràtios de forma immediata i realment donar resposta a les necessitats que tenim en el centre. Així que la confiança se la guanyarà quan veiem aquests passos, no?, endavant en aquest sentit.
7: I què anava a dir? Ara ho deies tu mateixa, que és veritat que USTEC ha sigut crítica amb la pròpia OCDE, també amb el marc PISA com a eina. Creieu per això que aquest incident podria servir ara per replantejar aquesta utilitat d'aquesta eina i de seguir fent aquestes proves de Catalunya, que es podria obrir ara aquest debat?
8: Doncs és que precisament això seria el seu. Mira, això hauria de servir també per reflexionar una mica al respecte i per obrir el debat sobre quina és l'educació que necessitem a Catalunya i que volem a Catalunya, desvincular-nos ja d'un organisme que l'únic que busca doncs és, utilitza unes proves que només analitza unes certes competències, les que li interessen a l'OCDE, per els seus interessos econòmics, i a més alimenta competitivitat, i només es centra en el rendiment. I la qualitat educativa és inclusió, és equitat, és pensament crític, és llengua, és cultura, és convivència. Per tant, és un desenvolupament integral de l'alumnat. I cap aquí hem d'anar, no? Posar, no gastar-nos 1,5 milions d'euros en demanar-li a l'OCDE com ha de ser l'educació de Catalunya, sinó escoltar més els professionals que estem en els centres educatius, que realment sabem quines són les necessitats i quines són les solucions, parlar amb la comunitat educativa i repensar conjuntament quina ha de ser l'educació de Catalunya. I aquí sí que estem més que segurs, vamos, convençudíssims, que és aquí quan avançarem realment i els resultats seran els que han de ser.
7: Iolanda Segura, portaveu d'USTEC, moltíssimes gràcies.
8: Moltes gràcies a vosaltres. Molt bon dia.
5: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou, Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
7: 5 minutets i arribarem a les 9 del matí i ara toca obrir el desinformatiu, aquest espai on les notícies i els testimonis agafen formes i dimensions ben diferents amb uns personatges que no toquen ni quarts ni hores. Comencem amb la primera notícia, i és que ja es poden votar les propostes dels futurs bitllets d'euro. El Banc Central Europeu ha presentat els 10 dissenys finalistes i demana l'opinió de la ciutadania abans d'escollir el model definitiu. Entre les propostes destaquen una sèrie, per exemple, dedicada als ocells i una altra amb cares de personatges històrics europeus. Nosaltres el que fem és obrir línies de telèfon pels que vulgueu trucar per dir la vostra opinió, quin us agrada més, quin no tant, si teniu alguna proposta. Mira, i em diuen que tenim ja una trucada. Bon dia, amb qui parlo?
9: Bon dia, sóc en Miquel.
7: Hola, Miquel, a veure, quin t'agrada més a tu?
9: No, a mi no m'agrada cap. Jo només trucava per dir una cosa.
7: Vaja.
9: Sí.
7: A veure, digues.
9: Quins nervis. Si guanya finalment el disseny dels ocells...
7: Sí.
9: Podríem dir que els diners marxen volant o no?
7: Molt bé, molt divertit. Sí.
9: que ho estàvem escoltant ara aquí al cotxe amb la meva filla i li dic, carinyo, si guanyen els ocells, podrem dir que els diners marxen volant.
7: I la seva filla deu haver rigut molt, no?
9: No, sí. gens ni mica.
7: Moltes gràcies per la trucada, moltes gràcies.
9: No, a vostès, no, per cert, això on ho puc recuperar?
7: Això, la conversa, a la web.
9: I m'ho puc descarregar, és que sap què passa? Que jo ara vaig cap a la feina i és que sembla, crec que és boníssim això que acabo de dir. Dic, és que t'hi vull ensenyar perquè ens fotrem un fort riure.
7: Sí, sí, doncs sí, sí, ho pots descarregar. Sí.
9: Val, doncs marxo, volant!
7: Val. Bé, recordeu, oients, que podeu trucar-nos per parlar de quin és el disseny que més us agrada. Això és el que busquem, que truqueu per parlar-nos del disseny que més us agrada. Mira, i tenim en línia en Jordi. Jordi, bon dia.
10: Bon dia.
7: A veure, quin és el disseny que creus que serà el guanyador, Jordi?
10: Doncs mira, jo això no ho sé, però és que jo trucava perquè escoltant l'oient d'abans i era més que res, a veure si li podria comentar una cosa.
7: Però, un moment, però no vol dir quin és el disseny que més li agrada.
10: No, és que no m'interessa això.
7: Val, doncs què li vol comentar l'oient que ha trucat abans?
10: Sí, ell ha fet la broma que els diners marxen volant, sí. I jo anava a dir que li volia comentar, no?, que si finalment guanyen el disseny dels ocells, podríem, i tu portes un bitllet a la mà, podríem dir que val més bitllet en mano que ciento volando.
7: Esteu inspirats avui, trobo, eh?
10: És bo, no, és bo, bé, que no riu.
7: Sí,
10: vostè.
7: Molt, és molt bo, és molt bo.
10: És que no
7: m'he
10: escoltat riure. Potser no l'ha pullat a la primera, li tornaré a explicar, perquè si tu...
7: No cal, Jordi, moltes gràcies. He de penjar, sí, perquè tenim més trucades. A veure, sisplau, estimats oients, podeu trucar per donar la vostra opinió, no per fer acudits, si us plau. Val, l'Amparo em diu que tenim una altra trucada. En Joan, a veure, Joan, truques per fer un acudit o per parlar dels dissenys, Joan?
9: No, jo truco per demanar una proposta perquè jo no sé explicar acudits.
7: Molt bé. A veure, quina proposta de dissenys ens vols dir? Veure.
9: Mira, jo trucava per dir que a mi em sembla que hi ha pocs dissenys i la majoria més són repetitius.
7: Val, i quines propostes faries?
9: Home, doncs no ho sé, però jo què sé, amb tota la varietat d'animals que tenim a Europa i acabes posant ocells, vull dir, em sembla poc original.
7: Ja, o sigui, vostè preferiria potser animals més salvatges.
9: O casolans, no sé, fer-ho com més proper.
7: Però com què? Posar gossos, gats, per exemple? Perdoni, què fa?
10: És que em fan molta por aquests animals.
7: Quins? Els gossos? Ai.
10: És que, perdó, és que tinc... tinc com un pànic que només d'escoltar el nom o pensar en ells, és que m'entra la
7: por
10: al cos.
7: Perdoni, però sí, de veritat sí. Es posa així només quan escolta la paraula gossos?
10: Sí, li demanaria que parés, sisplau, perquè és que no puc escoltar aquesta paraula.
7: I amb...
10: Perquè ja veu què
7: amb...
10: passa.
7: Els gats?
10: No, els gats m'encanten.
7: I els gossos? Gats? Gossos?
10: Calli, sisplau.
7: Va, ja paro. Doncs escolta, en Joan, moltes gràcies per trucar, eh? Nosaltres anem amb la següent notícia.
10: Sí, quina és?
7: Mira, la d'una dona canària que ha denunciat a Chenoa, sí, perquè diu que té el seu animal desaparegut i li demana una prova d'ADN.
9: Ostres, i quin animal és?
7: Una gossa! Moltes gràcies, Joan. Adéu.
11: A veure, Lore, bon dia, què tal?
7: Bon dia.
11: Això de la Chenoa, és la Chenoa la cantant, la de OT1?
7: Sí.
11: Autora de la cançó Cuando tú vas, yo vengo de ahí. Cuando yo voy, tu perro ya no está aquí. ¿Tú crees que con una prueba va a volver a ti? Cuando tú vas, yo vengo de ahí. Cuando yo voy, tu perro ya no está aquí.
7: Fènix, no diguis tonteries, perquè la cantant mallorquina, de fet, va fer un comunicat dient que l'adopció de la seva gossa va ser feta, de fet, amb tots els protocols legals.
11: Home, és que ha de ser-ho, perdó. El teu animal. Tu, Laura, tens gats, oi?
7: Sí.
11: I tu els has perdut mai, se t'han escapat o alguna cosa?
7: Una vegada, una de les dues gates va saltar pel balcó, però la van poder rescatar,
11: però
7: s'escapar.
11: Però un balcó, un primer-primera o un cinquè-primera?
7: No.
11: Perquè, cuidado, la història canvia totalment.
7: No, era un primer, va caure d'un primer només.
11: Ah, vale.
7: Sí, jo crec que va salvar-se. I tu tens animals?
11: Jo tinc un gos que un dia vam anar d'excursió amb la família per allà a la muntanya, amb el gos, eh?
7: Sí.
11: I allò que estàvem fent feina i tal, i dic, bueno, vaig a buscar una cervesa per prendre alguna cosa, i havia d'agafar el cotxe per anar al supermercat. I, bueno, vaig anar amb el meu germà i arribem allà al súper, aparco el pàrquing, i allò que vaig cap a l'entrada del supermercat i vaig veure un gos de la mateixa raça que el meu, un golden.
7: Ai, mare.
11: I li dic al meu germà, li dic, escolta'm, aquest gos és molt semblant al nostre. I diu, hòstia, sí que s'assembla. I dic, bueno. I anem apropant i dic, o sóc jo o porta el mateix collar que el nostre. I anem caminant i li dic, es diu Goku. I li dic, Goku. I va fer així. I va venir corrent cap a mi. I vaig dir, es pot saber com aquest gos ha aparegut aquí sense que nosaltres ens haguem donat compte. I vaig trucar al meu pare i dic, papa, i dic, que això és fort. Li dic, papa, no trobarà a faltar res? I em diu, no, te mare està aquí. I dic, a veure, te mare està aquí. Dic, home, papa, dic, busca una mica més. I diu, hòstia, el gos. Dic, dic, està aquí al supermercat. I vaig anar allà dintre i dic, perdoneu, aquest gos tal, que és meu. Ah, sí, sí, que estava aquí ja pagant no sé què. La caixera, i diu, m'he girat i tenia... un gos que m'estava llapant el genoll i dic, bueno, pues ho sento,
7: és el gos.
11: És el meu gos.
7: Jo això sempre m'ho he preguntat, si seríem capaços de distingir les nostres mascotes entre centenars d'animals de la mateixa raça. Jo penso que sí, però clar, dient-me tu això, Fènix, penso, potser no, potser també els confondria, diria, clar, no sé quina és.
11: Però he de dir que és que va ser com molt d'allò, perquè de lluny vaig pensar, s'assembla molt, però a la que et va apropant hi ha algo que diu, és que és el meu. és que el meu, segur.
7: Fènix, moltíssimes gràcies.
11: A vosaltres, home.
7: Vinga, fem uns anuncis i de seguida obrim el racó de pensar.
12: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Ser Catalunya, Barcelona.
13: El teatre en un minut. Amb Rosa Badia.
14: Montserrat Roig és una autora imprescindible a la qual sempre val la pena tornar. I a més, la tenim i tindrem al teatre. A la Sala Atrium, Marc Monegal imagina una trobada de dues icones de la cultura catalana, Montserrat Roig i Maria Aurèlia Campmany. L'última entrevista és un espectacle dirigit per Raimon Molins que pren forma d'entrevista televisiva amb les sempre esplèndides Berta Giraut i Anna Güell. És una reflexió sobre cultura, feminisme, periodisme, la memòria, Barcelona i la literatura. Tornarà la pròxima temporada a la Sala Atrium. I d'aquesta trobada fictícia a una real, l'espectacle Pla per Roig. Reconstrueix la històrica entrevista que Montserrat Roig va fer a Josep Pla l'hivern de 1972 per la revista Destino. Ferran Utzet dirigeix a Jordi Colomina i Laura Roig. I una més, que s'estrenarà al gener del 2027 al TNC. Roig i Violeta, a partir de dues de les seves novel·les més emblemàtiques, El temps de les cireres i L'hora Violeta. Dirigeix Magda Puyo, que també signa la dramatúrgia amb Daniela Feixas. I el repartiment, Oriol Genís, Raquel Ferri i Alba Pujol, entre d'altres.
12: Ser Catalunya, al costat de les arts escèniques. És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Però no...

0: Passen 4 minutets de les 9 del matí, obrim el racó de pensar. Avui amb en Guillem Clua. Molt bon dia, com estàs?
1: Bon dia, bon dilluns.
0: Què t'ha fet pensar, Guillem, aquests dies, aviam?
1: Doncs el que ha fet pensar moltíssima gent des de la setmana passada, que sembla que no es parli d'altra cosa. Es parla molt dels incendis, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, però tothom està parlant de l'Odissea.
0: Home,
1: jo no vinc a parlar de l'Odissea, però m'ha fet pensar aquesta pel·lícula que ja he vist sobre les adaptacions i sobre la fidelitat a les adaptacions. Jo, com a guionista, he hagut d'adaptar molts llibres, moltes novel·les, i tinc opinions sobre què significa ser fidel a un original. Llavors, jo parteixo de la base que no hi ha una obligació com a guionista o com a creador de ser fidel a res, a cap material original.
0: Val.
1: A partir d'aquí, tu valores les conseqüències que això pot tenir. Tu ets un creador, crees una cosa nova basada en un altre preexistent i has de decidir explicar una altra història en funció de molts elements. Si tu estàs adaptant el best-seller de l'any passat, evidentment no seràs tonto, intentaràs no allunyar-te massa de l'original perquè la gent el coneix, perquè aquella història ja t'està parlant de la realitat que tots els lectors i espectadors coneixeran també, tenen fans, està molt present en l'imaginari de tothom i estàs explicant una història que connecta la realitat d'avui amb l'espectador d'avui. Ara bé, si estàs adaptant un clàssic, no tens aquesta obligació. I, de fet, els termes de fidelitat varien molt al llarg del temps i avui en dia són molt relatius.
0: Clar. De fet, aquesta pel·lícula de Christopher Nolan, de fet, crec que es permet bastantes llicències, no? Vull dir que no és una adaptació pura i dura de l'Odissea. Si vols veure el que has llegit, segurament no has de veure aquesta pel·lícula.
1: És que, és impossible. És impossible. La fidelitat no existeix. És un concepte que ens hem inventat i que la gent li serveix per fer crítiques i per fer tuits molt incendiats al Twitter, però no és un concepte que realment es pugui quantificar o que existeixi. O sigui, fidelitat què és? La gent quan pensa en fidelitat, el 90% pensa en la trama, és a dir, ui, això no acabava així, ui, aquí es ficava per aquí, no es ficava per allà. Pensa molt en l'argument, no? Uh-huh. Que sigui fidel al que ells han llegit en la novel·la o en el material original. També poden pensar en personatges, el personatge no era com me l'havia imaginat.
0: Ja, clar.
1: Això, evidentment, té moltes ramificacions que van més enllà de lo cultural o estètic, si entres amb lo polític o amb lo racista directament moltes vegades, o hi ha personatges que falten, o fins i tot la tesi no és la mateixa, no? I el que ha fet aquest nou creador s'allunya molt de la intenció original d'Homer, en aquest cas, o de l'autor que sigui. Tot això és legítim i t'ho has de preguntar quan tu fas una adaptació. Però això no repercuteix directament amb la qualitat de l'adaptació que tu estàs fent. Perquè tu estàs fent una altra cosa, basada en allò, però estàs fent una altra cosa. Llavors, hi ha gent que ho ha intentat, això, aquesta fidelitat, no? El rigor històric, també. Es parla constantment del rigor històric, de, ui, és que en aquella època no hi havia persones negres, o no hi havia... les estàtues eren polícromes, no eren blanques.
0: Sí, o amb el tema dels vaixells navals, de les pel·lícules que van estar a l'antiga Roma, també en funció de l'any en què s'ha fet, no? En aquella època encara no hi havia les batalles navals.
1: Ui, aquest és material, no? De ser de ferro, de ser de bronze... Bueno, tranquils, que estem fent una altra... Estem fent una obra de ficció, no estem fent un documental. Hi ha gent que ho ha intentat, no? Ser molt fidel a aquest rigor històric, quan Mel Gibson va fer la seva famosa temptació, no, la Passió de Crist,
0: sí,
1: que fins i tot parlaven amb arameu, hi havia com una intenció molt explícita de dir això és exactament el que va passar. És mentida, estàs fent una ficció, estàs responent a unes convencions artístiques, culturals, estètiques, morals, uns criteris totalment contemporanis per explicar una història que va passar fa molt de temps.
0: Uh-huh.
1: Una història suposadament real, però que també era una ficció i que en el seu moment també va respondre a uns criteris estètics, morals, culturals, que van fer que aquella història fos així. I segurament Homer, quan si és que va existir, quan Homer va escriure la Ilíada i l'Odissea i ho va plasmar per primera vegada en un paper, bueno, no era un paper, ja ens entenem,
0: sí.
1: Segurament en aquell moment molta gent estava enfadadíssima perquè no era fidel a la tradició oral d'aquests cants que s'havien anat transmetent durant mil·lennis. On vaig? Que és impossible ser fidel. I tu, com a creador, com a guionista, productor, director, has de ser conscient que no ho seràs. El que has de fer és crear una nova història, una nova tesi, si vols, explicar un concepte que realment apel·li a l'espectador d'avui en dia. L'espectador, el lector de Hamlet no és el mateix que l'espectador o el lector de Hamlet d'avui en dia, i no ho ha de ser. I tu com a creador has de trobar aquests lligams de connexió amb el teu públic d'avui agafant com a matèria primera els elements que t'han estat donats.
0: Clar.
1: Digues.
0: No, que anava a afegir només que entenc que també el creador ha d'estar disposat a més, a rebre pals, perquè en el fons mai, però és que ja no tant per si és una adaptació i està més o menys fidelitzada amb l'obra original, sinó perquè en el fons tot artista serà objecte de crítica també bona i dolenta, no? Uh-huh. Llavors hi ha un punt que també és, com a artista has de ser valent, entre cometes, de dir, escolta, jo vull fer la meva adaptació i vull fer-ho d'aquesta manera, amb aquesta lectura i amb aquest enfocament. I a partir d'aquí, escolta, hi haurà crítics, sí, però és que m'és igual, no?
1: Però és que és el que has de fer. La teva obligació com a creador no és rendir vassallatge a un clàssic o a les opinions que té un cert sector de fans o un cert sector intel·lectual del que hauria de ser una història. Les històries són el que són en funció del moment en què surten a la llum i li parlen a la societat en la que s'estrenen. Uh-huh. I tu, com a creador del segle XXI, tens aquesta obligació. A mi m'és igual si ara de cop i volta fas un Hamlet i és una dona, o si canvies el final i no es mor ningú, o si a l'Odissea és amb naus especials. De fet, ja vam tenir Ulisses 31, una sèrie de dibuixos animats dels 80, que era exactament això, i que era meravellosa. Pots fer el que et doni la gana.
0: Però i què em diries si de sobte et dic que canvio l'esperit de l'obra? Que de sobte et canvio completament i t'agafo Hamlet, m'invento, i te la converteixo en una obra que defensa, i ara em poso xunga, defenso uns posicionaments d'ultradreta, i et dic, no, mira, és que és la meva adaptació de Hamlet, això. Què em diries aquí? Perquè, clar, aquí estic faltant, o sigui, ja és una adaptació, però, a més, m'estic ficant en un terreny d'aquest, estic convertint el missatge que volia donar aquesta obra. Això què?
1: Bueno, aquí hi ha dues coses. Una, que qualsevol cosa que es converteixi en un missatge d'ultradreta, per mi, ja és rebutjable, va més enllà del debat de l'adaptació. Em semblaria execrable utilitzar qualsevol història per defensar uns arguments d'ultradreta, però si tu no ets fidel a l'esperit de l'obra, em sembla meravellós, també. Però tu has de ser sincer, has de ser honest amb l'espectador i dir-li, jo no estic sent fidel a això, estic fent la meva relectura, estic dialogant amb aquesta obra, fins i tot anant-hi en contra del que aquesta obra defensava, perquè vull construir el meu propi discurs. Uh-huh. Llavors, jo tindria molts problemes, sobretot això que estic dient, i no serien gens vàlids aquests arguments, si tu, quan fas una adaptació, agafessis tot el que és preexistent i ho fessis desaparèixer. Si cremessis totes les edicions de Hamlet i dius, ara el Hamlet que s'ha de veure és aquest. Yeah. Evidentment, no. Però el Hamlet segueix existint. L'Odissea segueix existint i com seguiran existint totes les adaptacions que se n'han fet des de llavors. I totes són legítimes i totes dialoguen entre elles i ens fan venir ganes de veure'n una altra de diferent. Si veus el mateix, és molt avorrit.
0: Això també és veritat. Per tant, sí a adaptar. O sigui, el teu posicionament de Guillem Clua és, escolta, sí, perquè precisament això, fomentem aquesta llibertat creativa de cadascun dels autors.
1: Sí, sí a adaptar, 100%, sobretot perquè hi ha noves generacions que no tenen accés als originals, on ja el sistema cultural ha canviat i ja no volen seure a llegir-se un poema èpic de no sé quants mil versos i endinsar-se en aquesta història, potser se'ls fa més feixuc. I també està bé que els gèneres, com que tenen uns llenguatges particulars i tenen unes construccions narratives que aboquen a altres maneres d'aproximar-se a les històries, està bé que ens hi aproximem per aquests altres camins, mm-hmm. perquè descobrirem coses noves.
0: I ara em fas pensar, clar, tu deies, com a dramaturg, tu també t'hi has trobat, també has adaptat. Amb quins dubtes et vas trobant a mesura que fas aquest procés creatiu? Perquè penso, ostres, si jo ara em posés a adaptar una obra, que no serà el cas, però si m'hi posés, el que deies, primer m'he de fer les preguntes de quin és el meu missatge, no? Però més enllà d'això, quan vas avançant, penso, sense saber-ne, és molt fàcil anar a buscar el que ja s'ha fet, és molt fàcil agafar-te i dir, és igual, torno a la trama inicial, torno als personatges, no sé com tirar, és a dir, com et mantens fidel? No sé si és un dels reptes que suposa o sí. Amb quin s'has trobat tu,
1: Sempre. Bueno, normalment, si és cinema o és una sèrie, tens un productor que et diu per on has de tirar.
0: Això també.
1: És com, bueno, no te'n vagis gaire de l'original. I jo, si és una novel·la que s'ha estrenat que s'ha publicat l'any passat, doncs tampoc me'n vull allunyar gaire, també l'autor està viu, hi ha un respecte implícit, hi ha molts factors. Però jo en una adaptació sempre hi penso com si fos un rellotge. Un rellotge funciona, dona l'hora, es retrasarà o s'avançarà, però la seva funció està molt clara. I la persona que l'ha construït hi ha posat un munt de peces molt intricades, molt complexes, que fan que aquell mecanisme segueixi funcionant. En el moment que tu et donen aquest rellotge i et diuen fes un altre rellotge, tu el que has de tenir en ment és, vale, faré un altre rellotge, el seu objectiu quin és? Donar l'hora. Uh-huh. Ha de seguir donant l'hora, però jo el que faré serà desmuntar tot aquell rellotge, tenir totes les peces sobre la taula i reconstruir-lo, però utilitzant peces noves, d'altres les he de desestimar perquè no funcionen bé, perquè s'han trencat, perquè ja no serveixen al meu propòsit, i faré un rellotge molt diferent i no agradarà a tothom, però seguirà durant l'hora. En el moment que el rellotge deixa de donar l'hora perquè tu ho has fet malament i s'atura o es retrassa massa, és quan tu no ho has fet bé. Ja sé que és una metàfora molt bonica que després de la pràctica és molt difícil, però és com ho hem d'entendre. Tu estàs fent un altre rellotge amb unes altres peces d'avui en dia.
0: I què t'anava a dir? Justament avui explicàvem a l'informatiu que 9 de cada 10 treballadors senten síndrome de l'impostor. Quan fas una adaptació, això també hi és? Perquè en el fons penses, ostres, estic fent una cosa igual o equiparable al nivell del que és l'original? Mm.
1: Sí, tant. Jo vaig fer una adaptació teatral de l'Ilíada, que, bueno, en cinema pots fer l'Odissea i és meravellós perquè tens tots els teus recursos al teu abast. En teatre no teníem molt pressupost i havíem de tirar molt d'imaginació, però la primera vegada que jo vaig escriure Aquiles,
0: sí,
1: el document en blanc em va agafar un vertigen de 3.000 anys, clar, i el síndrome de l'impostor allà estava disparadíssim.
0: I com ho cures, això? Com es treballa?
1: Es treballa fent-ho. Això m'ho pregunten molt també a tallers o a xerrades, que com ho cures. Jo crec que si ho cures, alguna cosa estàs fent malament. No dic el síndrome de l'impostor tòxic que t'impedeix, que et paralitza i que et martiritza pensant no soc prou bo, això ho has de combatre i ho combats amb fets, ho combats estrenant i fent la teva feina. Però aquest neguit, aquest perfeccionament que sempre has de tenir, que et fa intentar ser millor o seguir aprenent o seguir escoltant o seguir veient coses, això no ho has de perdre mai. És com l'actor que diu, si jo no em poso nerviós abans de sortir a l'escenari, és que alguna cosa s'ha mort.
0: Clar.
1: En aquest sentit és el mateix.
0: I si t'haguessin de dir, fes-nos un recull de potser les millors adaptacions o allò que t'ha marcat, algunes que diguis, ostres, mira, aquesta em va agradar especialment, no? Tant de teatre com de cinema o sèries, que et vingui en cap, al cap.
1: Del que he fet jo, del que he vist
0: general. Del que has vist en general, però també del que has fet tu,
1: A mi m'agrada molt a veure... O sigui, jo quan veig un clàssic teatral, no? Jo soc molt espectador de teatre, crec que s'experimenta i que s'és molt més infidel amb els originals al teatre que no pas en cinema o amb l'audiovisual, que en aquest sentit crec que som molt més conservadors. En teatre m'encanta anar a veure Shakespeare, però sempre que no sigui arqueològic. A mi m'agrada, precisament parlàvem del Hamlet, a mi m'agrada anar molt a veure un Hamlet i veure com l'han destrossat de cap a peus i com m'han aportat una nova visió de tot això. Sempre preferiré veure una obra contemporània i en vegades que dius no és necessari, és a dir, és interessant el que tu m'estàs proposant, però cal, sobretot ara que està tan de moda adaptar novel·les al teatre, per exemple, dius cal i em llegiré la novel·la, vull dir, tampoc és una cosa tan inabastable o tan llunyana a mi com perquè no m'hi pugui adreçar. I el que dèiem, el teatre aporta un nou llenguatge i noves maneres de disfrutar d'aquesta obra, però sobretot hem de tenir en compte que aporti alguna cosa. És a dir, quan aporta alguna cosa, ja sigui una reflexió sobre el món contemporani en què vivim, una reflexió política sobre les relacions humanes, que ens emocioni, sobretot a mi si una cosa no m'emociona ja la descarto totalment. Clar. Doncs si té tots aquests elements, crec que és lícit.
0: I que també hi ha el punt aquest que quan adaptem, suposo, obres d'aquestes clàssiques, és perquè en el fons el missatge clàssic no ha caducat, no? És a dir, per què triem adaptar unes obres sí i unes no? Pues, segurament les que s'estan adaptant són aquelles que el seu missatge perdura en el temps. Mm. I potser hi ha obres ara mateix, no em ve cap, eh? Però que potser dius, ostres, això és més difícil d'adaptar, però perquè ja és un missatge que ha quedat més antic, o perquè ja no ens interpel·la tant, o perquè potser s'hauria d'adaptar tant perquè ens interpel·lés, que prefereixes una altra cosa.
1: Totalment, és el que dèiem abans, no? La història ha d'interpel·lar a l'espectador d'avui, no a l'espectador de fa 3 segles. Això passa molt amb Shakespeare. Shakespeare, fins fa ben poc, totes les seves obres es consideraven vigents, totes s'adaptaven i algunes s'adaptaven també al món contemporani, no eren d'època, però des de fa molt poc n'hi ha moltes que han deixat de ser rellevants o que el seu discurs sobre el gènere, la raça o les relacions humanes ha envellit molt malament, molt ràpid. Em poso com a exemple el Mercader de Venècia, per exemple. Ja ningú fa el Mercader de Venècia perquè és molt problemàtica amb la imatge que dona dels jueus, per exemple. O relacions sentimentals com El somni d'una nit d'estiu o Mesura per mesura o moltes d'altres, que la relació home i dona avui és molt difícil de justificar en un escenari com a legítimes o que tinguin una connexió real amb l'espectador. Llavors ho fas arqueològic i dius no, és que en aquella època l'honor i la virginitat i tenien aquesta importància, ho heu d'entendre, o no les fas, i fas unes altres.
0: Clar. I tornant a Christopher Nolan, que ens ha portat a parlar d'aquesta reflexió de les adaptacions, et va agradar aquesta pel·lícula o no? Ets dels que dius, oh, és el millor que he vist de Nolan?
1: No, a mi m'encanta el Nolan, he de dir que com a persona i que els seus discursos de vegades no hi connecto gaire, però com a director em flipa i com a guionista em sembla excepcional. Mm-hmm. Pel·lícules millors, pel·lícules pitjors. Jo vaig disfrutar molt amb l'Odissea. Em va fer una mica de ràbia que fos una miqueta Ulisses en el Báltico, amb aquesta cosa vikinga que ens van fer. No em va agradar certa estètica Batman de l'Agamenón que sortia allà, que semblava Batman sí. Forever. Però més enllà d'això, a mi la pel·lícula em va semblar excel·lent, molt difícil d'adaptar. No em va agradar molt el discurs autorreferencial de que eren molt conscients que estaven a l'edat de bronze, que de cop i volta és com vale. L'edat de bronze terminar. Bueno, no ho saps, que estàs a l'edat de bronze. Tu, Matt Damon, per l'amor de Déu, que m'estàs dient. Però en general, sí, la vaig disfrutar molt.
0: I on la vas veure? Perquè, clar, aquesta més l'altra, que els artistes és... Ei, jo he pensat aquesta pel·lícula per veure, en el seu cas, amb aquest cinema IMAX 70 mil·límetres, que només el tenim, crec, aquí a Catalunya, més proper, a Montpellier. Mm-hmm. Crec que estava tot venut, vull dir que també és una mica complicat. On la vas anar a veure, tu?
1: A l'IMAX.
0: O sigui, va ser el més fidel possible al sí. que ell havia demanat.
1: Sí, sí, sí, sí. No perquè ell ho demanés, sinó perquè m'agrada veure el Nolan.
0: En condicions.
1: Faré el que pugui. Però si sí, vaig al cinema, m'agrada veure amb una pantallota i que se senti bé, i a partir d'aquí m'és igual el que hagi dit el director.
0: No, perquè és que em fa pensar perquè, no sé si has vist a Twitter tot de bromes, de com li agradaria al Nolan que veies la pel·lícula i hi ha gent mirant-ho des de l'Apple Watch, o sigui, des del rellotge, amb el mòbil, en una manifestació, al metro... Vull dir,
1: també tinc una cosa... Tenim temps, sí?
0: Sí, digues.
1: Hi ha ara un debat molt gran de... No, és que la gent està veient sèries al metro, sí. la gent està veient sèries a l'Apple Watch, sí. I això no pot ser, perquè abans anaves al cine. Jo soc un gran defensor d'anar a les sales de cine i sempre diré al cine, s'ha de veure al cine i és meravellós. Però és que quan nosaltres érem petits ens veiem lo que el viento se llevó a una pel·li en blanc i negre,

0: en blanc i negre, de quatre polzades, i érem feliços. I tots vam accedir a les grans pel·lícules de Hollywood amb televisors merdosos. I ningú qüestionava que... I amb anuncis pel mig. I els 80 i els 70, doncs ningú qüestionava que això no era una manera de veure cinema. Evidentment, el cinema estava molt més extès i era més habitual anar-hi constantment per veure i disfrutar de les pel·lícules com s'han de veure. Però tampoc ens estripem les vestidures si avui hi ha un nano que està veient la teva sèrie al Rodalies.
1: Totalment. Guillem Clua, moltíssimes gràcies. Una setmana més.
0: A vosaltres.
1: Cuida't molt.
0: Igualment.
1: Passa-t'ho bé, reflexiona molt.
0: Molt.
1: I ens veiem d'aquí uns dies també.

0: 93-344-1411. 93-344-1411 és el telèfon de la Victòria, el telèfon que us durà a PortAventura si truqueu ara mateix, perquè estem sortejant aquesta entrada de doble, ja sabeu, a l'estiu, aquí a Catalunya, a Ser Catalunya, volia dir. Sempre és més estiu, si el pots fer passant-ho bé en un parc d'atraccions. Veig que l'Oriol Llopart està rient aquí al, sí, al meu costat. Rius de mi o rius amb mi?
1: No, ric amb tu, sempre ric amb tu, Laura.
0: A PortAventura, qui vulgui anar, ja ho sap, 93-344-1411. Posem uns anuncis i a la tornada el que farem és parlar de la velada de l'any. Potser us ha arribat a través de xarxes, perquè és fàcilment... És fàcil que us hagi passat, ha corregut bastant. És segurament un dels esdeveniments dels streamers més importants. En parlarem amb en Víctor Rodrigo, que ve especialment en directe d'aquí a Catalunya. Ja el tinc, de fet, aquí entrant a l'estudi. No m'enrotllo més. Anuncis i de seguida ens hi posem.
2: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
0: I quan són les 9:24, puc saludar el guanyador d'aquesta entrada doble per PortAventura. Xavi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
0: Enhorabona.
3: Moltes gràcies.
0: Amb qui aniràs a PortAventura?
3: Doncs amb la meva parella, amb la Melanie.
0: Molt bé, escolta, doncs passeu-vos-ho molt bé. No sé si també has seguit la velada de l'any, tu.
3: No, no soc gaire fan, però no? Bueno, avui en dia amb les xarxes socials tothom s'assabenta de tot.
0: Qui més qui menys, tens tota la raó, t'arriba alguna cosa. Doncs escolta, Xavi, que vagi molt bé, gràcies per trucar.
3: Moltes gràcies, molt amable.
0: Adéu, que vagi bé. I dir-vos també bon als usuaris de Rodalies que hi ha una incidència tècnica en un tren entre Sitges i el Garraf que provoca retards de 30 minuts de mitjana a les línies R13, R14, 15, 16 i R17. A més, la línia R2 Sud només circulen trens, dos trens per hora i sentit i fan parada a totes les estacions del recorregut. I quan són les 9:24 puc saludar, ara sí, Víctor Rodrigo, què tal? Molt bon dia, com estàs?
4: Què tal, Laura? Bon dia.
0: Vam tornat aquí a la ràdio. Ara feia temps que no ens trobàvem.
4: Feia molt de temps ja, eh?
0: Feia molt de temps. I escolta, vens per parlar de la velada de l'any.
4: El gran esdeveniment digital, diríem.
0: El definiríem així,
4: una mica la Super Bowl digital espanyola, diria jo.
0: Situa'ns una mica, de què va tot plegat?
4: A veure, la velada de l'any s'ha produït aquest cap de setmana, aquest dissabte, i per resumir-ho, és com el gran esdeveniment que munta l'Ibai Llanos des del 2021, que és un format de combats de boxa amb certs espectacles musicals. Fins aquí sembla la cosa més bàsica del món que podria organitzar qualsevol poble del país.
0: Sí.
4: Però la gràcia està en què intenta arreplegar la màxima gent possible de creadors de contingut de tota mena. Llavors és com una mica el gran show.
0: Escoltem com donava Ibai el tret de sortida a aquesta velada.
5: Vamos a tener un evento espectacular por delante. Hola a todos. ¡Vamos!
0: ¡Vamos! Sempre molt típic de l'Ibai, no? Aquesta energia
4: sí,
0: passada.
4: I la boxa, la testosterona la té.
0: Això s'ha fet a la Cartuja, a Sevilla, un esdeveniment de boxeig, com deies, entre famosos, que munta l'Ibai. Aquesta edició ha reunit 80.000 assistents.
4: Sí.
0: És una brutalitat.
4: Una brutalitat.
0: No hi érem cap de nosaltres?
4: No,
0: no hi eres, eh?
4: No, jo a la Cartuja no hi vaig poder arribar.
0: Però és que, clar, són 8 milions d'espectadors des de les plataformes. Vull dir que les dades són espectaculars. 10 combats que han enfrontat influencers, com dèiem, en aquest esdeveniment. 8 hores de batalles. Hi ha hagut, entre d'altres, el periodista Edu Aguirre, el Plex, sí, que aquesta és l'únic que coneixia, la parella de l'Aitana.
4: La parella de l'Aitana.
0: És tot el que sé d'ell. Les influencers Rorro, que la Rorro crec que hi havia jugat en edicions passades.
4: Sí, va anar l'any passat.
0: La Marta Díaz, el youtuber de Gref, tot això, sí, entre sí, sí, d'altres. A més, en aquest escenari han passat artistes com l'Abad Gyal, Juanes i... És que, clar, estem dient noms
4: Sí, sí.
0: Impressionants. La Mètrica o Anuel, per exemple.

0: Pedra Porro,
1: una broma,
0: Grimaldo i
1: que,
0: Raya.
1: Que li va preguntar a l'Ibai amb qui li agradaria pagar-se.
0: Sí.
1: I va dir el Cucurulla.
0: Sí, sí, sí.
1: Cucurella, perdoneu. Sempre dic malament aquest nom.
0: El Cucurulla... Podria ser el sobrenom.
1: Perdoneu-me. I també va ser molt comentada l'entrada del Plex i el petó amb l'Aitana. Bueno, molt bé, escolta, estan enamorats aquests dos. Bé, però anem al que anem. Quin impacte real té en la vida de la gent aquesta velada de l'any?
0: L'impacte és... ha anat increscendo tot això, perquè des del 2021, quan es crea aquest esdeveniment, és una idea esbojarrada, com una broma, que tenen dos creadors de continguts que entre ells decideixen que es porten tan malament, són jugadors del LOL, es porten tan malament que diuen, doncs si podem, ens estuem en un ring de boxa. I el Ibai diu, sí, pues ja ho monto jo. I van muntar com un petit espectacle. D'aquí va anar creixent d'una manera esbojarrada, i ara ja és una mica com la meca de la creació de contingut, perquè tothom vol ser-hi allà. És a dir, tot el contingut que es crea al voltant del mateix esdeveniment, que ja són 8 hores, que de per si ja dona bastant, doncs és tota la gent que va allà, qui hi ha, per què hi són, qui es pot veure, qui està a la zona VIP, qui està a les llotges, qui apareix de sorpresa, qui canta, hi haurà alguna sorpresa també a l'hora de cantar. Llavors és una mica l'entreteniment per l'entreteniment, perquè no té... O sigui, l'endemà ningú se'n recorda la velada. Aquesta és la
1: màgia gràcia, de tot és aquesta.
0: La gràcia i també la pena, perquè al final tot és tan volàtil ara mateix a nivell digital i la creació de contingut, que l'únic que pot arreplegar tanta expectativa és l'Ibai, perquè durant mesos es preparen i creen contingut i t'ensenya com fan allà el pesaje i quins són els noms i quins són els cantants i els cartells, i genera milions de visualitzacions només en la preparació, però és que l'endemà ja... Ningú li importa res.
1: Ja, ja.
0: Llavors molta gent ho mira, clar, l'única comparativa que podem trobar aquí és, perquè això no és esport, però l'espectacle del Mundial, el de la mitja part,
1: sí,
0: que a veure qui cantava, el Justin Bieber, BTS, com ho feien, la quantitat de gent que només va veure aquella mitja part per veure l'espectacle musical i li era absolutament igual al futbol, o no van veure ni tan sols el partit, doncs és una mica això. La gent ho mira ja per inèrcia, perquè si ens posem a comparar, t'ho has dit, no? 8 milions de visualitzacions en multiplataforma, perquè ho va fer amb YouTube, TikTok i Twitch a la vegada, intentant buscar el rècord que va aconseguir l'any passat, que eren 9,1 milions de dispositius de persones enxufades veient la velada. El problema està en que com no es pot no tenen un indicador, per exemple, com els EGMs, de que es fan un baròmetre, etc.,
1: sí,
0: aquests 8 o 9 milions no són reals. És a dir, al voltant d'una pantalla de Twitch potser hi havia 20 persones.
1: Això també és veritat, clar.
0: I llavors això no es multiplica, i segurament estem parlant de que aquí hi haurien 15, 14, 13 milions de persones, com a mínim. I que hagin anat connectant, potser arribem als 20 o 30. Llavors l'impacte hi és, perquè segurament l'Ibai és l'únic que pot aconseguir unes audiències al nivell d'Eurovisió. Allò que dius, vale, un esdeveniment, anem a mirar-lo... Però l'impacte real de dir, això crearà una cultura digital... On vas a parar? Però cap ni una.
1: Però escolta una cosa, l'Ibai fa molts anys que corre i que té, sí, aquesta audiència. Quants anys queden d'Ibai? És a dir, aquest home està encara al seu màxim esplendor ara mateix?
0: Ara mateix està al màxim esplendor de la recerca de la visualització més volàtil, en el sentit de fa clickbaits tota l'estona a vídeos de YouTube, intenta fer un contingut d'aquests fast food absolut, ja no hi ha aquesta curiositat per fer esdeveniments on es cuidi més l'espectador que no pas intentar atreure el màxim possible de població. Llavors, l'Ibai té un problema, que és que el món dels influencers o de la creació de contingut està arribant a un sostre, però ja que s'està, o sigui, s'està taponant com si fos una cambra on l'aigua ha arribat al sostre i tothom s'està ofegant. Per què? Perquè no tens la capacitat de veure tanta gent, tant contingut, tants vídeos, tant ecosistema entre ells.
1: Ens falten hores per estar enganxats
0: hores,
1: a les pantalles.
0: I això haurem d'estar veient sèries, pel·lícules, l'Odissea, no sé... És que és impossible. Llavors, l'Ibai té aquest problema ara mateix, que ell intentava buscar aquest rècord i no l'ha trobat. Llavors, pot ser un indicador de que ha arribat al sostre a la velada? Segurament, perquè ell, ja l'any passat, quan fa el bombazo i arriba als 9 milions, ell fins i tot es planteja de dir, potser hem de deixar-ho respirar una mica.
1: Vale.
0: Però el problema està en que genera tants diners...
1: Que li van dir, ni de conya, Ibai,
0: ni
1: pares.
0: De conya, perquè al final l'Ibai no és el que s'emporta tots aquests diners, sinó que ell els genera, els centrifuga i li passen per davant. És a dir, s'ha convertit en una espècie de canal, una gallina dels ous d'or, que l'estan ofegant, i arribarà un moment que jo crec que explotarà. O sigui, la bombolla d'influencers, velada, boxejadors... no tindrà sentit.
1: Però clar, és veritat que de moment ara, a dia d'avui, a l'influencer sí que li interessa anar a la velada.
0: Sí,
1: sí que segueix sent el millor aparador on suposo que pot 100%. Estar ahir a la nit.
0: I les marques. Per exemple, aquest any s'hi ha incorporat Coca-Cola.
1: És veritat.
0: Llavors Coca-Cola, que nosaltres el teníem ubicat com a marca en esdeveniments esportius a l'estil un Mundial, uh-huh. una Champions, una final d'alguna copa, saps? Alguna cosa així, doncs ara ha volgut patrocinar això i ha tingut un impacte real, però clar, els influencers, molts d'ells, no només hi van per l'Ibai, no només els convida l'Ibai, sinó que totes aquestes marques, després totes aquestes tenen llotges. Llavors, totes aquestes llotges porten a 10-15 influencers. Aquests 10-15 influencers fan vídeos patrocinant els productes i tot allò va centrifugant. Però clar, és capitalisme...
1: En el seu màxim esplendor, també.
0: En el màxim esplendor.
1: Bueno, boxa, disfressat de boxa.
0: Exacte. I llavors hi ha el públic, la societat més enfocada al públic adolescent o els joves adults que sobretot consumeixen aquest contingut, ja estan intentant rebaixar això perquè ja es veu un clima, un caliu a les xarxes de que tothom ja se n'està fartant. De tota l'estona, vídeos de publicitat, dius.
1: Ja
0: algú, hi ha gent que encara, hi ha gent que no recorda, alguns creadors de continguts, quin era el seu contingut original pel qual es van fer famosos i ara només es dediquen a fer publicitat.
1: Imagina't.
0: I això va passar a la velada.
1: I escolta una cosa, la velada, clar, aquí hi ha entrades, vull dir que això val diners.
0: Sí.
1: Quants diners val i quants diners, si se sap, s'embutxaca l'Ibai, ara que deies que és veritat sí. que ella és una centrificadora de diners, és a dir, sí. serveix perquè això és una indústria molt més gran que s'alimenta, però quants diners guanya l'Ibai també amb això?
0: Les entrades, la més barata eren 35 euros, que era allà al quart amfiteatre de la...
1: Per no veure, el darrere del lavabo.
0: Exacte, de la Cartuja, que del lavabo, es va queixar molta gent, no hi havia ni paper higiènic.
1: Què dius ara?
0: Sí, 80.000 persones, i si tens un apretón, doncs
1: mira.
0: Ho passes malament. La més barata eren 35, la més cara eren 190 euros al costat del ring, en una zona que no és VIP, però et fan veure que ets VIP perquè estàs de peu 8 hores, passa-ho bé, i a veure si t'asseus en algun lloc. L'embutxacament que s'emporta l'Ibai, no ho diu mai ell, però sempre reconeix que no s'emporta els milions d'euros que genera tot això, però els càlculs, més o menys, són entre uns 72.000 euros i 144.000 euros.
1: Uau.
0: Què tu dius? No està gens malament.
1: No.
0: Però això és només de l'esdeveniment com a tal físic. Després està que l'Ibai, quan obre Twitch, és a dir, el streaming de Twitch, si entres al chat, tu vas veient tota l'estona com se subscriu gent, però a punta pala. Estem parlant de que portàvem mitja hora de streaming i potser vam calcular uns 50.000 subscripcions en Prime.
1: Uau.
0: Que és allò de que Amazon Prime és propietat de Twitch,
1: sí.
0: Llavors per no haver de pagar una quota mensual pots donar la que tens ja de Prime, només pots donar una, i li estan donant tota l'estona a l'Ibai. Llavors, l'Ibai, després, quan acabi el mes, o quan vagin passant els mesos, aquest arrossegament de subscripcions el que farà serà multiplicar encara més el que ja s'embutxaca de subscripcions de Twitch, i poden ser centenars de milers d'euros o algun milió.
2: Jo el que volia comentar és que...
1: Espera, que no tens el micro obert, Oriol, ara.
2: Ja? Val. Jo el que volia comentar amb això de l'impacte aquest que deies dels influencers a l'anar a la balada, crec que aquest any ha passat una cosa inèdita, que ha sigut que un youtuber i una influencer, que són germans, que és la
0: sí.
2: Marta Díaz i l'Alfa Sniper, van decidir presentar la seva germana petita, vale, com a moda de bateig, i van fer com un passadís, tot de persones encaputxades de blanc, que semblava un passadís fet pel Ku Klux Klan, i aleshores ells anaven cap allà, arribava la germana tapada, de cop ensenyava la cara, i era com el gran esdeveniment. Us presentem a la nostra germana, la gent es tornava boja, es pot veure la Marta Díaz fent-li un petó a sa germana, en plan, ja eres una de los nuestros, Goodfellas, una cosa surrealista. I la gent es queixava molt perquè aquesta nena, bueno, aquesta noia, perdó, potser tenia, m'ho invento, 3.000 seguidors, i ara en té 235.000.
0: Sí.
1: Què?
2: Només no, per ensenyar la cara.
0: L'anunci va ser dels propis germans quan acabaven el combat i guanyen la Marta Díaz, que no s'ho va creure ni el Tato, que podia haver guanyat. Em diu, bueno, recordad que nuestra hermana ya tiene todas las redes abiertas, com si fos un producte,
1: sí,
0: és a dir,
1: sí.
0: Bateig com allò, puesta de largo, de l'aristocràcia, doncs ara de la distopia capitalista aquesta d'influencers, de...
1: Tots mira, a seguir-la, vinga.
0: Mira la nostra germana, tots a seguir-la, que no volem que foti un pal a l'aigua. Llavors ja tenim allà el trident dels germans Díaz, que mira, el primer l'Alfa Sniper encara, Marta Díaz, no, però l'Alfa Sniper almenys feia contingut, sí. Duty, allò...
1: Qui era aquest? Ah, feia jocs,
0: sí,
1: jugava i es gravava
0: i jugava. Ara només fa vídeos dels seus Lamborghinis. O sigui, imagina't, i viu a Andorra. És que és... ja només dir-ho en veu alta m'estic donant vergonya a mi mateix. Però clar, la posada aquesta de Largo, de la germana, la Laura Díaz, després veia certes situacions, com se'n esbroncaven entre ells, que és, veniu aquí a donar-vos de pals, a mostrar la vostra cara i a promocionar el vostre producte, que sou vosaltres, ja està.
1: I que, a més, això que deies, venen a lluitar i es preparen, també, crec. Sí, que, o sigui, sí. Clar, a més,
0: són mesos de creació de contingut.
1: Són mesos que estan ja generant vídeos. Me'n recordo la Rorro, en el seu moment, que es va fer molt viral, de com es anava preparant, la seva preparació física, també.
0: Allà a la Xina se'n va anar amb els monjes.
1: Clar, que en aquest cas també són tots els entrenadors que també, bueno, s'embutxaquen la seva part, els seus vídeos, amb els mateixos, déu-n'hi-do, la indústria.
0: Sí, al principi sí que hi havia una mica de gràcia, perquè la primera velada del 2021 va aparèixer el Torete, que és un ex-lluitador de box espanyol, hi havia alguns d'aquests que eren del món del Frikis, el Mr. Jagger, el Future, que era un comentarista.
1: Conec res de tota aquesta gent que dius.
0: No, però això és com molt de nínxol. És com si ara mateix el món dels mitjans catalans...
1: Sí. Doncs féssim una velada de l'any.
0: Féssim una velada de l'any per la gràcia. Veus, el Jordi Basté contra el Ricardo Estrella, l'Escapa contra el Bundó. No sé, així de per les risses, saps? I saps perfectament que no estan preparats. I et ve algun català que és boxejador, prepara una mica, parlen de com és la preparació, hi ha una intenció. A partir de la tercera, quarta i cinquena, allò se'n va anar de madre. Però se'n va anar de madre a un nivell de bueno, no, ara portem la Noel, ara portem no sé qui, ara la... El Juanes, quan va començar a cantar, va dir, venga, todo el mundo a cantar canciones. Ningú se sabia.
1: Duríssim,
0: ningú se'n sabia,
1: això.
0: Era duríssim. Duríssim. Però l'Ibai agafa, o sigui, l'Ibai agafa els personatges que combaten o els que canten pensant, sí, en un nínxol de públic ultramassiu. No amb la intenció de que sabràs que hi ha la Cartuja, tindràs xavals, que el que està... Per ells la Batguial és vella. O sigui, ells estaran esperant algun d'ara dels nous.
1: Puc dir una cosa? L'altre dia vaig anar a la platja. Amb això acabo. Amb això et dic adéu. Vaig anar a la platja i em trobo... Hi havia un grup de joves a l'aigua, vale? I de sobte parlaven entre ells i un li diu a l'altre, ui, aquella és del 99. Tota la gent que és d'abans del 2000 són Jurassic Park. I vaig dir, oh, wow.
0: Sí.
1: Oh, wow.
0: És que hi ha un trend de TikTok, wow, que era en plan que anava preguntant a grups, o sigui, és com si al vostre equip us pregunten, tu de quin any ets? Jo del 2004, sí. No passa res. I tu del 1900... Bum! I et treu un vídeo de Jurassic Park, un vídeo victoriano.
1: Les xarxes, quin món.
0: Sí, quin món.
1: Víctor Rodrigo, responsable del món de la tele de Nació Digital. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i per il·lustrar-nos en el món de la velada de l'any.
0: Bueno, sí.
1: Cuida't molt. Ens veiem a la propera. Uns anuncis i obrim el manual de supervivència.
3: Aquí Catalunya. Amb Laura Estrada. Evita riscos i sancions per tenir una cuidadora sense contracte. Els teus pares es mereixen el millor. Amb l'atenció dels teus familiars no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.
5: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra, la roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
6: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
7: Hi ha coses amb les quals et pots arriscar, però improvisar amb l'atenció dels teus pares aquest estiu no n'és una d'elles. Tenir una cuidadora sense contracte t'exposa a molts riscos. Confiar en Cuideo és tenir la garantia i la tranquil·litat de saber que estan en les millors mans en tot moment. Amb l'atenció dels teus familiars, no te la juguis. Aposta per Cuideo.
4: Els 40 Summer Live 2026. Dues úniques dates a Catalunya. 27 de juliol, 10 de la nit, Salou. Passeig de Jaume I. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb una desena d'actuacions cada nit. Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos i molts més. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat.

El 15 de gener d'aquest any, l'Aureliano Méndez, un home casat de 69 anys i pare de 3 fills, va prendre una mala decisió. Va traslladar el seu veler d'uns 10 metres d'eslora del port esportiu de Gandia, al País Valencià, a Guardamar del Segura, això és Alacant. Havia acordat un amarratge més barat, li corria pressa, perquè estava previst un fort temporal. A tot això, l'Aureliano ja sabia que el seu veler, l'Almirante, tenia problemes. El motor fallava, la ràdio no funcionava correctament i encara no havia instal·lat un equip de geolocalització nou. El carregador del mòbil, a més, no era compatible amb la presa del vaixell. Havia de tornar dos dies després, no pretenia allunyar-se massa de la costa. El que no s'esperava és que l'enxampés la borrasca Harry, la borrasca Ingrid i la borrasca Joseph.

0: La borrasca Harry, de fet, ha estat considerada per l'AEMET com un dels temporals marítims més intensos dels últims 15 anys al Mediterrani. L'endemà, l'Aureliano, sense motor, sense ràdio, va aconseguir trucar al 112. Va intentar dictar les coordenades, però es va quedar sense bateria al mòbil. És l'últim contacte amb la Terra. Salvament Marítim desplega aleshores helicòpters, avions, embarcacions, però no el troben. 7 dies després, el donen per mort. Però el que fa l'Aureliano és resistir. De fet, s'arriba a lligar amb una corda al llit per poder dormir. Va traient aigua que entra al veler amb galledes. Intenta llançar bengales sense èxit. S'acaba quedant sense aigua i es passa 2 dies sense menjar. 12 dies després de desaparèixer, una avioneta de Frontex, que vigilava precisament la ruta migratòria després del temporal, veu des del cel un veler molt malmès a prop de la costa d'Algèria. És l'Aureliano. L'aconsegueixen rescatar ell. El veler, com que està en molt mal estat, l'acaben abandonant al mar. I l'endemà, l'Aureliano torna a casa seva contra tot pronòstic. Avui, en aquest manual de supervivència, com sobreviure a alta mar. Perquè ja sabeu que els dilluns a aquesta hora, amb vocació de servei públic, el que volem és orientar sobre com sobreviure davant de situacions adverses o fenòmens contraris. I avui ens volem situar al mar. Per això tenim aquí a l'estudi el cap del Centre de Salvament Marítim de Barcelona, que és el Gerardo Gantes. Què tal? Bon dia, Gerardo.
1: Bon dia.
0: I també el socorrista Ramsès Martí. Què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Clar, la història de l'Aureliano, no sé com d'excepcional és, Gerardo, no sé si us trobeu sovint amb aquests rescats a alta mar d'aquest tipus, de gent a qui els ha fallat l'embarcació, que havien sortit amb una idea però acaben trobant-se amb un temporal que no els deixa tornar a casa.
1: Bueno, lo primero de todo, con respecto a las que he comentado antes, evidentemente a mí se me ocurren dos palabras, negligencia y heroísmo, porque por un lado es un acto negligente en toda regla y por otro lado está claro que la capacidad de sobrevivir de esta persona, su ánimo de sobrevivir es el que permitió salir de esto con vida. Lo segundo, vamos a ver, la mejor preparación viene antes, es decir, la mar donde te salva es preparándotelo, mirándote el día antes la meteorología, mirándote antes cómo está tu embarcación, mirar cómo está todo el sistema de seguridad que llevas a bordo. La seguridad no empieza cuando llamas a Santo Marítimo y ponemos todos los medios disponibles para salvarte, empieza antes. Luego ahí está la idea principal.
0: Que en cas de trobar-nos a alta mar, en una situació així, per exemple, de... o fem molt diferent, aquesta prevenció, què hem de procurar portar quan ens anem, al mar? Amb un veler, per exemple, amb un vaixell, amb una embarcació, què hem de portar amb nosaltres, sí o sí?
1: Mira, perdona, por separarnos un poquito,
0: sí.
1: La idea, la experiencia que tiene aquí el compañero es el servicio en playas, que el tema de seguridad en playas es enorme y él es el que te va a asesorar mucho mejor que yo. De cara a alta mar, repito la idea principal, la seguridad viene el día... Hay que prepararla.
0: Sí, però què ens emportem? Aigua, menjar, per abrigar-nos, bateries portàtils?
1: No, lo primero es estar todo estipulado, tú cumplir las normas, es hacer que tu embarcación pase una revisión, igual que los coches pasan la ITV, los barcos pasan la ITV, es decir, que tu barco ya esté perfectamente en condiciones. Y si tienes dudas, pues no salir. Si dice, mira, me está fallando últimamente el motor, pues no salga hasta que lo tengas 100% reparado. Las señales de emergencia, que las tengas en condiciones de poder usarlas, no que las tengas guardadas y después no sabes ni las tienes. Que si vas a llevar gente, el número de salvavidas que llevas a bordo sea el mismo. Como tú dices, llevo dos. Oye, mira, ese día viene el vecino, son tres. Pues solo tienes salvavidas para dos. Y sobre todo la meteorología es fundamental. Tú a lo mejor sales por la mañana con buen tiempo y dices, qué bien, vamos a disfrutar. Pero es que a lo mejor está previsto que por la tarde cambie el viento y en vez de ser de mar a tierra, de tierra a mar, tienes un problema y te vas. Y entre que nos llamas, movilizamos medios, hay un tiempo de reacción, de espera, de buscarte, y en la mar no... El mar es muy grande, entonces hay que... antes...
0: Que al mar sempre podem trucar? Sempre hi ha cobertura per trucar als serveis d'emergències?
1: Si sales con un barco, todos los barcos están obligados a llevar un canal de VHF. Entonces ya no
0: que depende... es como un walkie.
1: Exacto, es un walkie. Entonces la cobertura, nosotros tenemos cobertura en toda la mar suficiente para cualquier llamada en canal 16, que es el canal de emergencias, como el 112 en tierra, el canal 16, es en cualquier embarcación es capaz de llamarnos. Si tú sales sin radio, pues ya te estás complicando la vida, porque el teléfono depende de la cobertura de que tengas por la costa, por las señales de costa. Hay muchos que me dicen, no, que tengo un GPS y me da la posición. Digo, pues vas a saber dónde te vas a ahogar, pero no podrás comunicarlo. el GPS que tú tienes te va a decir la posición donde estás en cualquier sitio de la mar, pero para que tú puedas hablar conmigo tienes que tener cobertura de una estación de tierra, a no ser que tengas satelitaria, comunicación satelitaria, no tiene casi nadie, normal.
0: Uh-huh. I en cas que estiguem a alta mar, dèiem, per exemple, el que li va passar al protagonista de la història que explicàvem abans, de l'Aureliano, es queda sense aigua, i penses, clar, estic al mar, envoltat d'aigua de mar. Aquesta aigua l'hem d'intentar evitar beure, la podem beure si ens veiem en una situació extrema de que no tenim res més per hidratar-nos? Perquè, clar, aquesta aigua de sal, precisament crec que el que fa és deshidratar-te.
1: Ahí hay muchas teorías. En principio te dicen que no debes de beberla porque te puede causar problemas en el cerebro y perder el sentido común, digamos. Hay otros que dicen que han sobrevivido gracias a beber un poquito de agua de mar. Decirte una información, no toda el agua de mar tiene la misma cantidad de sal. Hay zonas que hay gente que dice, claro, pues yo he bebido, pero es que tu salinidad en esa zona es menor. Aquí en el Mediterráneo es bastante alta.
0: I en aquests casos, també penso, protegir-nos del sol, perquè, clar, depèn de la temporada que sigui de l'any. És veritat que en aquest cas ell va passar, hi havia el temporal, que també és veritat que això és més puntual, no és habitual al mar que hi hagi aquests temporals tan forts, però penso ara a l'estiu, per exemple. El sol també pot ser una amenaça en aquest sentit.
1: Sí, está claro.
0: Davant d'això, què és recomanable?
1: Por supuesto, tú cuando sales con una cantidad de agua, ¿qué le pasó a él? Además lo dice también en su historia, se le contaminó. Tú dices, no, yo llevo dos depósitos, sí, pero si sufres un golpe de mar y esos 100 litros, bueno, o 20 o 40 litros que tú llevas en un determinado compartimento del barco, pues se te contamina, ya no tienes agua. Tienes que tener siempre una alternativa, por supuesto. Siempre tienes que tener un plan B.
0: I el cas de les bengales, perquè crec que en aquesta història també l'embarcació portava bengales.
1: Sí.
0: És obligatori tenir-ne?
1: Sí. Lo que pasa es que hay que saber lanzarlas. Tú no puedes, claro, tú tienes que saber cuándo la lanzo. Tú ves un barco a lo lejos, a lo mejor te crees que te está mirando, pero es que el rumbo es el opuesto. El barco está mirando en otra dirección. Si tú gastas esa bengala en ese barco, ya estás perdiendo una oportunidad. La bengala es cuando tú escuchas al helicóptero o ya sabes que el barco te está buscando y lo ves claramente en tu dirección para que él te vea. Todo. Hay que saber usarlo, por supuesto.
0: I en el cas aquest, el cas de l'Aureliano, també es va dedicar a treure tot el que seria l'aigua de dins de l'embarcació. Això, si li passés a qualsevol persona, també el més important és tenir algun recipient, una galleda o així, penso, per, si cal, treure aquesta aigua de dins de l'embarcació.
1: Está claro.
0: També és una altra de les peces habituals que s'han de tenir.
1: Sí, por supuesto. Pero, mira, hablando con mi compañero, la primera regla en la mar es casi la vida, el sentido común, la sensatez. Nuestro de este año con respecto a la seguridad marítima es la sensatez. Sin sensatez, sin sentido común, ya puedes poner 40.000 reglas, 40.000 emergencias, sistema de seguridad, que no hay quien lo cubra. Sin sensatez no hay nada.
0: Déu-n'hi-do. És veritat que és la sempre, en sentit comú sempre, però quan t'hi trobes i dius, ai, ja m'he equivocat abans. Ramsès, anàvem a dir a les platges, en aquest cas. Jo volia començar preguntant-te per aquesta gent, per exemple, que neda des de la costa, s'allunya i després no pot tornar a terra, no?, de nou. No sé si us hi trobeu molt en aquests casos i què recomaneu fer el primer de tot amb aquesta gent.
2: Bé, no podem evitar d'inici parlar de la prevenció. Tots els accidents es poden prevenir. Com deia el Gerardo, no?, el sentit comú és important, però sovint ens trobem que el sentit comú pot arribar a ser el menys comú dels sentits, d'acord? Quan parlàvem de navegació, hi ha una dita molt típica, que és que en mal temps el bon mariner està al bar del port, no està navegant, d'acord? En platges, doncs les platges són un espai d'esbarjo, de relax, per tant la gent sovint és molt flexible, no?, amb la seva pròpia seguretat. Per nedar no ens fa falta fondària, d'acord? Mm-hmm. Vull dir, no cal buscar fondària. Mentre quan faci l'abraçada jo no toqui al fons, jo puc nedar perfectament. Per tant, allunyar-nos, bé, quan més lluny estem de la costa, més complex ho tindrem si tinc qualsevol problema. I els problemes no són aliens a les persones que saben nedar. Tenim grans nedadors que poden tenir problemes. De fet, la gent que està habituada a nedar i fa natació amb aigües obertes ja pren mesures de seguretat. Cada cop veiem més boies a natació. El problema tenim amb aquesta gent que vaig a provar-ho avui o m'allunyo, i bé, els nedadors de distància d'aigües obertes també miren la meteorologia. Ara, si ho proves i no ho has mirat, doncs et pots trobar que et poses a un lloc que no toca o que surts al moment que no toca. I de sobte pots trobar una corrent de retorn, és a dir, tota aquesta aigua que arriba a la platja, no?, sobretot a les platges longitudinals, que arriba un volum d'aigua important, aquesta aigua té que tornar i torna per llocs fàcils, formant doncs uns autèntics rius d'aigua salada que surten, i et pots trobar que t'allunyen. Però tampoc aniràs a parar a Mallorca a comprar una ensaïmada, m'entens? El que passa que et pots cansar, entres en pànic, i per molta capacitat natatòria que tinguis et trobes amb un problema, et vas allunyant, entres en pànic, et poses nerviós, si no tens cap element de seguretat que et permeti almenys flotar i ser vist, doncs tens un problema, no? Perquè ara estàs dins l'aigua, et refredaràs, entraràs amb hipotèrmia, i es va complicant el tema.
0: Llavors, en aquests casos, penso sempre, el primer és quiet, calma, no? Intentar preservar la calma per controlar la respiració i descansar el cos, no? Per intentar agafar forces per dir, val, després torno a intentar nedar.
2: Exacte, el que hem de fer és no posar-nos nerviosos, calma, també en situacions de salvament marítim exactament igual, no ens posem nerviosos perquè les decisions precipitades ens poden portar a cometre errors, i si estàs dins l'aigua, flotar i analitzar la situació. D'acord? He informat de que anava a nedar, m'esperen una hora concreta.
0: Ja.
2: No? Però això és, com diu el Gerardo, la preparació prèvia, fins i tot per una activitat tan simple com és anar a nedar.
0: Clar, clar.
1: Hemos estado hablando antes y también es un poco también de cultura marítima. La gente que viene de fuera, de tierra, a las playas, se cree que, por ejemplo, tú estás corriendo en la ciudad, te doblas un tobillo, te quedas quieto, te ve alguien, te llega el SEN y te recoge. En la mar no es tan sencillo. Tú dices, no, voy a nadar, me voy hasta la boya. Estás dentro del perímetro, sí, hasta la boya, pero a mitad de camino te puede pegar un tirón, te puedes tener cualquier problema médico o de salud, ¿y ahora qué?
0: Claro.
1: Ya no te, si te paras y no sabes nadar bien o no eres capaz de nadar, te vas para abajo.
0: Claro, claro, claro.
1: Es decir, que la mentalidad, hay que tener un poco. A mí me gustaría lanzar el mensaje de que hay que tener una cultura marítima, que saber que ir a la playa, como decía el compañero, dice, estoy de vacaciones, no me quiero preocupar, el niño está jugando ahí, me despreocupo, me duermo siesta porque sé que tengo vigilantes en la playa. No, el vigilante de la playa está, si tú le avisas, él te va a ayudar, pero de tu hijo te tienes que preocupar tú.
0: Claro, claro.
1: Porque en la playa no estás tú solo, tú y tu hijo. A lo mejor hay 2.000 personas en la playa. Es imposible. Que muchas veces también se enfoca el problema de que o más socorristas o más medios. No. El problema empieza en cada uno.
0: Uh-huh. Tornant a l'aigua, els talls de digestió. Això és habitual? O sigui, som conscients, jo me'n recordo quan era petit, et deia, no et banyis encara l'aigua al mar, que et donarà un tall de digestió, que coincidia amb l'hora de la migdiada dels pares, també s'ha de dir.
2: És veritat,
0: però és veritat que els talls de digestió sí que existeixen i pot passar que et donguin a l'aigua.
2: Aviam, aquí ets a ser... Jo soc infermer de professió. El tall de digestió no existeix. El que tenim nosaltres és el fet de que quan jo estic digerint, que jo menjo, sobretot si són menjars copiosos, doncs molta sang la necessito a nivell de vísceres per digerir. Clar, si jo estic digerint, no? I a més que mentre son precisament per això, no? Perquè no m'arriba tanta sang al cervell, per ser simples. Si jo entro de cop a l'aigua, no? Que a sobre està més freda, o faig qualsevol activitat que representi activitat física, el meu cos necessitarà sang, que la trauré de la digestió. Llavors puc tenir una mala digestió, però això no em farà que m'ofegui, això farà que em trobi malament. El problema realment que tenim és el que anomenem doncs, xoc termodiferencial. És a dir, el meu cos està a una temperatura molt alta, entro de cop amb una aigua que sol està... Bueno, ara cada cop està més calenta l'aigua.
1: Està 27, 28.
2: No? Vull dir que... Llavors, aquest xoc termodiferencial, aquesta diferència de temperatura sobtada, és el que pot fer doncs, que jo em maregi. Aquest mareig fora de l'aigua comportaria una patacada contra el terra. Si jo em marejo a l'aigua, respiraré aigua. Llavors, ja ens va bé que la gent cregui que hi ha el tall de digestió, jo ho trobo perfecte.
0: Ah, vale, però això ho traiem, llavors,
2: vale, això
0: que la gent
2: segueixi
0: pensant. Vull dir,
2: a nivell sociocultural, ja ens va bé que la gent pensi això i que la gent entri poquet a poquet a l'aigua, mullant-se els canells, el clatell, perquè estem adequant la temperatura. Els socorristes, quan entrem a l'aigua de manera sobtada, que ho hem de fer, ja intentem fer-ho de manera d'anar-nos esquitxant abans de fer la primera immersió, per evitar aquest xoc termodiferencial. Tu agafes una persona que s'ha dormit amb una gandula, que d'aquests que estan vermells, gamba, i el tires a l'aigua de cop, és molt probable que tingui una arrítmia cardíaca. Per tant, hem d'anar en compte. Això és el que ens passa. Però que, sí, tall de digestió, important evitar-lo. 2 hores després de menjar.
0: I escolta, una pregunta que és veritat que no passa dins l'aigua directament, però que també m'hi relaciona, eh? Els cops de calor. Per exemple, en piscines o platges, gent que no, a l'aigua entenc que és més difícil que et doni un cop de calor, potser sí, però no ho sé, però en cas que estiguis a terra i et dona un cop de calor, què s'ha de fer i què no s'ha de fer?
2: Vale, el cop de calor, primer hem de tenir clar què és, depèn de la temperatura ambient, no tan sols del sol, és a dir, jo pot tenir un cop de calor dins una sauna o dins un cotxe. D'acord? De fet, tenim casos d'animals i, desgraciadament, d'infants que han mort de cop de calor tancats dins un vehicle. No depèn del sol, sinó de la temperatura ambient. No? En una sauna jo puc patir un cop de calor i no hi ha sol, perquè és la temperatura ambient. Nosaltres som bitxos que necessitem mantenir la temperatura en un marge. No? Si ens sobrecalentem, passa una mica com els telèfons, no? Que últimament es calenten molt i posa aquest telèfon, s'ha d'apagar perquè s'ha sobrecalentat. A nosaltres ens passa el mateix. Què passa? Doncs que jo... És possible que comencen a fallar, doncs els òrgans en comencen a fallar i és molt greu. Hi ha treballadors que moren per cops de calor. Què hem de fer? Automàticament, si jo noto que m'estic començant a rescalfar com el telèfon, fugir d'aquesta font de calor, anar a l'ombra, refrescar-me, evitar el xoc tèrmic, evitar de sobte posar-me dins una banyera d'aigua freda, tirar aquesta persona a l'aigua. El refredament ha de ser lent per evitar aquest xoc termodiferencial. i donar temps. I en cas de dubte, el cop de calor, com que fa que fallin els òrgans, és avisar el 112, perquè segurament necessitarem doncs, que aquesta persona sigui valorada. D'acord? Però prevenció, és que és el mateix, el cop de calor s'ha de prevenir.
3: Clar, clar, clar.
2: És allò, més vale prevenir que curar, no? Doncs en salvament marítim, amb seguretat a l'aigua, per evitar la patologia tèrmica, és la prevenció.
3: I m'agrada molt el consell del Gerardo, davant del dubte, si no ho tens clar, si el que vas a fer no tens l'activitat assegurada, no tens potser el material que toca, no has passat les revisions que toquen, no ho facis. No ho facis, no? Vull dir que sigui també el missatge que llancem als oients, de dir, escolta, si us he de trobar i aquest estiu voleu fer activitats a l'aigua, tingueu en compte abans d'anar preparats i preparades. Doncs escolteu, moltíssimes gràcies Gerardo Gantes i Ramsés Martí. Gràcies per acompanyar-nos aquí a Catalunya. Ha estat molt interessant, molt útil. Així que tots els oients que ho estiguin escoltant que prenguin apunts. Nosaltres ho deixarem aquí, però ara us deixem amb el resum dels millors moments de la temporada de l'Aquí Catalunya. En aquest cas, un racó de pensar amb l'Aiman Raissal i en Obert Bilbeny, reflexionant sobre per què esperem que sigui un altre qui actuï, i acompanyats també de l'Enric Luzán, que és un català que està fent la volta al món a peu. A més, tancarem l'hora amb un expedient Tiscar, amb la cara Tiscar, que és el crim de Patraix, la vídua negra. Que vagi molt bé. Gràcies.

Aquí Catalunya, amb Laura Estrada. És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu. Però no...

0: Passen 6 minutets de les 10 del matí. M'aclareixo la veu perquè tinc un gargall. Coses que passen en el directe. I saludo ja l'Aiman Raisali. Què tal? Bon dia. Com estàs? El racó de pensar d'aquest dilluns. Avui acompanyada del filòsof, del catedràtic d'ètica, Norbert Bilbeny. Què tal? Bon dia.
1: Molt bon dia.
0: I gràcies per haver tornat aquí a l'equip
1: Catalunya. Gràcies per convidar-me, perquè venia a parlar, a conversar amb vosaltres sobre temes, diguem, filosòfics, un dilluns i a les 10 del matí. Té molt de mèrit per vosaltres i pels nostres oients.
0: És droga dura, però la fem amable. Està bé, en aquest record de pensar ens preguntem coses i avui consideràvem que el millor partner era el Norbert pel tema que ens portes. Iman, sí. Què t'ha fet pensar tu aquests últims dies?
2: Doncs, no és un tema que crec que és molt important, no? I és per què sempre esperem que sigui un altre que actuï davant de certes situacions, no?
0: Costa fer el primer pas a vegades, eh? En l'amor, però no només, eh? En quin context ens ho poses tu, això?
2: Doncs mira, jo us explico una situació que és la que em va fer pensar tot això, no? Que és el tema de que, mira, a l'any 1968, Katie Genovese va ser assassinada a Nova York, i segons els mitjans de l'època, 38 persones haurien presenciat l'agressió sense intervenir ni trucar a la policia. Tot i que més tard es va matisar aquesta xifra i es va saber que sí que alguns veïns havien intentat ajudar i tot això, la història va commocionar el país i va ser el detonant perquè els psicòlegs John Darley i Bill Latané es preguntessin què fa que tantes persones vegin una tragèdia i que no facin absolutament res.
0: Clar, és que és bèstia, eh? Segurament deu ser la por, no sé, el que explica pues, això.
2: Probablement, però van dissenyar uns quants experiments on simulaven certes emergències, no? Fum omplint una sala, un atac epilèptic, un accident també, per exemple, i van descobrir una cosa bastant inquietant, i és que com més persones presencien una situació crítica, menys probable és que algú faci alguna cosa, no? Que algú actuï. Aquest fenomen es coneix com l'efecte espectador. La raó, doncs mira, que la responsabilitat es difon, cadascú pensa que un altre s'encarregarà d'intervenir i, bueno, com diu el principi d'autoritat difusa de Munger, quan tothom és responsable, ningú ho és. El nostre cervell prefereix passar la càrrega a un altre abans que exposar-se al risc social d'actuar, perquè sí que comporta ser risc.
0: Norbert, com s'explica això?
1: És el comportament de grup. És clar, com més gran és el grup, més dissolta queda la responsabilitat, no? Però el grup també pot reaccionar unànimament prenent la iniciativa com a tal grup en altres casos que no siguin aquests en què els individus del grup corren un risc. Uh-huh. I corren un risc a parer del grup segurament fonamentat, molt alt, no? Com que t'agredeixin, pateixis el mateix mal que la persona que... Uh-huh. O les persones que s'haurien de socórrer, etcètera, no? Té un cert nivell d'enteniment i de comprensió. No dic de justificació sempre, uh-huh. Sinó d'enteniment i de comprensió. Un cert nivell, no? Però hi ha altres casos en què el grup reacciona, ja deia, unànimament i a favor. Per exemple, una criatura que es troba en una situació doncs, d'accident, no? Una persona innocent doncs, que està també en greu en risc doncs, per un accident de cotxe, per exemple, no? O perquè li ha caigut un pes a sobre, etc. La gent s'hi llença a socórrer, no? A socórrer això. Tenim l'experiència quotidiana de l'autobús o del metro. És a dir, quan hi ha algú que veiem que està amenaçant o intentant robar un altre o que roba un altre, ningú es mou, no? Perquè pensa també, em tocarà a mi el rebre, no? Sí. Però quan en el mateix autobús o en el mateix metro hi ha, doncs ja dic, una persona gran que cau, no? Doncs tothom s'aixeca i va a ajudar-la, etc. No? És aquest comportament de grup. Com ha dit la Marina, jo crec que fonamentalment és la por. És el risc a patir el mateix o pitjor que l'espectacle que tens al davant.
0: És aquesta paràlisi, però després és veritat que quan algú altre fa el primer pas, a vegades la reacció acaba sent també desmesurada. Sí. És a dir, hi ha hagut aquesta paràlisi prèvia, el bloqueig de la por, però a la que un mou un dit...
1: Sí, també.
0: Però la por es desbloqueja.
1: Sí, però no sempre, perquè tot i així hi haurà gent que no es veurà, encara que alguns, que els valents, les valentes, el líder, no, la persona doncs més solidària, per exemple, en un cas de solidaritat, doncs prengui la iniciativa i hi haurà d'altres que continuaran retinguts. És així.
2: Totalment.
0: I la gran pregunta, en l'era de les xarxes la gent s'atreveix més?
2: Doncs mira, més de mig segle després sí que cert que el que es veu és que aquest efecte de l'espectador s'ha accentuat encara més amb les xarxes socials, no? Perquè avui estem com entrenats a observar tot des de la distància de les xarxes, no? Anem amb el dit mirant vídeos, fotos, i estem molt acostumats també a veure fotos de pobresa màxima, vulnerabilitats exagerades, tal... I bon, clar, això fa que el nostre cervell estigui com més acostumat. Però o gravar amb el mòbil quan hi ha alguna, no sé, alguna baralla, algun problema, tant. La gent té com aquest efecte espectador bastant, com bastant present, no? Estem entrenats per observar, per gravar amb el mòbil, per comentar, per compartir, mentre esperem que un altre lideri aquesta acció de fer alguna cosa. No som testimonis passius d'injustícies, d'agressions, de violència, tragèdies humanitàries, però sí que cada cop més doncs, desconnectats, sobretot de l'acció real. No? La paradoxa és que mai no havíem estat tan exposats de veure-ho tot, però alhora també tan acostumats a esperar que algú altre prengui com aquesta iniciativa. No?
1: Sí, però Imana, això és una situació d'anonimat o d'anonimització.
2: Sí. Anonimització,
1: és
2: total.
1: A dir, el que està usant la xarxa, sí. I el que està dins, per dir-ho així, de la xarxa, no? Que l'estem observant, que l'estem sentint, no? Doncs clar, es desconeixen entre ells i elles, no? És a dir, que hi ha una qüestió d'anonimat, d'invisibilització, que en una situació física, en canvi, sí,
2: no es dona.
1: I ens veiem les cares.
0: Clar, aquí hi ha dos coses en relació al que deia la Imanda d'aquesta era de les xarxes. Una, la sensació d'immunització col·lectiva a la qual estem sotmesos per les constants bombardejos d'imatges xungues, sí, per dir-ho sí. Clar i planer, que estem veient dia sí, dia mm-hmm. també això, d'alguna manera ens immunitza. I de l'altra, aquesta necessitat que no sé d'on neix de retransmetre-ho tot per tenir la certesa després de que és que això després ho publico i ho peto, no?
1: I la reacció de l'usuari és molt imprevisible, perquè mm-hmm. hi ha usuaris que prefereixen callar, hi ha d'altres que opten per l'estupidesa i l'agressivitat, insultant, per exemple, i hi ha altres que prefereixen intervenir, però no per ferir, sinó per prendre posició i adoptar una causa social o fins i tot humanitària, fins i tot dins de la seva invisibilitat, dins del seu mm-hmm. anonimat. Això també ho veiem en xarxes, que hi ha sí. persones en xarxes que són persones decents i altres que no.
2: I altres que no en són pas.
1: És a dir, és la persona humana.
0: Per final estem parlant de reaccions impulsives, també, no? Tu necessites, quan estàs veient una cosa així, tu parlaves abans, doncs, de, no sé, una criatura que s'està ofegant, el que sigui.
2: Aquí també hi ha el
0: cas de la
2: no?
0: Kitri Genovès, sí. que l'estaven matant. Allò, o et desperta ràpid, o apaga i vamonos.
2: És tard. Sí. Aquí també veig un factor també com de vulnerabilitat, no? Depèn de si tu detectes que l'altre individu és vulnerable, un nen petit, una persona gran, una persona doncs amb, jo que sé, amb certes dificultats, com que és molt evident que necessita ajuda, però tu veus una persona jove, potser, o la Kate Genovese en aquest cas, que era una dona jove, però tampoc era ni una nena ni una persona molt gran, és com que crec que el factor vulnerabilitat, això de veure l'altra persona vulnerable, també pot fer, o bueno, quan el primer programa que jo vaig fer, que li deia a la Marina, jo tinc molta por a volar, li deia, però clar, vaig tenir un vol a Romania i hi havia una dona al costat meu que estava encara més espantada que jo. I a mi em va empoderar de certa forma i vaig poder connectar amb ella i fins i tot acompanyar-la en aquesta por, que tremolava molt, la pobra tal, i jo que estava cagadíssima, em va sortir una força de no recordo com ni d'on, d'acompanyar-la en aquesta por, perquè la vaig veure més vulnerable que jo realment, no?
1: Però què passa quan veus una persona que està sent agredida i que és molt vulnerable, com per exemple una dona o una noia que no té la força de l'home, d'aquest cos gegant, brutal, que l'està insultant, agredint, etc.
2: A mi m'ha passat, eh?
1: Què passa quan tu veus això I tens l'impuls de protegir-la i de separar-los, però que tu ets la meitat de gran que aquest orangután que està agredint a la pobra noia, sí. I que saps que rebràs.
2: Sí, sí,
1: tot i així, hi ha persones que fan el pas endavant.
2: Sí.
1: Que fan el pas endavant i que parlant, insinuant, el que sigui, doncs prenen l'iniciativa. Hi ha altres que no. És un dilema important. A mi, de moment, no se m'ha presentat mai, però de vegades ho he pensat. Què passa? Si jo em trobo en un cas així, clar, et surt d'anar a defensar el desprotegit, no? Però penses, és que em poden clavar una punyalada.
0: És que segurament és una cosa que no pots planificar ni anticipar fins que no t'hi trobes,
1: exacte,
0: no?
1: Però al final, jo crec que influeix molt la personalitat de l'individu, de l'espectador, en aquest cas, sí. L'espectadora. Jo crec que influeix molt. Les seves conviccions, la seva sensibilitat, no és tan segurament de resposta espontània, resposta
2: intuïtiva. I també l'experiència individual, jo crec. Jo crec que a mi em va passar una vegada amb 16 anys que vaig rebre un atac racista al metro, que estava anant a l'institut. Jo
0: aquí a Catalunya, eh?
2: Aquí a Barcelona, sí. Estava anant a l'institut i un senyor se'm va posar molt, molt a prop i va començar a dir-me que jo anava disfressada, perquè jo anava, portava el vel en aquell moment i tal, que on anava així, que no era carnaval, no sé què, i estava tot el metro ple de gent i ningú va fer absolutament res. Per què? Perquè entenc aquest factor de por. I jo vaig estar resistint, en plan, no ploris, no posis cares, tal, aguanta, i quan va tocar la meva parada vaig baixar i vaig fer com... plorar fins que vaig arribar a l'institut, que estava tremolant, però en el moment aquest va ser com, no mostris absolutament cap signe com de vulnerabilitat, estava intentant mantenir-me. I quan, clar, a mi em va passar això i va ser molt fort per mi. En aquest moment jo estava paralitzada, jo no tenia ni la força ni absolutament una personalitat forta tal per defensar-me, però ara penso, si se'm posa algú així, o si jo veig que algú està rebent un atac així, jo estic convençuda de que jo saltaria a defensar aquesta persona, perquè sé que se sent en aquesta situació.
1: Clar, és que, Iman, l'exemple que tu has posat diu molt poc en favor d'aquest públic, d'aquesta gent, d'aquests vianants d'aquest vagó de metro, eh? Diu molt poc en favor
0: seu. Clar, i la cosa és que tu vas baixar, però em pregunto què hauríem fet després, no? Quan hagués acabat l'incident, quan la persona en qüestió que t'estava dient el que et deia hagués marxat, si algú se t'hauria acostat com a mínim per la part del consol, no?
1: Sí, desenganyem-nos. Els humans moltes vegades actuem com un ramat.
2: Sí.
1: Altres vegades, no?
0: Sí. Que, parlant de la por, ara anirem a un altre cas, que ens explicarà la Gemma Parellada, però parlant de la por, clar, jo que tinc una nena, tu també, Iman, a vegades no, et diuen, tinc por d'això, i tu li dius, no tinguis por, no, tingues por.
2: Sí.
0: O sigui, és com l'impuls primer és dir-li, no tinguis por, no, tinga-la, perquè és un mecanisme de supervivència, de defensa, del ser humà.
1: Clar, els valents són valents perquè tenen por, perquè si no serien temeraris.
2: Exacte.
1: No costaria ser valent. És dir, el mèrit,
2: Totalment.
1: La virtut...
2: És fer les coses amb por.
1: De ser valent és que primer tems.
2: Total.
1: I tens por, però tot i així el teu coratge, la teva iniciativa et fan anar endavant. El que no té por, el que no té temor, pot ser valent? No, és un temerari.
2: Imprudent.
1: Sí.
0: Però tanmateix te'n dim això, no sé si tu t'hi has vist alguna vegada. amb la teva filla, de dir-li, no tinguis por, no passa res.
2: Té 7 anys, i clar, encara està aprenent a gestionar moltes coses, i a vegades ve, és que això em fa por, això me da miedo, no? I li dic, vinga, sí, és que jo també he dit no tengas miedo, però és que jo també, en dia d'avui, tinc por a moltes coses. Per tant, és irracional, i a vegades li explico...
1: La por ens ha fet humans.
2: Totalment, 100%.
1: Ja des de la prehistòria, no? La por ens ha fet humans.
2: I ens ha fet sobreviure.
1: La por a l'imprevist, la por a les feres...
2: Sí,
1: etcètera,
2: sí, és una qüestió també de prudència, però bueno, amb el temps també vas aprenent tu i vas ensenyant-li i educant els teus fills en que la por no és una emoció dolenta, no és una cosa dolenta, és una cosa
1: sort
2: que fa...
1: tenim un contrapunt, un contrapès, que és l'esperança.
2: Totalment.
1: Contra la por, contra el temor, l'espera, l'esperança.
2: Sí.
0: Mira, i en parlàvem el dia que commemoraven l'aniversari dels atemptats del Bataclan, precisament, parlàvem de la por
1: l'esperança
0: i l'esperança.
1: És fonamental. Inclús en política. Jo no dic en parella, en família, entre els amics... L'esperança és que és una emoció fonamental que contrarresta, afortunadament, la por, el temor.
0: Perquè això del primer pas també es pot traslladar a les relacions amoroses, i de quina manera, allò de fer el primer pas...
1: Jo pensava que veníem a parlar d'això, d'aquest el primer pas en una relació personal, interpersonal, una relació, diguem, de grup... però, en fi, tot està relacionat.
0: És a dir, relacions que a vegades no neixen o que es queden allà perquè algú no s'ha atrevit a fer-lo.
1: Esclar, però és un tema molt complex. Jo no m'he preparat res. Ara, quan venia aquí amb el metro, doncs m'he apuntat aquí, com veieu, un mini quadernet, quatre notes, però jo no recordo cap monografia, cap estudi especial sobre qui dona el primer pas en aquestes o aquelles altres situacions, no? Perquè és tan ampli això. Mm-hmm. El primer pas és el que hauries de donar respecte de tu mateix, no? Però després respecte d'un altre.
0: El primer pas pot ser una mirada.
1: Pot ser parella, pot ser família, sí, poden ser amics. Això passa molt amb l'amistat. Qui pren la iniciativa en l'amistat? No, és que espero que ella em truqui.
2: Em truqui,
1: no?
2: Però
0: quantes, el plan, no? Quantes relacions d'amistat s'han troncat precisament per això de, no, és que jo ja porto tres trucades i tres invitacions a sopar i ara no em toca a mi.
1: Coarta molt, ja no diguem en un pla més ampli, no? En política, en fi, en tants aspectes, no? És la qüestió de la iniciativa. Llavors, aquí hi ha, clar, moltes qüestions ètiques amb aquest primer pas. Primer, si no el dones, és voluntari o és involuntari?
0: Clar.
1: Vale? Si és involuntari, per què serà? Per domini, per poder de l'altre? Per domini o poder de l'altre? Mm-hmm. O perquè l'altre és més intel·ligent i té més facultats que tu? O simplement perquè tu no estàs preparada o consideres que no has d'intervenir i que per cortesia, per respecte...
0: És que això doncs... ha passat molt amb la dona, en la història i ara, no? Allò del primer pas sempre és l'home, o acostuma a ser l'home qui demana matrimoni a la dona, per exemple. Relació...
2: Ara s'estan trencant molts d'esto, amb el tema de dones demanant matrimoni.
1: Clar, en la família, en la relació patriarcal, a mi de petit em van ensenyar que no es pot contestar als pares, no contestis.
2: Sí, cert.
1: I la iniciativa la prenien els pares, i especialment el pare. És a dir, que això et coarta. Sí. No prens la iniciativa. Deixes que sigui l'altre, el més gran. Però això passa molt més sovint. Per exemple, ara quan venia aquí també ho pensava. Dic, això de donar el primer pas. Tradicionalment, ara això ja no s'ensenya ni s'aprèn. Es deia, i es practicava, tinc entès, que quan un home o una dona es trobaven, es presentaven o eren presentats, havia de ser la dona la que allargava la mà per saludar.
0: Ah, sí?
1: No l'home.
2: Com per donar-li permís.
1: El que estirava la mà de la dona. No, havia de ser la senyora, la senyoreta.
0: Com que convidava.
1: La que prenia la iniciativa, no? Uh-huh. La que prenia la iniciativa. Doncs ara, clar, com es fa? I després la qüestió dels petons. Que aquí a Espanya, no?, ens saludem i ens donem uns petons, no? En altres països no és així.
0: Mm-hmm.
1: Clar, moltes vegades penses, amb aquesta persona desconeguda que amablement em presenten, li haig de donar un petó petons a galta i galta, o no li haig de donar?
0: Sí.
1: I ja esperes que sigui l'altra persona, especialment en termes ja més masclistes, si és una dona, doncs la que et doni a tu els petons, no avançar-te tu. Però això també té un component masclista. Però en tot cas et planteja el dilema.
2: Sí,
1: et
2: totalment.
1: Planteja el dilema. Com saludo? Com saludo?
2: És que hi ha un component gran aquí cultural també, no? Perquè, per exemple, nosaltres considerem que si aquesta persona no et fa aquests dos petons, doncs, oi, és maleducada perquè no t'ha saludat. Però hi ha països i cultures que dius, no, és que si s'apropa massa a tu i trenca aquesta barrera d'intimitat fent-te dos petons que volies que no estan molt a prop teu, la falta de respecte és aquí per apropar-se tant. Per tant, depèn de en quina cultura estàs. Jo recordo que quan li vaig presentar al meu marit espanyol a la meva mare marroquina, jo li vaig dir, Adri, no la toquis, sisplau, ¿vale? Sí, no li facis petons. Primer, jo què sé, que agafi confiança, perquè per ella, clar, mai ha saludat a un home, no? I ell, sí, no sé què. El primer que va fer l'Adrià al veure la meva mare va ser fer-li una abraçada i dos petons. I jo, tio, t'he posat en context, t'he dit que no ho facis, perquè hi ha aquí una bretxa cultural important. Però la meva mare es va quedar com si hagués fet, saps? Per ella va ser com molt estrany. Ara es mengen a petons perquè hi ha més confiança i tal, però sí que...
0: Entra la barrera.
2: Sí, el primer, de fet, el meu germà es va enfadar una mica, em va dir, és que per què l'ha fet dos petons si nosaltres no fem això, saps? Però després ja es van entendre més. No?
1: Més allà del recint familiar, ja el social, sí, més el ampli, social. Començant, si voleu, per la feina, per l'empresa. pressa per l'oficina, no? Que, clar, qui porta la veu cantant, qui té la prioritat, perquè la prioritat acostuma a ser una relació de domini, de poder, no? Qui té la prioritat? Doncs clar, el té l'amo, l'encarregat, l'encarregada, doncs aquests són els que tenen la prioritat, doncs, per fixar els temps, per fixar els criteris, etc. El treballador, l'empleada, doncs no tenen la iniciativa, esperen que sigui l'altre. I de vegades no hauria de ser així, també per defensa pròpia.
0: I com canvien els impulsos i els primers passos en funció del context, també. És a dir, amb un company de feina no et fas dos petons quan arribes a la feina, però en canvi aquella mateixa tarda et trobes en un acte i va passar, per exemple, a la Gala dels Ondes, l'altre dia, amb el Ferran Dalmau, un company de la redacció, de cop ens vam trobar, vam fer dos petons i ens acabàvem de veure al matí. Va ser com, què estem fent, no?
1: No, és així, és així.
0: I aquí va ser un pas simultani, diguéssim. Deixeu-me incorporar la conversa a la Gemma Parellada, perquè el que, Gemma, tu ens vols explicar arran d'això i el que et va fer pensar quan la Imana va comentar que volia parlar d'això de fer el primer pas, és d'un cas que vas publicar al País ja fa un temps, que és un exemple molt extrem d'aquest no fer res que ens comentava ella al principi, de la Keti Genovès.
3: Sí, bon dia a tothom. Jo torno una miqueta al principi. I és que és un cas molt extrem d'una actriu, la Zata Zoro, que ella estava treballant en el rodatge d'una sèrie, El Trono, perquè és per un dels grans canals francesos, TV5, i que a més estava dirigida per un dels directors més poderosos de la indústria del cinema Burkina Faso, que això vol dir del cinema africà, no? I en plena filmació, en ple set de rodatge, el Tairu, que és el director, li agafa un dels seus rampells i li tira una ampolla a la cara, una ampolla de cervesa a la cara a la Zata, davant de tothom, L'ampolla es trenca, ella es cau a terra i comença, comença a sangrar molt, no? I aquí és on entren en joc els altres, aquest silenci o qui actua, com actua. El que fa el director, de manera instintiva, hi ha dues persones, una que és l'actriu principal, que s'hi acosten per socórrer-la, no? I intenten parar l'hemorràgia i tal. Llavors el director el que fa és dir qui es mogui, ningú es mou, qui es mogui està despedit per la feina. Estem parlant, que és una miqueta no sé si recordeu el cas de Harvey Weinstein, és com el gran productor de la zona. Si perds la feina allà, vol dir que ja no en trobes mai més. I només aquestes dues persones són les que fan cas omís de l'amenaça i la porten fins a l'hospital, no? La resta, el rodatge segueix. I tothom segueix rodant com si res no hagués passat. Llavors, la qüestió és que, a més, clar, aquest senyor, que ja era conegut pels seus brots, però és que, a més, tenia acusacions de sobrepassar-se amb menors. Tenia una sèrie infantil i n'hi ha unes quantes que havien explicat sempre en petit comitè, perquè allà és molt difícil de denunciar les coses. Doncs hi havia aquest rumor, se sabia, diguem-ne, que Vox Populi sabia que abusava de menors. De fet, també havia abusat de la Zata durant

0: durant el FESPACO, que és el gran festival, són com els Oscars africans, i això obre una cadena de denúncies. Obre una cadena de denúncies, fa que la sèrie es retiri del canal, i allà sí que hi ha una sèrie de reaccions. No tothom reacciona, eh? Encara a dia d'avui el senyor torna a treballar, i encara a dia d'avui hi ha qui li retreu a l'ESATA d'haver-ho denunciat, perquè diu que això no es fa, que és una de les grans figures i que dona mala imatge al país i a la indústria, no?
1: Que això que ens està explicant la Gemma, d'alguna manera, entronca amb el fenomen Me Too, no? Que sempre hi ha d'haver algú que faci el primer pas i sempre n'hi haurà d'altres que acabaran sent impunes per la seva condició de poderosos.
2: Aquesta gent que no va reaccionar, que no va ajudar la víctima ni retreure-li la seva conducta a l'agressor, perquè déu-n'hi-do quina agressió que la que ens acaben d'explicar, doncs hauria de ser molt diversa. Però torno a insistir, la educació personal, la personalitat, la intel·ligència i la sensibilitat, que es té les dues coses, no solament la sensibilitat, també la intel·ligència. Mm-hmm. Que la intel·ligència hi juga un paper molt important, perquè hi ha persones que són molt curtetes, hi ha persones que són estúpides, hi ha persones que costa molt que reaccionin, que són molt lentes de reacció. Desenganyem-nos, l'espècie humana és així, hi ha gent més intel·ligent que d'altres. La prova d'això és que no hi ha cosa que ens ofengui més que és que ens diguin que no som intel·ligents. A part de que ens confonguin el nom, que diguin que no som intel·ligents, això ens molesta molt. Però certament hi ha persones més intel·ligents que d'altres. Els més intel·ligents tenen més aquesta... Si són sensibles, també. Mm-hmm. Si també són sensibles, perquè si no són uns psicòpates. Però si són també sensibles, són els que reaccionen, són els que es donen compte i saben fins a on poden arribar i fins a on han d'arribar.
1: Mira, ara m'has fet el peu perfecte per el següent que volem fer, que és posar-vos a prova, fer un petit joc, això ho fem en el racó de pensar de tant en tant, tu ho saps, Iman. Posar a prova el vostre enginy amb l'Enigma Estrada.
3: L'Enigma de la Laura Estrada.
1: A veure, Laura, de què va avui la cosa?
4: La cosa és, sempre us dono unes pistes... Ets el nou, Robert, t'ho he d'explicar tu, perquè si no això... La cosa és, dono unes pistes i heu d'endevinar què hi ha al darrere del que...
2: Norbert.
4: Perdona, he dit Robert.
1: Norbert. I a més acaba de dir que no feia res, que li faci més ràbia que li canviïn el nom, eh?
2: Però ella sap... Ella sap que els dos són molt intel·ligents.
4: Comencem. Perfecte. La cosa és, avui heu d'endevinar què hi ha al darrere del número 29. Us dic 29 i ja està. A partir d'aquí, intentant endevinar a què fa referència aquest número 29.
2: Val? El tramvia 29, que dona més voltes que cap altre tramvia. I que passa pel paral·lel, per les rondes, etc.
4: Mira, et diré una cosa. Vas d'alguna manera encaminat perquè té a veure amb un transport. Ah? La cosa és, us donaré algunes pistes, també per situar una mica, i els oients si volen jugar, per situar-vos una mica i intentar veure estirar per algun fil. El número 29 té a veure amb això. I també té a veure amb aquesta altra cançó, per exemple.
1: Va, per tant, és una companyia aèria. Té a veure amb quantes companyies aèries hi ha,
4: té
1: per
4: veure...
1: exemple...
4: Ah, vas bé, amb companyies aèries. Pot tenir a veure amb companyies aèries.
1: Que
4: estem
1: ràpida.
4: Parlant d'avions. Concretament, us podria donar una pista més. El que passa és que és veritat que potser ja no cal la pista 29 perquè ja han endevinat que va per avions. I la cosa és que té a veure amb... Això és l'himne de la Xina.
1: Val.
4: A partir d'aquí, intenteu endevinar.
2: Això és una equació, no? 29, himne de la Xina... Doncs no.
1: Avions
4: i avions. Sí. Què us ha pensat?
1: Quantes aerolínies té la Xina? 29.
4: No ben bé?
1: No. Quants viatges es fan a la Xina?
4: No ben bé. Intentem endevinar què fa referència aquest 29. Què poden ser? Podrien ser companyies, no són companyies. Què més pot ser que tingui a veure amb l'aviació 29?
1: Fileres d'avions.
4: No?
2: Pot ser un tipus d'avió, pot ser un tipus d'avió.
4: No és un tipus d'avió.
2: No?
1: 29, els peus d'alçada que volen els avions.
4: Una altra pista podria...
2: 29 tripulants accidents. Per un gran
1: no.
2: avió.
1: 29 no? accidents d'avió.
4: Podria tenir a veure amb...
1: Amb les hores de vol que trigues per anar fins a la Xina?
4: Més o menys, us ho donaré quasi per bo perquè és que és bastant complicada. 29 hores és, a partir del 4 de desembre, serà el vol més llarg del món. 29 hores en avió, que en teoria només tindran una escala. El que passa és que serà una escala no perquè els passatgers baixin, sinó per carregar gasolina. Tot això serà un vol que farà...

0: el trajecte des de Pudong, que està a la Xina, fins a l'aeroport internacional Ministro Pistarini, que està a l'Argentina. Llavors, aquest trajecte cobrirà uns 20.100 quilòmetres i la particularitat és que es convertirà en això, en el vol més llarg. El que passa que té una aturada, perquè el vol directe més llarg no és aquest, sinó és un que ja existeix, que tenen a Singapore Airlines, són 19 hores i connecten l'aeroport de Nova York, el John Fitzgerald Kennedy, amb l'aeroport de Changi, a Singapur.
1: Saps qui no agafa l'avió?
0: Qui no agafa l'avió?
1: Ni Willy Fogg, ni Rigodón, ni Tico, ni l'Enric Luzán. Què tal? Bon dia.
2: Bon dia.
1: L'Enric Luzán és de Terrassa, viu a Esplugues del Llobregat i acaba de començar una volta del món a peu.
3: Ostres.
2: Això mateix.
1: On pares?
2: Doncs mira, ara mateix estic a Sant Andreu de Llavaneres,
1: home,
2: direcció Arenys de Mar.
1: El Norbert ha fet un gest així com... Home, t'esperaves que fos una miqueta més lluny, però és que acaba de començar i va caminant,
4: aquest
1: Norbert.
4: Aquest vespre haig d'anar a Llavaneres, però amb cotxe. Sí.
1: Quan vas sortir per arribar fins a Llavaneres?
2: Vaig sortir ahir a les 12 del matí, des de la plaça Catalunya a Barcelona. He passat la nit a Mataró. I la meva intenció era acampar aquesta passada nit, però per culpa del tema aquest dels porcs infectats, doncs estava restringit l'accés a la serralada de Marina, que és on volia acampar. Llavors he hagut de tirar més lluny fins a Mataró, on he dormit a casa de la meva tieta, i aquest matí, doncs, des de fa una hora, estic caminant per aquí al costat de les vies del tren, que es pot, hi ha un camí, i direcció Arenys i després més enllà.
1: I quina és la ruta que faràs?
2: Doncs molt resumidament, creuaré Europa fins a Istanbul, passant per França, Itàlia, la costa de l'Adriàtic, després a la costa del Mar Negre fins a Azerbaiyán, després agafaré un ferri fins al Kazakhstan, on creuaré aquest país, Uzbekistan, Tajikistan, un petit tren de la Xina, el Pakistan, Índia, Nepal, i a Dhaka, Bangladesh, agafaré un avió per saltar-me a Myanmar, que estan en guerra, fins a Tailàndia, on caminaré fins a Singapur, creuant Malàisia, i després a Oceania, ja sigui Austràlia o Nova Zelanda, encara no he decidit. Després Amèrica del Nord, des del Pacífic fins a l'Atlàntic. Després agafaré un altre avió fins a Colòmbia, on creuaré tota la serralada dels Andes fins a Santiago de Chile, on travessaré els Andes fins a Buenos Aires, i allà agafaré un altre avió fins a Santiago de Compostela per fer el camí a Sant Jaume, en sentit invers, fins al punt d'inici final, a la plaça Catalunya de Barcelona.
1: I això només amb unes bambes o en portes més d'unes a la motxilla?
2: Només em porto unes. A veure si m'arriba algun patrocinador, si no, doncs res, hauré d'anar comprant, clar, perquè se'm van desgastant.
1: Perquè ara mateix què portes a la motxilla? L'imprescindible?
2: Porto, mira, una tenda de campanya, un sac de dormir, matalàs inflable, tema d'electrònica per carregar bateries i tal, tema de la pluja, tema de doncs, impermeable, guants, etc, abric pel fred i per cuinar, un fogonet, aigua i menjar. Bàsicament, entre uns 10 quilos, més o menys, en total.
1: T'anava a dir que lleuger no és. En total, el que vol recórrer, segons em diuen, són 26.232 quilòmetres, exactament.
2: Correcte, correcte.
1: I la xifra és rodona i et porta alguna cosa... T'interpel·la d'alguna manera?
2: Clar, la volta amb una peu, què vol dir, no? Doncs resulta que hi ha una gent que han posat unes regles i, bueno, són unes regles arbitràries, però ja que algú les ha posat, doncs les seguiré. I ells han dit que per fer la volta amb una peu s'ha de recórrer un mínim de 4 continents, de costa a costa, i aquest número de quilòmetres que has dit, 26.232.
1: Ah.
2: Llavors, a caminar.
1: I tot això, en quant de temps ho vols fer?
2: A veure, jo calculo que portarà 3 anys. Però, clar, és difícil de dir. Jo he fet un estimat, però, ostres, pot ser que sigui més. Dubto que sigui menys. Ho anirem veient sobre la marxa.
1: Però tot això seguit, eh? No és com els que fan el Camino de Santiago, que diuen, mira, aquest estiu me'n vaig a fer aquest tram, després l'estiu que ve ja me n'aniré a fer un altre. Tu tot això ho faràs seguit, eh?
2: Tot això seguit. Les regles aquestes diuen que pots parar un màxim d'un 25% del temps total. Llavors, en aquest descansos, doncs potser em paro a alguna ciutat a descansar uns dies, perquè, clar, no caminaré cada dia. I, bueno, en fi, sí, això. Podria tornar a casa amb aquestes regles, però no ho faré. La meva intenció és fer-ho tot de seguit.
1: M'acompanyen a la taula una psicòloga i un filòsof i et trasllado la pregunta. Què t'ha portat a tu que, si no m'equivoco, tens 37 anys, ets enginyer civil, a deixar-ho tot i embarcar-te en aquesta aventura?
4: M'has tret la pregunta, Marina. M'has tret la pregunta. Jo li volia preguntar i li pregunto pels motius. El motiu.
3: Total.
2: Doncs mira, era any pandèmic 2020 i crec que tots estàvem a casa mirant YouTube, jo com a mínim ho estava fent, i clar, com no ens deixaven sortir, és com més ganes van tenir de sortir, no? I jo crec que molts ens vam enganxar al tema de la muntanya i el senderisme aleshores. I bé, doncs això, mirant YouTube vaig veure un noi que el 2017 va acabar la volta al món a peu, un malagueny que es diu Nacho Din, i clar, vaig flipar. Clar, aleshores no era com ara, que podies compartir tot per les xarxes socials i tal. Jo tinc un canal de YouTube que es diu Enric Adventures, I clar, era diferent. Però bueno, igualment tenia un blog, vaig llegir, vaig flipar. Dic, ostres, jo això ho vull fer. Després ho vaig descartar perquè, clar, és massa sacrifici. És deixar-ho tot, és deixar-ho tot. Llavors vaig dir que no ho faria. Però l'any passat la Generalitat de Catalunya va convocar unes beques per creadors de contingut on tu doncs, proposaves un tema, feies vídeos i et donaven una quantitat. No? Llavors vas dir, ostres, aquesta és la meva, en quant a suport institucional i en quant a finançament. I no me la van donar, però aquest any m'he tornat a presentar el 2025 i aquest any sí que me l'han donat. I bueno, doncs he dit, doncs vinga, anem allà. I bueno, el motiu, doncs, una gran aventura. És la mare de totes les aventures i és el que a mi m'agrada.
4: És realment, enhorabona, és un projecte molt ambiciós. Tan ambiciós que em permeto preguntar-te, recorda que hauràs de tocar sempre de peus a terra.
2: Ara mateix m'estan arribant un munt de missatges, vosaltres mateixos, teles, ràdios, un munt de seguidors, i un dels perills que corro és de tornar-me gilipolles, perdoneu la paraula, però que se'm pugi la fam al cap. Si em passa, sisplau, aviseu-me.
1: Tens parella?
2: No. No, home, no. Seria impossible. El dia que vaig decidir que ho faria, tenia parella, això va ser l'any passat, i ella em va donar suport.
1: Mira, saps què? Porta.
2: A ella no li va agradar, però em va dir, ostres, si això és el que et fa il·lusió, doncs endavant. Després ho vam deixar per altres motius, però sí, ja n'he buscat més, evidentment.
3: Està interessant. A mi, o sigui, són coses que penso quin mèrit i quines ganes has de tenir, perquè jo només d'escoltar tot el recorregut, jo ja estic cansada, saps el que et vull dir? Jo m'imagino caminar tant i penso, quin pal, saps? Però sí que després, quan veus això, vídeos de gent que recorre el món caminant, i a més és aquest també contacte amb altres cultures i tal, tu no tens por de potser de trobar-te en situacions perquè passaràs per països que són molt diferents a lo que nosaltres estem acostumats, no?, a trobar-te en alguna situació així com de més perill, potser?
2: Mira, si tu mires a altra gent que fa tipus de reptes a les xarxes socials, molts són gent jove, una mica inconscient, llavors per això s'han anat a fer aquestes coses. No, jo no sóc així, jo sóc més prudent i m'agrada estudiar les coses, llavors des de fa un any que vaig decidir fer això, he estat investigant i veient altra gent que ha fet reptes, potser no a la volta del món a peu, però reptes similars. I llavors més o menys sé el que em puc trobar a cada país i he vist gent que ha caminat per aquests països i sé que es pot fer. Sí que hi ha gent que, doncs, que li han passat coses, no? Però per exemple, hi ha gent que ha tingut problemes a Centroamèrica, la meva intenció no és anar per allà perquè és una zona, doncs, potser la més perillosa del món, però Àsia, per exemple, és un país on són països raros aquí a l'Uzbekistan i tal, però són països bastant tranquils pel que he vist. Vale. I bueno, en fi, ho tinc una mica així estudiat.
4: Enric, això teu és tot, ho dic amb tota l'elogi i l'admiració, és tota una aventura física.
2: Moltes gràcies.
4: Una aventura física, per descomptat, psicològica, també, de resistència personal teva, que pel teu to de veu ja l'endevinem, no? Però també és una aventura del coneixement, és a dir, és tota una experiència del coneixement. Tu ja portes un quadern, llapis, bolígraf, etc., per anar anotant observacions?
2: No, però jo vull anotar-ho tot, entre cometes, al meu canal de YouTube i que quedi tot enregistrat, com vagi coneixent gent, monuments. De fet, la meva ruta, més enllà dels països aquests que us he dit, clar, dintre del país pots anar per diferents llocs, i l'he anat traçant en funció dels monuments de la UNESCO. No puc passar per tots, és impossible, però m'agradaria conèixer això, els punts més emblemàtics culturalment del món, no? El Taj Mahal, que això és molt conegut, però bé, altres coses que potser no són tan conegudes que he anat mirant i descobrint i dit, ostres, això, que interessant. I sí, parlar amb la gent. A mi em fa molta il·lusió anar a llocs, països que potser són turístics, però llocs d'aquests països turístics que els turistes no hi van. I són molt interessants. Jo, amb el meu canal de YouTube, per exemple, aquest any passat vaig anar a Geòrgia, i vaig passar per un lloc on no passaven turistes, i a cop hi havia una família fent un sopar por ahí, i em van dir, vine, no parlava ningú res d'anglès, però em van convidar a sopar, em van deixar dormir allà, va ser increïble, una gran experiència.
1: La màgia de les petites coses, clar que sí. Enric Luzán, ves-nos passant el parte, anirem contactant amb tu de tant en tant per veure per on pares, ja tenim 3 anys, a veure si dura tant el programa com la teva aventura.
2: Oh, i tant, mentre tingui cobertura anem parlant, cap problema.
1: Enric Luzán, una abraçada, gràcies i sort.
2: A tu, adeu, fins una altra.
1: I Iman Raisali, Norbert Bilbeny, moltíssimes gràcies a tots dos per ser avui aquí amb nosaltres.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Adéu.
5: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández. A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
6: Arena. Doncs ja escoltes, t'escolta Marc Casado, futbolista del Barça, en directe al Què t'hi jugues de Ser Catalunya.
0: Marc, no sé si has pogut parlar amb Hansi Flick en aquestes darreres setmanes, ara mencionaves el míster, per saber quines són les seves sensacions i què t'ha traslladat a tu.
7: Bueno, sí, vaig parlar amb ell abans d'acabar la temporada i bueno, vam parlar, vam tenir una conversa on els dos vam sortir amb les idees clares i ja està.
5: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues. Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Què t'hi jugues?
9: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
0: La treva pactada entre les dues parts...
9: Els mercats reflecteixen una treva. L'IBEX ha tancat amb...
8: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
10: Ni som enemigues...
11: Ni estem en guerra.
10: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
8: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
1: Nova setmana, nou expedient Tiscar, com sempre, amb la Clara Tiscar. Què tal? Bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Que avui ens portes un cas que té molts paral·lelismes amb el crim de la Guàrdia Urbana, és a dir, el de Rosa Peral i companyia.
3: Sí, no surten els mateixos personatges, però hi ha coses que poden fer-vos pensar en aquell crim, és veritat. La primera similitud són les dates. Com en el crim de la Guàrdia Urbana, hem de retrocedir a l'any 2017.
1: Obrim l'expedient Tiscar.
12: L'assassí espera la seva víctima ajupit darrere d'un cotxe. Escolta com la porta que dona accés al garatge s'obre i es tanca. El soroll de les passes de la seva víctima li indiquen quan s'hi acosta. Quan la seva presa se situa al costat del vehicle, a punt de pujar-hi i anar-se'n a treballar, l'assassí surt del seu amagatall i el sorprèn. Li clava el ganivet tres vegades seguides. Després l'apunyala uns quants cops més. La víctima intenta aguantar-se dret, però cau de genolls a terra i mor en pocs segons.
1: Vaja, un atac fulminant.
3: Sí, és dimecres, dia 16 d'agost, i al pàrquing hi ha menys vehicles dels habituals perquè molts són fora de vacances. Som al barri de Patraix, a València, per això aquest crim se'l coneix amb el nom del crim de Patraix, i som concretament al carrer Calamotxa, al soterrani 3 del garatge. El cadàver el descobreix un noi que hi ha aparcat la moto, veu un gran vessal de sang i al mig un home que està estirat a boca terrosa. Corre, puja fins al carrer i continua corrent perquè va fins a la comandància de la Guàrdia Civil de Patraix, que és en aquell mateix carrer a menys de 200 metres. Agents de la Guàrdia Civil s'hi desplacen immediatament i comproven que la persona que jeu a terra és morta. Un dels cotxes té la finestra trencada i hi ha taques de sang a altres cotxes. Avisen a la Policia Nacional, que és qui fa les investigacions criminals a aquella zona, i el primer que han fet abans de tot això és avisar una ambulància que estaciona davant del garatge amb els llums encesos. La policia local desvia els cotxes per altres carrers i la Policia Nacional acordona la zona perquè ningú hi pugui accedir. I al carrer s'amuntega la gent que pregunta què ha passat. La policia no dona explicacions i no deixa passar ningú fins que hi arriba una noia corrent preguntant pel seu marit que aparca el cotxe en aquest garatge i de qui no ha sabut res tot el dia. Li pregunten quin cotxe té el seu marit, un 4x4 d'alta gamma, on l'aparca, i ella diu que el soterrani 3. Així que abans que puguin tocar el cos i buscar-ne la documentació, ja saben qui és la víctima. Antonio Navarro Cerdán, de 36 anys.
1: I qui és i què més en sabem d'ell?
3: És de Novelda, Alacant, i al seu poble el coneixen com el Caldós, que és el malnom familiar. És enginyer i treballa en una gran empresa constructora, a Requena, que és a una hora de València. L'Antonio estava casat des de feia 11 mesos amb la Maria Jesús Moreno Cantó, també de Novelda, Alacant. Ell és de 1990 i té 26 anys. Tothom la coneix com a Maje. I mentre el grup d'homicidis de València treballa a l'escena del crim, arriben el jutge i l'equip forense. Fan la seva feina i mentre això passa, la Maje avisa la família del seu marit perquè s'assabentin del que ha passat.
1: I a l'escena del crim hi troben alguna pista?
3: No hi falta aparentment res. L'Antonio té el mòbil, el rellotge i la cartera i el cotxe continua aparcat. Per tant, el robatori no sembla el mòbil del crim. L'autòpsia confirmarà que l'Antonio té 6 ferides de 8 ganivetades. En una li han clavat el ganivet 3 vegades. Totes al davant, al tòrax,
11: Li han afectat un pulmó, l'esquerra, el fetge, que és on el van apunyalar 3 vegades, i el cor, perquè el ventricle dret està seccionat. Una d'aquestes ganivetades li ha tocat, a més, la columna vertebral. Només amb aquesta última ferida hauria mort en menys d'un minut. Estableixen l'hora de la mort entre les 7 i les 8 del matí.
1: Clar, per aquesta ràbia, amb aquestes ferides que ens estàs dient, l'agressor ha gastat tota aquesta inquina. Sembla un crim premeditat.
11: Per les ferides i els talls de la roba, dedueixen que l'assassí estava dret davant l'Antonio i sí, pensen que ha hagut de sonar ràpid, ple de ràbia, pel que veuen a la profunditat de les ferides. El ganivet calculen que fa entre 13 i 15 centímetres i que té una amplada de 4 o 5 centímetres. Descartada la hipòtesi del robatori, creuen, per tant, que és algú que el coneixia i el van esperar. A l'escena del crim, la policia ha trobat evidències que l'assassí va esperar ajupit darrere d'un vehicle aparcat al costat de l'Antonio i creuen que probablement portava guants perquè no han trobat empremtes. Sota d'una de les ungles de l'Antonio han trobat restes d'ADN que comprovaran que són de 2 persones.
1: I aquest perfil de l'Antonio l'aconsegueixen preguntant a la seva família.
12: Se'l considera un home educat, jovial i familiar per tots els seus amics i coneguts. La seva família explica que estava molt enamorat de la seva dona, la Maje, i els que millor el coneixen descarten completament que l'Antonio s'enfrontés a un lladre. Era un home prudent, que mai no hauria entrat en una baralla així. La policia no troba res a la seva vida que els faci pensar que algú podria voler matar-lo. No té deutes, no té addiccions, no té amants, i no sembla que pugui estar ficat en alguna cosa tèrbola.
11: Però els investigadors no es veuen en un carreró sense sortida. No es veuen sense fils d'on estirar, perquè de seguida sospiten de la Maje.
1: Per què?
11: Amb la família de la víctima comencen a parlar l'endemà. I des del primer cop que hi parlen, veuen que té 2 cares. La Maje plora quan li pregunten pel que ha passat, però quan deixen de preguntar-li pels fets, o quan els policies estan en una altra cosa, ella s'enganxa a xatejar pel mòbil. I al funeral de l'Antonio, la Maje mostra a qui sap veure-les les 2 cares. D'una banda, llegeix una carta plena d'amor i sentiments que fa plorar gairebé tots els presents, tan jove, acabats de casar, no havien complert el seu primer aniversari de casament, ella tan enamorada i tan vídua.
1: Aquesta és una cara, i l'altra?
11: Doncs somriu i xerra com si res hagués passat amb la seva amiga, la Rocío. Això desconcerta els policies. Respon trucades de telèfon per donar el condol i plora llàgrima viva, però quan penja, la seva actitud fa un gir. La família de l'Antonio, la mare sobretot, està molt descol·locada amb la Maje. El dia que mor l'Antonio, la Maje no li diu res, ni tan sols la mira a la cara. I els sembla que s'han preocupat massa ràpid tant la Maje com la seva mare per l'herència de l'Antonio.
1: Per tant, la Maje passa a ser la principal sospitosa.
11: I el primer que fan és intervenir-li al telèfon. Aleshores s'adonen que no és que tingui 2 cares, és que porta vides paral·leles. La Maje té un amant, un noi que és publicista de nom José, i la nit abans que matessin el seu marit la va passar amb ell. Ella havia explicat a la policia que la nit anterior al crim havia estat de guàrdia nocturna a l'hospital. Ella és infermera.
1: Però resulta que això és mentida.
11: Sí, l'Antonio solia anar a Novelda els caps de setmana, on tots dos havien nascut, però la Maje detestava tornar al poble, de manera que es quedava sola a València i ho aprofitava. De la Maje sabem que havia crescut en una família regida per estrictes preceptes catòlics, que té el seu primer xicot als 18 anys, als 21 encara està amb ell quan coneix l'Antonio, que és amic del seu germà Víctor, i deixa el seu xicot per anar-se'n amb l'Antonio 9 anys més gran que ella. De l'Antonio no consta que hagués tingut parelles anteriors a la Maje. Sabem que es van casar el setembre del 2016, i malgrat que ella el defineix com a poc fogós i que ell la va enxampar sent l'infidel poc abans de l'enllaç, això, es van casar.
1: I en les converses intervingudes, la Maje parla de l'assassinat?
11: El José, el policista, també l'intervenen al telèfon, però en cap conversa sorgeix el tema de l'assassinat. És com si no sabés res. Tampoc parlen del seu pis, ni de l'herència, ni res relacionat amb el matrimoni. La policia sap que l'Antonio té 2 assegurances de vida, uns estalvis i un pis en propietat, i la mare de la Maje, segons explica el germà de l'Antonio, els truca fins a 3 cops al dia per preguntar com està el repartiment, perquè la seva filla ha de reorganitzar la seva vida.
1: Clar, però és que resulta que la vida ja se l'havia reorganitzat des de feia dies.
11: Sí, la Maje ja fa dies que dorm amb el seu amant. Hem parlat d'ell, del José, però no és l'únic home amb el que la Maje té una relació. Tres setmanes després d'enterrar el seu marit, la Maje va marxar a viatge amb la seva amiga Rocío i mentre estava de viatge va conèixer un nom de nom Sergio amb qui les converses telefòniques expliquen a la policia que ha tingut una nit de sexe desenfrenat i no queda clar si és mosso, guàrdia urbà, policia local, però sí que és membre d'algun cos de seguretat. I els investigadors saben també que hi ha un altre noi amb qui la Maje es veu de tant en tant, que es diu Tomàs i que és fisioterapeuta.
1: José, Sergio, Tomàs, déu-n'hi-do quin currículum.
11: I el Salva, compte ara, perquè el 8 de novembre parla amb el Salva, que és nou per als policies. En aquests dos mesos que fa que la policia escolta les trucades de la Maje, mai ha parlat amb aquest Salva. Ell li diu que ha estat pensant i que creu que ella s'ha d'allunyar d'ell perquè, si no, se'n recordarà cada dia. Ell continua explicant que l'altre dia li va venir una davallada anímica i que va parlar amb la policia. I ella interromp i crida, què dius, què dius? I ell aclareix, amb el meu amic policia. I ella respon, Déu meu, Salva, no facis bogeries, eh?
1: Amb aquesta conversa salten totes les alarmes dels investigadors, m'imagino.
11: La policia es posa a esbrinar qui és aquest Salva, que la Maje té tanta por que parli amb ells.
12: Salvador Rodrigo La Piedra, de 47 anys i zelador a l'Hospital Casa de Salut, al mateix on treballa la Maje. Està casat amb una infermera de l'hospital, cap d'una de les plantes, i tenen una filla. Pels registres de les seves trucades veuen que entre maig i principis d'agost del 2017 ell ha trucat 20 vegades, ella cap. Una setmana abans del crim es tallen les trucades fins aquest 8 de novembre quan ell la truca perquè ella se'n va a Itàlia amb el Sergio a celebrar el cap d'any.
11: Poc després d'aquesta conversa es veuen i el Salva li dona un telèfon que anomenaran de seguretat perquè puguin parlar sense problemes. La policia, per descomptat, punxa aquests telèfons, també.
1: I s'acaben ficant de peus a la galleda?
11: Al desembre decideixen posar-los una trampa i ells piquen. La policia explica al germà de l'Antonio que ja tenen un clar sospitós amb noms i cognoms. La Maje, quan el seu cunyat li explica, truca al Salva per explicar-li amb ell. Li diu que segur que la policia té un sospitós, que es retirarà el secret de sumari i que al gener els reuniran per donar-los tota la informació. Ell se n'alegra i li diu que així almenys podrà cobrar les assegurances de vida i ella li dona la raó, però es pregunta si la justícia existeix. Ell diu que sí que és clar, que serà algú amb antecedents, i ella diu que haurien d'estar investigant i que no ho estan fent. I ell li diu que per part seva pot estar tranquil·la. A ell no l'investiguen gens. Es citen per veure's. Això passa el 2 de gener a l'aparcament del Centre Comercial Les Amèriques a Torrent. Hi ha una cafeteria on parlen del que diran si els detenen i els interroguen. I no gaire lluny, amb una altra taula, estan gravant tota aquesta conversa. Obtenen la resposta a la única incògnita que els quedava, com va entrar el Salva al garatge. I és perquè ella li va donar la clau. Però planegen dir que la va perdre o que li van robar. El divendres 12 de gener de 2018, la policia deté Maje Moreno i Salva Rodrigo, acusats d'assassinat.
1: I confessen o callen?
11: El Salva confessa de seguida. Diu que va matar l'Antonio perquè maltractava la Maje, perquè l'Antonio era un maltractador. Explica que són amants des de fa més d'un any i porta el compte de les seves trobades sexuals, 10 al 2016 i 4 o 5 al 2017. Diu que fa anys que no tenia relació de parella amb la seva dona i que ja havia tingut una història abans que la Maje. Diu que la clau amb la que va entrar al garatge li havia donat la Maje al març perquè ell, quan no hi havia l'Antonio, anava a dinar a casa seva. Confirma que va entrar al garatge cap a les 7 del matí, proveït de guants, ganivet, una tovallola i roba neta. Després de matar l'Antonio, es va netejar, es va canviar de roba en un dels trasters i va desfer-se de la roba bruta, llançar-la en diversos contenidors. Ell diu que ha estat cosa seva perquè el marit la maltractava i que és veritat que la Maje no havia denunciat, però que moltes dones les maten les parelles sense que hagin denunciat abans. I ella explica que el seu matrimoni no estava bé, que ja ho sabia abans de casar-se, que no ho va aturar per no defraudar la família. Accepta que ha planificat l'atac amb el Salva, tot i que diu que per ella era una fantasia i que no creia que ell ho portés a terme. I que en qualsevol cas parlaven només de donar-li un ensurt. Més endavant la Maje canviarà la versió i dirà que no sabia res de les intencions del Salva i per la seva banda ell reafirma la seva confessió al jutjat però diu que ho va fer per decisió pròpia.
1: Vaja, que l'amor és cec perquè tenim el Salva salvant la Maje, valga la redundància, és estrany perquè es llença pilota sobre la seva pròpia teulada.
11: Sí, fins al dissabte 10 de novembre de 2018, quan el se'l va canviar de versió i declara contra la Mage. El van detenir a l'hospital on treballava i allà va deixar la motxilla quan li van posar les manilles. La seva dona va recollir la motxilla i troba les cartes que s'han intercanviat amb la Mage durant aquest temps. Cartes en què la Mage li fa entendre que està boja mort per ell i que es mor per iniciar una vida al seu costat i tenir una filla junts. I en una li demana perdó per haver-se casat. Li diu que és una experiència que l'havia de viure.
1: I l'arma del crim la troben?
11: La troben el 18 de gener de 2018. És un ganivet de Saballer que el Salva va comprar un mes abans del crim i que després d'utilitzar-lo va amagar en una fossa sèptica la casa de camp que té a Ribarroja del Túria. La policia el porta fins a la propietat i ell assenyala on és. Explica que el va dipositar a la fossa i després va entaforar-lo amb formigó, cosa que fa que els policies hagin de picar durant 3 hores per treure'l. Mentre la policia pica, a ell se li escapen les llàgrimes i quan finalment treuen el ganivet s'enfonsa del tot. El ganivet està dins d'una bossa de plàstic, explica que va rentar-lo a consciència amb aigua i sabó, però quan la policia el desmunta troben restes d'ADN que al laboratori confirmaran que són de l'Antonio.
1: I els tanquen?
11: Sí, i encara s'enviaran cartes per correu des de la presó. En principi, no supervisades perquè les passen a través dels interns. Els rumors són intensos i s'explica que la Mage ha tingut relacions amb diversos reclusos a qui cita mitjançant cartes a canvi de favors com tabac. El gener de 2020 es compleixen 2 anys de la seva detenció i presó provisional i la Fiscalia sol·licita allargar la detenció fins que se celebri el judici que està previst per inicis de l'estiu. Continuen a presó provisional, però el judici s'ha de posposar a causa de la pandèmia de Covid-19. Finalment, el 14 d'octubre comença el judici que se celebra amb jurat popular, format per 4 homes i 5 dones, i està previst que els acusats declarin en primer lloc, però demanen que sigui després d'haver vist totes les proves, és a dir, al final. Els ho concedeixen. S'han realitzat durant aquests mesos proves psicològiques als 2 detinguts i d'ell conclouen que té un baix nivell d'autoestima i una alta dependència. La seva personalitat és submisa i influenciable si té a prop persones dominants. I d'ella diuen que és forta i està esperant sortir de la presó per viure la seva vida. Ell és passiu i dependent, però ella sap el que fa i el que vol. Cap d'ells presenta cap trastorn psicològic ni de personalitat i a les entrevistes ell es mostra fred i distant i a la presó és un solitari.
1: I durant el judici què passa?
11: Doncs se sap que ella va ser infidel abans i després de casar-se i més endavant la Mage farà servir això contra la sentència perquè diran que l'han jutjat de forma paral·lela per la seva vida sexual. Però el judici s'exposa a la seva vida sexual per demostrar quin tipus de persona és i com fa servir el sexe per manipular i aconseguir el que vol. La Mage, a la Rocío, la seva amiga, li va dir que la policia sospitava que l'Antonio va ser la primera víctima d'un esquarterador que va matar algú 2 setmanes després que matessin el seu marit. Tomàs, el seu altre amant, també explica al judici que va iniciar una relació amb la Mage abans que ella es casés. A ell, la Mage li va explicar que l'Antonio tenia càncer i que es moriria. El Tomàs la deixa perquè ella no vol deixar el marit i li diu que l'Antonio no vol sentir ni parlar del divorci i que està esperant que es mori.
1: Que l'Antonio no va morir, sí, però no de càncer, sinó perquè li preparaven una emboscada mortal.
11: La mare de la Mage desmunta la versió de la seva filla, que és que se'n va assabentar quan ja estava detinguda de que ho havia fet el Salva i literalment va dir que la seva filla li va explicar que el Salva s'havia amagat. En aquell moment es va adonar que havia dit amagat i va dir bebé, esperat. Però, esclar, canvia molt que esperis o que t'amaguis, no? Doncs això, que el Salva havia esperat, havia discutit amb l'Antonio i li havia donat un mal cop. Al judici, la mare de la Mage diu que la filla li havia explicat problemes amb l'Antonio, que bevia i que de vegades li l'empenyia. La mare li va aconsellar que es divorciés.
1: I només va confiar en el Salva per matar l'Antonio?
11: També va temptejar el Tomàs, però no es va adonar del que volia fer la Mage en realitat. Fixeu-vos que el Tomàs, quan li diuen que l'Antonio ha mort, ni pregunta, perquè es pensa que ha mort de càncer. Després ella li va dir que l'havien matat terroristes jihadistes perquè havien intentat robar-li el cotxe.
1: Mare meva. Déu-n'hi-do.
11: I mentre Mages dirigia a casa seva per trobar-se amb la policia i fingir que no sabia res del seu marit, enviava un missatge al seu amant, al José, per preguntar-li si es trobaven aquella nit per fer un clau. Després, a les 10 de la nit, li diu que han vingut per sorpresa els seus oncles i que no anirà a veure'l, que li fa mal al cap perquè porta un dia molt dur. Finalment, en les últimes paraules que els permeten dir al judici, la Mage demana perdó per haver estat una covarda, per no haver denunciat el Salva de seguida, que es va assabentar del que havia fet, i el Salva, que si ho ha reconegut tot durant el judici i que ha plorat i que ha tingut moments en què no ha pogut parlar per explicar com va matar l'Antonio, diu que se'n penedeix moltíssim. I la veritat és que escoltant-los a tots dos, a ell resulta molt més fàcil creure tal que amb ella.
1: I com acaben les condemnes?
11: Doncs tots dos són declarats culpables pel jurat. A la Mage la condemnen a 22 anys de presó per inducció a l'assassinat amb l'agreujant de parentiu, i al Salva el condemnen a 17 anys de presó per assassinat amb traïdoria, i han de pagar també una indemnització de 200.000 euros als pares de l'Antonio i 50.000 al germà. Al Salva li permeten treballar a la infermeria de la presó, i a la Mage, que també ho demana, li ho deneguen.
1: Quin cas, Clara. Déu-n'hi-do. La setmana vinent, més expedient en directe, com sempre, els dilluns a l'Aquí Catalunya i sempre que vulgueu a la vostra plataforma de podcast preferida.
5: A l'estiu, l'esport segueix donant molt de joc.
13: Ja us vaig explicar que els jugadors d'Espanya s'havien portat un perruquer de casa pel debut del Mundial.
1: I Ari, Jordi, tu també viatges amb el teu perruquer quan te'n vas de vacances o no? De què rius, Nil?
14: Sí, què li fa gràcia?
1: No sé què li fa gràcia.
5: Fins a finals d'agost, engeguem el mode estiu del Què t'hi jugues.
14: Que amb mi anirien rapidet, Helena.
1: Anirien rapidet, no?
14: No trigarien massa. És allò de les ovelles?
1: Sí.
14: Doncs això.
1: Esquilat.
5: Cada migdia de 12 a 1 a la cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Què t'hi jugues?
9: Sense treva, l'onada de calor que afecta... Catalunya.
1: La treva pactada entre les dues parts...
15: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
8: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
16: Ni som enemigues...
17: Ni estem en guerra.
10: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
8: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
5: És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: en tu.
1: Rebobinem el llapis de memòria amb Jordi Manau.
2: Bona tarda, Jòrgia.
3: Bona tarda.
2: Avui sí que és un plaer poder dir amb la boca ben gran que tenim una heroïna amb nosaltres, una heroïna de veritat, de les que salva vides. Això t'ho deuen dir molt, ja.
3: No, heroïnes de K-pop, no?
2: No, ets una heroïna de les que no porta capa, porta bata.
3: Exacte.
2: Tu ets conscient del bé que fas i feu a la societat? Quan et dutxes al matí, ho penses molt, això?
3: Doncs no gaire. Jo penso que ens hauríem de creure una miqueta més, però jo penso que tothom aporta el seu petit granet de sorra a la vida, ja sigui salvant vides o ja sigui sent amable amb els altres.
2: Sí, no, clar, però la proporció... No?
3: Bueno, tot és important.
2: Tot és important, però dir bon dia a tothom que trobis pel carrer està bé, però salvar vides de nens, vulguis que no.
3: També, també.
2: Ets la cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica i de la Unitat d'Arrítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Això es viu com un honor, com una responsabilitat? Hi ha una barreja d'ambdues?
3: Home, per mi és un honor, per suposat. És on m'he format, on jo he fet part de la meva formació quan estava fent la subespecialitat, i poder estar allà finalment dirigint el servei i el que representa per mi. Jo sóc molt de sentir els colors de casa, que és Sant Joan de Déu.
2: És el teu club, eh?
3: És el meu club, totalment. I aquests colors van amb el meu ADN i els porto amb molt d'orgull.
2: Que aquí estem acostumats, no, a sentir amb molts metges de diferents especialitats doncs queixar-se de que no tenen els mitjans. A Sant Joan de Déu, esteu contents amb el que teniu?
3: Bueno, sempre ens podem queixar,
2: sí,
3: però,
2: sí.
3: Però he de dir que és un hospital molt especial, que la gent que el formen i dels que hi treballem el fem molt especial. Jo penso que la institució té un carisma molt especial.
2: Té una aura, que diuen
3: molt,
2: ara
3: molt.
2: Els jovens...
3: Té molta aura, sent d'aura. Però sí que també és veritat que l'aura la fan les persones i hi ha com... es respira un no sé què, que t'enganxa molt i t'enganxa i et fa feliç treballar allà, tot i que hi ha vegades, no ho has dit, no? Que
2: a
3: vegades...
2: també.
3: I els mitjans, pues bé, els que ens deixen tenir, que amb una bona institució sense ànim de lucre es mira molt tot com si fos a casa.
2: Avui connectem les cançons del llapis de memòria de la cardiòloga pediàtrica Jòrgia Cerquella Brugada.
1: A SER Catalunya i la cadena SER, Llapis de memòria, amb Jordi Manau.

0: En setem a Llapis de memòria de la Georgia Cerquilla Brugada amb More Than Words, de la banda nord-americana Extrem, que aquesta cançó es va publicar l'any 1990 i, tot i que va funcionar força bé des del primer dia, va assolir la seva cota màxima de popularitat el 20 d'abril de 1992, quan els Extrem la van tocar al concert d'homenatge a Freddie Mercury que es va celebrar a Wembley i que, ves per on, Georgia, també crec que és quan tu la vas descobrir.
1: Absolutament. A part, recordo perfectament aquell dia. Jo estava a Anglaterra, que era una oportunitat molt especial per mi, i jo veia per la tele el concert, i des de la casa on vivia, i fèiem aquelles coses que fèiem abans, quan no disposàvem de música en stream.
0: Sí, però no pujaven a YouTube, eh?
1: No pujaven a YouTube, que és que anàvem a buscar un radiocasset i ens posàvem a gravar el so ambient que s'escoltava. I vaig córrer a apretar el rec i posar-me a gravar el que estava sentint per la ràdio, amb tot el soroll que hi havia a la casa, també. I aquell caset va estar sonant en bucle infinitament per molt de temps, molts mesos, recordant veure allò i veure aquella banda sonar, que jo no la coneixia, i que em va marcar molt.
0: Que tu ets de l'època que l'havies de caçar al vol.
1: Total.
0: Ostres, això m'agrada, ràpid, posa el rec, o potser no torna mai aquest tren.
1: Totalment, i que el locutor no parli per sobre,
0: sisplau,
1: ni que surtin els senyals horaris.
0: Bé, de fet sí que hi havia gent que volia que parlés perquè digués el nom de la cançó,
1: també,
0: per no saber... Tinc aquí una cançó que no sé exactament com es diu.
1: No hi havia Shazam, tampoc.
0: No. Que tot això que hi feies a Anglaterra un 20 d'abril del 92?
1: Bé, jo vaig tenir l'oportunitat... Jo sóc d'un poble que és Besalú, i que els de Besalú, doncs, en fem prou amb Besalú, no ens cal res més. I de fet he de dir que jo a Barcelona no hi havia estat mai, només perquè m'havien portat a Anglaterra, per tant m'havien portat a l'aeroport. A Barcelona no hi vaig anar fins que vaig anar a la universitat, fins als 18 anys. Imagina't, als 18 anys per primera vegada a una gran ciutat.
0: Però Anglaterra ja...
1: Però Anglaterra ja ho tenia dominat. I estava allà per aprendre anglès. Jo tinc uns pares molt visionaris que deien això de l'anglès, crec que ha de ser molt important. I hauràs d'aprendre. I la veritat és que és quan vaig poder fer una estada allà més temps del que estava previst i vaig gaudir d'aquells moments de que tens 15 anys i que pots disfrutar de la responsabilitat, però també de la llibertat,
0: sí,
1: des d'un altre punt.
0: Amb 15 anys estaves a Anglaterra.
1: Sí.
0: A més, el 20 d'abril això és curs lectiu.
1: Setmana Santa, era com el final de la Setmana Santa. És una Setmana Santa allargada. Van ser uns dies allà al mig de Setmana Santa allargada, per veure si me n'hi podia anar a l'estiu un temps més.
0: Sí, vas anar a fer una prova de contacte.
1: Exactament.
0: I tu, d'adolescent, això, amb 15 anys, ja tenies clar que et volies dedicar a la medicina?
1: Totalment. Jo crec que he tingut clar que volia dedicar-me a la medicina perquè no he contemplat que fes mai res més que no fos
0: això. I
1: això?
0: D'on ve aquesta vocació tan clara?
1: Jo crec que hi ha, en la vocació hi ha una part de la influència que puguis tenir, no? Que hi ha una part de la família, els germans de la meva mare són cardiòlegs.
0: Tots?
1: Tots tres són cardiòlegs. Però hi ha una part que et surt ja de dins. Jo no jugava nines a ser mama, jo jugava nines a curar-les. Llavors, jo crec que això ja et fa com un viatge que és... Bueno, és com entranyable, però el record que tinc de jugar nines era sempre
0: escoltant-les,
1: sí.
0: Una mica de micromina, perquè no ets de l'època del Betadine,
1: no,
0: ets de l'època de micromina.
1: Sí. I el blau de genciana, sí.
0: Que això ho deies, no? A la família tens uns quants metges, un d'ells és el cardiòleg Josep Brugada, que va ser el creador, l'impulsor de la unitat de cardiologia de pediàtrica de Sant Joan de Déu, que ara tu dirigeixes,
1: sí,
0: i que és un referent mundial.
1: Totalment.
0: Que aquí, clar, això afegeix més estimar els colors, no? Totalment. Vull dir que això comencés el teu tiet i ara estàs tu.
1: Exacte. Ell bueno, és per mi un exemple de persona, per sobre de tot, no? Però per suposat de professional. Jo, com tants altres cents de persones que s'han format amb ell, ens han ensenyat la cultura d'esforç, però la cultura d'estimar el que fem des de l'humanitat més profunda, no? I jo penso que això fa que t'ensenyi... Bueno, tastar la medicina d'aquesta manera és tan bonic i tan sentit que fer-la d'una altra manera no forma part de nosaltres.
0: I tot i tenir tants tiets cardiòlegs, tu quan pensaves en fer medicina ja pensaves en especialitzar-te en cardiologia?
1: No, jo tenia clar que no volia veure gent gran, que jo volia veure nens.
0: Això és el primer, eh?
1: Sí.
0: Vaig cap a pediatria.
1: Me'n vaig a pediatria, sí. Em semblava... A mi em passa una cosa amb la gent gran, que és que jo respecto molt la gent gran. I per mi me trencava el cor una persona gran sola. I jo sempre he pensat que un nen sempre està acompanyat, sempre té algú que l'estima. Bueno, hi ha casos que no, que malauradament casos molt extrems, però un nen sempre hi ha algú que fa nostàlgia i vols estar amb ell, però la gent gran no. I hi ha molta gent que està sola. I això a mi em trencava el cor i a part veia, i continuo veient, que la societat encara és un problema no resolt i que continuem tenint la solitud de la gent gran. I a mi això, jo pensava, és que no ho podré canviar, perquè no ho podré canviar i no vull que sigui el meu dia a dia, perquè em moriré de pena. Sí.
0: Aleshores, primer dius, jo vull tractar amb nens, després dius, i faré cardiologia.
1: Exacte. I llavors va ser com vaig poder pensar que la cardiologia era una part molt bonica. A més, jo tinc tres tiets que es dediquen a la cardiologia d'adults i pensava que totes les malalties que estaven tan especialitzades en les que s'estaven movent, hi havia una mancança allà, que era la part pediàtrica, no?
0: Perquè... Sí, perquè abans parlàvem de cardiologia, era de senyors grans.
1: Exacte. Però la cardiologia pot començar molt aviat a la vida o fins i tot abans de néixer.
0: Ara ho veurem. Que a la carrera aquesta o especialització de cardiologia pediàtrica teniu alguna assignatura que us ensenya a entendre-us amb els nens? Perquè els nens no són gens tècnics. O sigui, imagino que et deuen explicar unes històries.
1: Els nens diuen la veritat sempre.
0: Sí, però clar, com la diuen, no?
1: Bueno, has de saber parlar
0: el seu idioma. El cor em fa pum-pum.
1: Pues sí, tal qual.
0: I
1: has de saber interpretar. Jo penso que has de ser una mica nen per entendre'ls, però mai els has de parlar com uns nens. I llavors, ells com... Quan venen a la consulta, ells no busquen un company d'escola. Ells el que busquen és un adult que els pugui entendre i que els pugui escoltar i que els tracti amb carinyo, però com un adult, perquè busquen la protecció. I jo crec que aquí és el secret, és deixar-los explicar i percebre els detalls. També dependrà de tots aquells detalls que siguem capaços de percebre, no? No podem ser impermeables.
0: Entenc que tens un mètode pel que estàs dient, no?
1: Bueno, no, jo crec que és l'observació. Per mi, una de les coses que més m'agrada del món és veure els nens jugar, observar com interaccionen amb l'entorn. I això ho faig, ho feia amb les meves filles quan eren molt petites, però jo puc estar mirant uns nens a la sala d'espera i encuriosir-me de veure com interaccionen entre ells, com interaccionen amb els mobles, amb els adults que desconeixen que són, i has de descobrir quin és aquest llenguatge i anar per aquí.
0: Doncs així va ser com la doctora Georgia Cerquilla Brugada va optar per dedicar la seva vida a cuidar el cor dels nens, o com diuen els Coldplay, si em permeteu l'expressió, arreglar-los. When you

0: Diu de Coldplay sonant el llapis de memòria de la cardiòloga pediàtrica Georgia Cerquella Brugada. Aquest tema de Fix You et transporta de pet a una nit màgica?
1: Sí.
0: Explica'ns què va fer que aquella nit fos una nit màgica.
1: Bueno, jo penso que a tots els metges hi ha un pacient que et marca. Jo en tinc uns quants que m'han marcat, però tinc una pacient especial, la Carlota, que vam caminar juntes molt de temps. I un bon dia estava a l'hospital, ingressada, i em va escriure i em va dir un WhatsApp, i em va dir, Georgia, crec que les tres, crec que eren, hauries de ser per aquí. I jo diu, i em diu, crec que tenim una visita, però és un secret. I m'ho han xivat. Ella estava ingressada a l'hospital, amb una malaltia crònica, estava regolinxi.
0: La Carlota és adulta?
1: Bueno, no, nena. Adolescent? Tenia en aquell moment 16 anys. I em va dir, però m'han xivat els voluntaris que tindrem una visita avui i crec que hi hauries de ser. I llavors em va xivar que venia en Chris Martin a l'hospital.
0: Vaja.
1: Perquè feia dos concerts a Barcelona i era el dia d'entremig. Llavors el Chris Martin va venir a l'hospital amb el seu fill i amb Moses i ens va portar perquè ell considerava que era important el seu fill veiés que hi havia realitats no tan afortunades com la que ell vivia, com a nen. I és una cosa que es veu que fa en algunes ciutats on passa més d'un dia. I va venir a l'hospital i alguns dels nens adolescents que estaven ingressats els van baixar a la sala de famílies, que diem, i ens va fer un concert per nosaltres, pell a pell. I la Carlota, que parlava anglès perfectament, va estar una estona xerrant amb ell, van cantar Fix You junts. I llavors va ser un moment superbonic.
0: Buah.
1: I quan va acabar, la Carlota estava malament, però jo vaig anar a parlar amb el Chris. No tinc ni una foto del moment, perquè jo el que volia era una altra cosa. Vaig anar a parlar amb el Chris i li vaig dir, escolta'm, sóc la cardiòloga d'aquesta noia, perquè t'he de dir que es va enamorar d'ella, i que era molt entranyable, la Carlota. I li vaig dir, sóc la cardiòloga de la Carlota, està aquí, està passant un mal moment. Ens encantaria venir al teu concert. I em diu, home, sóc el cantant, jo crec que puc fer alguna cosa. I ens va fer una reserva d'unes entrades per aquella nit. Però clar, la Carlota estava ingressada i havíem de fer alguna cosa. I llavors vaig demanar permís al seu pneumòleg, al seu metge que portava tot el tema respiratori, perquè era bàsicament un problema de pulmons, i vam muntar, quasi que et diré, un hospital amb potes, com per anar aquella nit al concert de Coldplay, amb la seva mare, el seu pare, i la Carlota, i l'oxigen, i el ventilador, i tot el que fes falta, i allí vam estar aquella nit tan màgica.
0: I tan màgica.
1: Va ser espectacular. I tornar, bueno, viure el concert, que a més un concert de Coldplay és ja de per si fora d'òrbita, però imagina't el que va ser per mi aquest concert. I t'he dit que quan vam tornar, la Carlota mai va tenir una saturació millor que aquell dia. O sigui, jo crec que li va donar tot l'oxigen del món i la va ser molt feliç. Anys més tard vaig tornar al concert de Coldplay a Barcelona amb la mare de la Carlota, aquesta vegada sense la Carlota, i havíem d'anar-hi juntes. I vam anar-hi juntes. Mai serà el mateix un concert de Coldplay sense ella, però hi és sempre. I cada vegada que sento aquesta cançó em transporta amb ella, amb el que es pot fer al costat d'un pacient. I bueno, recordar aquests que realment s'han endut un trosset de cor, no?, amb ells.
0: Uf.
1: Sí.
0: Uf, Georgia.
1: Sí.
0: Clar, suposo que això forma part també del teu dia a dia, no? Vull dir, pacients que se'n surten i pacients que no se'n surten.
1: No.
0: I s'ha de conviure amb tot.
1: I tant, i tant. I ella està amb nosaltres. És amb la Sònia, la seva mare, continuem en contacte, continuem enviant-nos bestieses, i quan surt la notícia d'en Chris Martin, continuem enviant-nos-la pensant que diem que aquella nit va ser màgica. Sí.
0: Parlant de moments especials, m'acabes de destrossar la vida.
1: Ho sé.
0: Georgia, quin moment més bonic. El passat 2 de febrer va haver-hi un moment molt especial també a l'unitat de cardiologia pediàtrica de Sant Joan de Déu perquè veu implantar el marcapassos més petit del món en la seva categoria a la Mira, una nena recent nascuda que només pesava 2,7 quilos, que per cert ja té l'alta,
1: sí.
0: No? Si està recuperada. Aquesta intervenció es va fer el mateix dia, o sigui, era recent nascuda la Mira.
1: La Mira tenia 48 hores.
0: De 48 hores.
1: De fet, poques horetes després de néixer es va posar malament, vam haver de fer una operació d'una mica de rescat per aguantar fins l'endemà, que havíem de fer l'operació de veritat. I va ser la culminació d'un treball de molts mesos d'intentar poder arribar fins aquí i poder trobar solució al seu problema. I ho vam aconseguir.
0: Com comença aquesta aventura?
1: Bé, comença, jo crec que fruit del treball de molta gent i de molts casos de frustració, per no tenir la solució a un problema que era què passa quan un nen molt petit necessita un marcapàs i els marcapassos que hi ha són per gent molt gran. Llavors, hem de buscar solució a aquest problema. Fins ara s'havien provat estratègies, lògicament. És el primer nen que se'n surt amb aquest problema de que el cor vagi més lent del compte.
0: Ni serà l'últim, evidentment.
1: No. Però sí que les solucions que havíem buscat funcionaven per alguns nens, però per alguns els quedaven curtes. I no hi havia manera de poder resoldre una necessitat que era que no solament donar-li els batecs mínims per funcionar, sinó que aquests batecs fossin de forma coordinada entre la part de dalt del cor, que són les aurícules, i la part de baix del cor, que són els ventricles. Aquesta coordinació a vegades que és necessària perquè funcioni. A vegades, si estan descoordinats, no funciona. És com si les rodes de davant tiren endavant i les de darrere enrere. No tirarà el cotxe. Pues és una mica el que li passava. I això passa en alguns nens. I et trobes en una situació que no acaben bé. Davant d'aquesta necessitat que sabíem que existia, portàvem donant voltes i fa relativament poc, un parell o tres d'anys, van sortir al mercat alguns marcapassos, que són els aparells que ens permeten donar aquests batecs que falten, que permetien coordinar les aurícules i els ventricles sent uns marcapassos molt petits que estan posats per posar a dins del cor, però de la gent gran. Per tant, són marcapassos petits, però no deixen de ser grossos. I vam començar a pensar si fem servir aquesta miniaturització d'aquests marcapassos, però des de fora, és a dir, fent-los tornar un pas enrere, no? Que era treure'ls de dins i posar-los a fora, i adaptar-los, si els podíem fer servir amb un cos molt petit. Això que semblava... Bueno, que deies, bueno, i això a qui li demano,
0: sí.
1: No?
0: Està aquí,
1: molt bé.
0: I a qui li demanes.
1: I a qui li demano, això, tinc molt bona idea, però... I llavors vaig tenir la sort, a la vida tots són casualitats, i un dia et truca la Carlota i et diu que en Chris Martin vindrà a l'hospital i l'altre dia doncs, tens una reunió amb un senyor que està disposat a escoltar-te.
0: I... Li has d'enviar un mail, primer a aquest senyor...

0: Llavors, bueno, com que jo crec que la inquietud és, forma part també del meu ADN, a part dels colors de Sant Joan de Déu, també és la inquietud bueno, un cul inquiet, que diuen, no? Pues, un cop l'any hi ha el Congrés Europeu, que justament se celebrarà el mes que ve, el Congrés Europeu d'Arrítmies et dona l'oportunitat, si ho demanes, de que et puguis asseure amb els creadors de coses, no? I que tu els puguis explicar quines són les coses que pots necessitar. I llavors jo vaig tenir la sort d'anar a topar amb un senyor que ja estava amb ganes de jubilar-se, de fet havia presentat els seus papers de jubilació a la seva empresa, perquè ell considerava que ja ho havia fet tot, de fet havia inventat aquests micromarcapassos de posar dins el cor, i per tant ell es considerava que ja ho havia fet tot.
1: I vas tu i li poses un repte majúscul al senyor.
0: Tal qual, el senyor, en Mehdi, que és una ment brillant, és especial, però un cor encara més brillant. Jo li vaig dir que passava això i que jo pensava que, no sé, si em podia ajudar. I em va dir, tu no saps, ara m'ho va dir com molt ben dit, però que va ser, tu no saps la jugada que m'acabes de fer, perquè jo ja m'anava a jubilar i ara tu m'has posat aquí la mel a la boca de que és que té molt més sentit, no? És a dir, com que té tot el sentit, tot això. I ens vam posar a treballar. A l'abril de l'any passat vam començar a treballar junts amb això, amb ell, tot el seu equip formidable, el seu equip que està a Los Angeles, i l'equip des d'aquí, a l'equip local que m'ha donat suport a poder portar tot això, que és molt important també. I bueno, a treballar aviam com podíem fer. Ells, per la seva banda, van anar fent prototips, van anar, bueno, i m'anaven mantinguent el dia de com anava, fins que resulta que la Amira apareix en escena, bueno, en aquest cas el doctor Carretero, que és el cardiòleg que va veure la mare de la Mira embarassada i va
1: fetus,
0: dir,
1: no?
0: Clar,
1: sí.
0: Com a fetus, i li va dir, ostres, i em va dir, Jorge, crec que hi haurà una nena que necessita un marcapàs quan neixi, i això passarà a finals de gener i principis de febrer. I vaig dir, bup, ens hem de posar les piles, literalment.
1: I així va ser.
0: I així va ser, i llavors el mes de desembre ens vam espavilar, ens vam... És a dir, que és l'hambre con les ganes de comer, doncs exactament això. És, teníem una necessitat i, a més, estàvem preparats per córrer. No? I va ser quan vam donar-li l'empenta final en aquest projecte molt primari de prototip, doncs, que vam poder desenvolupar, vam poder provar amb model animal, també el poder implantar marcapassos sense que passés res en els animals, que funcionés bé i l'altre punt molt important, demanar totes les autoritzacions a l'Agència Espanyola del Medicament.
1: La burocràcia, està tot arreu.
0: Burocràcia, que he de dir que, per gran sorpresa meva, ha estat tan fàcil, m'han ajudat tant, han entès des del principi la necessitat i he anat a topar, doncs, amb la persona que realment que necessitava, fins i tot em contestava els mails el divendres a les 6 de la tarda.
1: Amb la persona unicorn,
0: sí,
1: total, de la burocràcia.
0: Totalment existeix, i jo penso que hi ha gent que fa la feina molt ben feta. Els critiquem molt, però quan ens fa la feina ben feta s'ha de dir també.
1: I tant. I escolta, com es desconnecta de tota aquesta intensitat de feina que tens?
0: Ballant.
1: És la teva manera?
0: Sí. Sí, sí.
1: Doncs anem a ballar, anem a fer ballet.
0: Sí.
1: I ho farem amb Amber Gain, de la Rosalía.

0: de Rosalía amb la col·laboració de Bjork i Yves Tumor, no sé si es diu així, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la cardiòloga pediàtrica Georgia Cerquella Brugada, un tema que es va publicar fa res, durant la passada tardor, i Georgia, si les inclòs entre les teves cançons, imagino que és que, malgrat ser nova, t'ha tocat fort, aquesta, no?
1: M'ha tocat fort. És que penso que t'ha de tocar... Indiferent no et deixa, aquesta cançó. I crec que a la vida les coses que no et deixen indiferent o et marquen per bé o per mal. Mm. Jo crec que aquesta cançó a tothom li recorda alguna cosa diferent. A mi em recorda molt el Bohemian Rhapsody de Queen. Penso que... Es fa una vaga que surt Queen ja aquí, que surt en Freddy, però... Però jo crec que és aquesta combinació d'operística, de canvis de registre, d'una història que va en conseqüència, però sobretot els cors. Jo penso que els cors, aquesta potència d'un cor de veu és algo que ens vibra per dins, que ens treu i quasi que ens posaríem unes bambes i iríem a córrer, jo ballo, no? Però que ens treu aquesta força interior, ens empodera. I jo crec que empoderar és molt important, un sentir-se empoderat, i aquesta és la cançó que des del primer moment vaig sentir i per mi era molt, molt representativa.
0: I la balles a ballet?
1: Pues sí.
0: I com es, sé que és poc radiofònic, però com es balla aquesta cançó fent ballet?
1: Bé, depèn de la profe que tens. És important el pensar com és el tipus de ball. Nosaltres podem pensar que el ballet clàssic és el que sona Tchaikovsky i que ens posem de puntetes, però podem aplicar-ho a molts tipus de música. I el ballet el que ens permet és... Ens hem de concentrar tant a no caure, a seguir la coreo, a comptar els passos, a pensar en el cos, la propiocepció de com estem col·locats, si estic recte, no estic recte, tinc la panxa dins, tinc la columna recta, el peu pujat i tot, que és un moment en què només penses en tu. I això és fenomenal.
0: Fa molt que estàs...
1: Un parell d'anys.
0: Un parell d'anys.
1: Ho havia fet molts anys.
0: Aleshores fa poc.
1: Sí, jo havia fet ballet fins gran i llavors bueno, la universitat...
0: El ritme de la vida i professional.
1: Exacte. I a partir d'una certa edat vaig dir, i per què no? Crec que arriba un punt que et fa com vergonya anar a una classe de ballet perquè totes som molt més joves, però després arriba un punt on com que el ridícul l'has perdut absolutament i no és que et vagis fent el pena, no? Però que sí que dius...
0: Fas lo teu, no?
1: Exactament. És a dir, m'és igual, m'ho estic passant bé, doncs sí. I llavors te n'adones que no passa res, que ridícul no el fa ningú. Però ho has de viure tu mateix, aquest procés.
0: I t'ha costat això de dir, necessito un espai per mi, que em faci trencar amb tot, que sigui el meu moment?
1: M'ha costat tota la vida, m'ha costat.
0: Sí?
1: Sí. I l'he trobat ara, o sigui, ara tinc 49 anys, jo crec que això d'acostar-se als 50 és una cosa que fa una mica de besarda.
0: Donar la volta al pernil sempre és complicat.
1: Totalment, i és un moment en què vaig dir, ostres, que bé em sento, què passa, m'estic sentint bé amb mi mateixa, que... I és possible, i no faig el ridícul, o no em sento ridícula, i no passa res, i m'equivoco i no passa res. És com, de cop apareix un nou tu a dins que et permet viure d'una altra manera, i et descobreixes.
0: I diria que no ets l'única, no?, de la família que fa ballet.
1: No, les meves filles. Jo penso que és el nostre nexe d'unió. Jo crec que elles s'han enganxat al ballet perquè és una cosa, bueno, que fa sentir bé, i l'altra perquè jo crec que he traspuat amb elles tota la meva frustració. Avui en dia el ballet és molt inclusiu, i això és veritat. Abans era molt restrictiu d'uns cossos molt especials, d'unes noies molt primetes, molt poqueta cosa, és tot el contrari de mi, faig quasi 1,80 m, i ara, en canvi, han fet una cosa molt bona, que les escoles de ballet han permès la inclusió de tot tipus de cossos, i això és molt important. Llavors, amb elles jo penso que els he encomanat aquesta passió, i per elles és també una passió.
0: Quina edat tenen ara les teves filles?
1: Doncs quasi 13 i quasi 16.
0: Sí, o sigui, que estan a punt d'anar a teva classe ja de...
1: Quasi. No, no volen venir. Els he fet venir algun cop, però no volen.
0: Amb tu no
1: venir.
0: Volen, eh? És el teu moment, mama, sisplau.
1: Sí,
0: no...
1: exacte.
0: Està en època vergonyosa.
1: Sí.
0: Que suposo que els seus ritmes cardíacs els tens controladíssims, no? Perquè...
1: Per suposat. Sí,
0: sí, hi ha aquest punt de dir, veniu aquí un moment que us prenc la pressió...
1: Sí,
0: això.
1: Sí, i una ecografia i una prova d'esforç. Sí. Bueno, al final tots
0: clar,
1: tenim
0: és
1: les nostres...
0: la teva realitat.
1: Totalment.
0: Sí, abans t'ho deia, no fora de micros, que a mi sempre tenim la tendència d'emportar-nos les coses cap a la nostra pròpia vida i tu que ets tan conscient cada dia de què fràgil és tot, no sé com no se't generen paranoies de dir, hòstia, que no facin això, que no facin l'altre, perquè he vist això, he vist l'altre.
1: Sí. Bueno, de fet, jo en tinc molt poques de paranoies, però n'hi ha una en especial, que és no córrer o no riure si hi ha menjar a la boca, no? I això és una cosa que els hi he traspassat amb elles. El xiclet amb els nens no, per mi no està permès.
0: Vale, no, ho dic perquè ens ho anotem tots.
1: Sí,
0: es menja quiet.
1: Es menja quiet.
0: Perquè entenc que tu has vist ensurts a partir d'aquí. Mhm. I el xiclet també, perquè com te l'empassis pots tenir un problema.
1: Bueno, no si te l'empasses, sinó si se te'n va a la via respiratòria. I llavors, com que he vist les conseqüències d'això, malauradament, i amb conseqüències terribles, són les petites paranoies de mare metge, no? I de mare que viu aquestes realitats. I t'he de dir que comparteixo una bona part de les meves companyes que són metges intensivistes de la unitat d'intensius pediàtrics.
0: Doncs ara els fills de molts oients se'ls han acabat els xiclets i menjar caminant, per exemple.
1: Exacte.
0: No, clar, és que tu toques temes molt delicats, arrítmies, molt sobtades... que, tot i que pugui semblar contradictori, les morts sobtades es poden prevenir.
1: Sí, de fet forma part de...
0: Sí, sí que es pot, eh?
1: Sí, sí, i tant. Forma part de... No totes. És a dir, no tenim el coneixement ple de totes les causes de mort sobtada infantil i d'adult jove, però sí que n'hi ha unes quantes que podem prevenir, doncs, amb campanyes d'estudi de l'electrocardiograma, de veure com funciona el cor, però també de conscienciar la població que nosaltres podem salvar vides, que qualsevol de nosaltres pot salvar una vida amb les seves mans, fent una bona reanimació, una bona compressió, massatge cardíac i l'ús de desfibriladors, que tenim el país plegat de desfibriladors i molt poca gent que els sàpiga fer servir. És molt fàcil, qualsevol, un nen de 5 anys el pot fer servir i no hi ha manera de poder fer mal a ningú.
0: Sí, tots hauríem de saber.
1: Sí.
0: Per aquestes dues pràctiques i salvaríem vides.
1: O sigui,
0: ho notaríem clarament.
1: I tant. I a més, el plaer de salvar una vida, que és, això no té preu.
0: Home, està en deute per tu per sempre.
1: Sempre més.
0: Et deixarà a València, la persona. Sí. Doncs seguim connectant les cançons de la cardiòloga pediàtrica Georgia Cerquella Brugada i ara marxem cap a la seva infància, quan la Georgia era xiquitita.
2: Llapis de memòria amb Jordi Manau.

0: Paquita Dava, sonant a Llapis de Memòria, de la cap del Servei de Cardiologia Pediàtrica i de la Unitat de Rítmies de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, la Georgia Cerquella Brugada, que, Georgia, aquest tema es va publicar l'any 79, quan tu deuries ser un esquitx.
1: Un esquitx de dos anys.
0: Dos anyets tenia. Sí. Et transporta a aquesta època?
1: Total. Jo crec que som una generació que ens van fer menjar tant d'Ava de petits que el tenim incrustat al cervell. I aquesta és una cançó que jo era la primera neta de la família, per part de pare, i que teníem vinculació, som molt família, i jo era la primera neta, la primera filla, la primera de tot, i tot era graciós, lògicament, no? I era la mascota de tots, i em sortia allà davant i jo la cantava, i en lloc de dir chiquitita, dime por qué, jo deia porca, porque, i encara amb 49 anys m'estan dient quan sona, mira el porca, porque, teu.
0: No tens dret a l'oblit, eh?
1: No, mai, mai. No, amb aquesta cançó et puc dir que no.
0: Quants éreu a casa del Cerquella Brugada?
1: A casa del Cerquella, el meu pare i la seva germana, la meva tia, que Carmen, i llavors ja, i els avis. Però jo tenia quatre àvies, perquè la meva àvia tenia tres germanes que feien, no teníem fills.
0: Feien el tresina, no? Feien
1: tot,
0: l'efecte tresina.
1: Sí, sí. I és la meva infància amb elles, amb la Pama, la Puna, la Carmen, i la meva àvia, la Leonor. I eren molt àvies i bueno, estaven permanentment amb nosaltres, per tant teníem un reguitzell d'àvies que ens feien d'àvies i érem nosaltres, doncs, inicialment tres nets, després va venir la Marta, que va venir uns anys més tard, i som els quatre nets d'aquesta part de la família.
0: I tu germans, en tens?
1: Tinc un germà més petit, l'Estanis, que més petit d'edat, que fa de quasi 2 metres, i amb qui ens portem super.
0: I veig que els dos amb nom exòtic, perquè dir-te, Georgia, l'any 77 no era l'habitual.
1: No.
0: D'on ve? Qui té aquesta idea? Amb quin propòsit? D'on ve?
1: De fet, Georgia no era el nom, havia de ser Georgina, però el meu pare sempre diu que quan anava de camí al registre anava pensant, home, l'he vist néixer i l'he vist plorar, i he vist que no pot portar un nom en diminutiu. No pot portar, ha de ser alguna cosa més contundent. I va decidir posar-me Georgia, perquè l'havia sentit i li semblava...
0: De camí al registre?
1: De camí al registre, sí. Sense consens. No, havia trucada, no hi havia mòbils.
0: Bé, pots anar a una cabina, no? A dir-li a la teva mare, no? Escolta, et sembles i fem això? No. I va arribar a dir, mira, que al final he posat Georgia.
1: Totalment, sí, sí.
0: Li va semblar bé a la teva mare?
1: Li va semblar tan bé. Que, de fet, he de dir que la meva mare ja no està aquí, es va morir amb 51 anys, i d'una mort sobtada, precisament. I de fet, amb la meva mare havíem parlat de com es diria la meva filla. Jo mai vaig contemplar que tingués nens mascles, havien de ser, no ho sé, era una cosa que no. I sempre parlava, jo quan tingui una nena es dirà Sol, perquè m'agrada molt el nom de Sol. I la meva mare, sí, perquè Sol, bonic, i tal. I tot el dia en parlàvem. Amb la qual cosa, evidentment, la meva filla gran es diu Sol. Però quan va néixer la segona, jo tenia un dilema perquè pensava, pobreta, la gran... Ai, pobreta, o sigui, la gran ha escollit el nom la meva mare, que ja no està aquí, però aquest nom n'havíem parlat molt. Quin nom li puc posar a la segona que sàpiga del cert que la meva mare li agradaria i que hi estaria d'acord i seria partícip també d'això. I vaig estar donant moltes voltes i li vaig posar el meu nom, perquè era el que sabia segur que també li agradaria. A lo segur.
0: A tiro segur.
1: Sí.
0: Que ara ens deies que tu ets de Besalú.
1: Sí.
0: Quins records tens d'aquella Besalú de, no, d'anys 80, on tu et cries?
1: Bé, Besalú és un poble que, a part de la visió turística que en pugui tenir la gent, és un poble petit.
0: És que és maco.
1: És molt maco. És un poble petit on tothom ens coneixem, no? I tothom ens coneixíem, ara em costa més perquè no hi vaig tant i hi ha molts nouvinguts, però que en el fons fas vida de poble. Jo també feia molta vida a Banyoles, perquè les meves tietes, àvies...
0: La Leonor, la Pura...
1: Sí, totes. I elles estaven a Banyoles. I allò feia que jo també tingués molta vida a Banyoles, són com els meus dos pobles, i vaig anar a l'institut a Banyoles, també. I la veritat és que, bueno, és la meva infància, no té volta de full.
0: Que, Georgia, ara mateix està començant a sonar de fons Corbus, dels Pets, que és un tema que també té relació amb la infància, però que toca un tema molt cru, no? Perquè el seu autor és en Joan Reig, que és el bateria dels Pets, i amb aquesta cançó explica els abusos que va patir per part del mossèn de Constantí, ho explica d'una forma molt, molt poètica i molt maca. Què hi fa Corbus en el teu llapis de memòria?
1: Bé, doncs, Corbus va ser el moment de... Quan la vaig sentir, vaig dubtar molt, si posar aquesta cançó, però em va sortir. O sigui, quan us vaig fer la llista de les cançons que podien estar en relació, vaig pensar que per què no dir-ho, no? I una de les coses que em va passar quan vaig sentir Corbus era un 10 d'agost de fa 4 anys. De cop, al sentir la cançó, de veritat sentir-la, no escoltar-la, sentir-la, se m'ha posat la pell de gallina i vaig recordar un episodi de la meva infància que ni de bon tros el que li va passar en Joan, però que em va revolcar moltes coses i vaig veure que hi havia com una part que jo penso que el teu subconscient simplement oculta i que explica moments o pors o coses que necessites netejar. I això m'ha permetre contactar... primer contactar amb la Fundació Vicky Bernadette, que fan una gran labor amb orientació per com gestionar quan et passa que et ve al cap una memòria així de quan eres petit. I que m'ha permetre començar un procés de veure si hi havia alguna cosa més que havia de saber de mi mateixa i que el meu subconscient m'amagava. I treballar amb conèixer-me a mi mateixa i veure tot això. I sobretot treballar per protegir els nens. Perquè penseu que la vulnerabilitat dels nens amb entorns que puguin estar desprotegits sense entrar en obsessions és molt important. I ser veu també, si tenim l'oportunitat de treballar aquests moments, que saber que hi ha associacions i fundacions que ajuden amb aquesta labor i que penso que ajuden també a quedar en pau amb un mateix, com molt probablement el Joan Reig va quedar amb aquesta cançó.
0: Doncs escoltem una mica Corbus.

0: a la part més poètica. Sempre ens passa el mateix, eh? Quan aixequem les cançons que les volem per sota, sempre agafem la part instrumental, però és fort, no? Perquè aquí tornem al gran poder de la música. Mm-hmm. Un dia escoltes la cançó, sí, i surt tot això.
1: Mm-hmm. Sí, però penso que està bé que surti, que... És que els tabús...
0: Estava allà. Allà
1: exacte,
0: estava.
1: Exacte. I poder-ne fer un net, perquè al final també necessites entendre i necessites quedar-te en pau amb tu mateix i també que t'orientin cap a com treballar-ho, això. I t'he de dir que quan vas a mans de professionals que coneixen bé tot aquest camp de la protecció als menors, amb algun tipus de que algú no els ha tractat com els havia de tractar, i que t'acompanyin i que t'assessorin i que posin les coses en ordre, i després tu treballes pel teu compte, evidentment, doncs és formidable trobar que hi ha gent que treballa així de bé com aquesta fundació.
0: I hi ha una cosa que sempre ajuda, que és l'amor, i anem cap a ell.

0: Si no t'hubiera sido, de Marco Antonio Solís, és una altra de les cançons que hem trobat al llapis de memòria de la Georgia Cerquella Brugada. Un tema, Georgia, que dius que és tan intens que té doble intensitat. O sigui, ara ens posem molt intensos.
1: Molt intensos. Bueno, és una cançó de desamor, és una cançó de distància i de llunyania. Però per mi és una cançó d'amor. I de fet, és la cançó d'amor que compartim amb l'Òscar, amb el meu marit, la persona amb qui comparteixo la vida des de fa 22 anys. Ell porta el compte millor que jo, però 22 anys.
0: Ell porta els números.
1: Ell porta els números, ho porta tot. Ell és un sant baró. Però és una història d'amor. I, al fons, a vegades l'amor el tens lluny. Nosaltres vam estar un temps lluny per... Bueno, jo estava... fent part de la formació al Canadà.
0: Ja, vas estar a Montreal, ja,
1: sí,
0: a París.
1: Exacte, ell estava aquí i jo crec que això o destrueix una parella o l'enforteix, i en el nostre cas pues, ens va enfortir.
0: I les cançons al final són del que tu vulguis, no?
1: Total.
0: Els músics ens les ofereixen perquè ens les fem nostres.
1: I tant, i aquesta és la nostra cançó. I sí que és veritat que alhora és la cançó central de la pel·lícula I tu mama también, que és una de les pel·lícules que més m'ha impressionat, no? perquè sembla que hagi de ser una història de dos nois que van de festa, que de fet sí, però el paper de la Maribel Verdú com a dona en un moment dificilíssim de la seva vida, el que representa allà, el que està ella per sobre del bé i del mal, perquè s'ha prioritzat una vegada més donades les circumstàncies que viu, no? En la peli, no farem spoilers de res, però...
0: Bueno, ja té uns anys.
1: Sí, té uns anys, sí, però s'ha de veure.
0: Ja... ja és legal fer spoilers.
1: Sí,
0: ha passat la franja dels 5 anys.
1: Bueno. Jo penso que aquesta intensitat s'ha de poder viure, però penso que és una cançó en què una se la posa en un menjador de casa quan està sola, tanca els ulls i dona voltes, i aquesta és la cançó.
0: I, Georgia, com us vau conèixer amb l'Òscar?
1: Ui, és molt poc romàntic, eh?
0: Bé.
1: Ens vam conèixer una discoteca.
0: Bé.
1: Sí, sí.
0: Ara la gent es coneix per aplicacions. Aquí el romanticisme és com les músiques, les posem nosaltres.
1: Sí, sí, però jo anava molt poc a les discoteques.
0: Però
1: llavors...
0: discoteca de Besalú?
1: No, d'Empúria Brava, a més.
0: Ai, mira.
1: Sí, sí, sí. Sí. Però...
0: aquelles que tenen piscina, no?
1: Sí. No, que va, molt cutre. Sí, sí. Ara és un xiquiparc.
0: Ah, mira. Sí. Bueno, ha seguit la vostra, no?
1: Sí, sí, exacte. Sí, no és la nostra seqüela.
0: La vostra trajectòria.
1: Totalment. I sí, però va ser... Jo ja estava fent pediatria i ell estava acabant la seva tesi, bueno, estava fent la seva tesi doctoral, i la nostra primera cita va ser una discoteca, la segona cita va ser en el seu laboratori amb els seus rates que feien un quilo.
0: Ell és científic.
1: Ell científic, fent els seus procediments amb rates que feien una pudor horrorosa, i em va dir, és que clar, treballava amb isquèmia cerebral i amb el seu model animal, i jo vaig pensar, no m'ho puc creure que estigui aquí amb una segona cita.
0: I la tercera on va ser? On vau anar? Amb tanatori?
1: No, quasi no. No, la segona doncs, va ser segurament la segona tanda de tractament que feia les seves rates, va ser així. Sí.
0: I fins aquí,
1: I fins aquí hem arribat.
0: Que, per cert, estem a punt d'acabar, però com és que relacionem això, no?, l'amor, els sentiments, amb el cor? D'on ve això?
1: Bé.
0: No sé si l'assignatura teníeu poètica del cor o...
1: Estaria bé, m'encantaria.
0: D'on ve? Li donem molta importància a l'òrgan del cor. El relacionem amb els sentiments, al final venen del cervell, no?, com quasi tot de l'ésser humà.
1: Però bueno, hi ha un mecanisme que són la connexió entre el cervell i el cor, que això és un sistema que s'està estudiant ara, que se'n diu la neurocardiologia, però sobretot quan nosaltres tenim una pena molt gran, no ens posem la mà al cap, ens posem la mà al pit. I quan tenim alguna que ens impressiona perquè ens fa por, ens posem la mà al coll. Però quan ens posem la mà al pit, és aquest perquè ens fa un mal, un òrgan que està entre l'esternón i l'esquena, que es comprimeix, i això és una compressió del cor, i aquest sentiment se'ns en va aquí.
0: Ara ja ho sabem.
1: Té fisiologia.
0: No, a mi sempre m'havien dit que algú que no tenia ni idea de cardiologia, com era la meva mare, però que el cor no feia mal.
1: Sí, fa mal, sí.
0: Sí que pot fer mal, eh?
1: De fet, un infart fa molt de mal,
0: eh? No estic sent metafòric. No, de fet, em deia això. Si et fa mal és que tens un infart. Si no, no...
1: No, el que passa que l'encongiment de cor, i cada vegada s'està estudiant més, que les emocions afecten el cor i l'encongiment que fa el cor fa mal.
0: Doncs mira, ja des de l'antiguitat ho sabien, això. O ho notaven, no?
1: Ho notaven.
0: Doncs, Jorge, hem arribat al final del teu llapis de memòria i has de triar amb quina cançó tanquem el xiringuito. Podem acabar amb més Ava, amb Fernando, o podem acabar amb Soy Rebelde de Janet.
1: Absolutament, Soy Rebelde de Janet, l'himne de la meva mare. I
0: bon
1: l'himne,
0: missatge, per tancar.
1: Totalment, l'himne que m'ha ensenyat com hem de viure i com hem de tenir les nostres emocions.
0: Doncs, Jorge Cerquella Brugada, ha sigut un plaer conèixer-te a través de les teves cançons i et dic el mateix que al principi, que gràcies per tot el que fas i feu per la societat.
1: Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me i passar aquesta estona impressionant aquí amb vosaltres.
0: Amparo Pérez a la producció, Jordi Urbà a la tècnica, Oriol Vila a la web i un servidor. Us esperem demà a la mateixa hora per connectar el llapis de memòria d'un nou convidat. Us quedeu vosaltres. Nosaltres marxem ara amb la Jorge, vosaltres quedeu amb Janet.

0: Bon dia, 12 i 10. Comencem el Què t'hi jugues. Això ha sigut 99% verídic, eh? Després ho hem dramatitzat una mica, però ens hem trobat amb el Nil Solà aquest matí a l'aeroport fent relleu, com aquell qui diu, però l'estiu ja és això, gent que arriba, gent que marxa, i aquí el Què t'hi jugues també ens anem passant el testimoni. Avui comença la setmana en què s'acaba el mes de juliol i el Barça se'n va a fer l'estatge de pretemporada allà on va començar a gestar-se el triplet de Luis Enrique, aquell agost del juliol-agost del 2014, que va acabar amb aquella nit màgica a Berlín el 2015. Tant de bo el Barça de Hansi Flick pugui també culminar l'objectiu que segueix perseguint des que la primera temporada ens vam quedar amb la mel als llavis a la màxima competició europea. Parlant de gent que arriba, gent que marxa, gent que segueix, gent que no para i després gent que viu de vacances, com Santi Ovalle, com estàs? Bon dia.
1: Bon dia.
0: I també l'Adrià Soldevila. Hola, Solde.
2: Què tal? Bon dia.
0: Doble de luxe per començar aquest que t'hi jugues. El Nil ja el tenim embarcat cap a Anglaterra i, com dèiem, ha sortit convocatòria mentrestant. I, Santi, van tots, eh?
1: Sí, alguna sorpresa que altra.
0: És a dir, Ter Stegen, que teníem el dubte, i és.
1: Ter Stegen viatja.
0: De Jong, que està lesionat, viatja.
1: Viatja De Jong. Viatja Fermín i també Ron Araujo, que aquest era més clar perquè arrossega molèsties i encara falta per recuperar-se al 100%, però està en dinàmica de grup. Van els següents, Ter Stegen, quatre porters, Ter Stegen, Chesney, Jakovicvili i Iker Rodríguez. Falta Joan García aquí i que surti Ter Stegen, però seria Joan García, Chesney i Jakovicvili, la tripleta de porters d'aquesta temporada. Defenses, Ronald Araujo, Héctor Fort, Alejandro Valde, Cortés, Xavi Espart, Christensen, Gerard Martín, Jofre Torrents i Pasqué. Són els defenses que van en aquesta llista. Mig del camp, De Jong, que va tot i la lesió, ara en parlem. Marc Casado.
2: Tenim un Casado i un Pasqué, eh?
1: Sí,
2: està molt bé.
1: Mira.
2: Aquest aquí.
0: Ara no passarem.
2: No.
1: I sobreviuran allà a la campiña anglesa.
0: Ens falta un pagès i ja ho tindrem tot.
1: De Jong, Casado, Tomi Marquès, Brian Fariñas, Ibrahim Diarra, Bernal, Fermín, Orian Goren i Guille Fernández. Són els migcampistes. I al davant, Adeyemi, Hamza Abdelkarim, Òscar Gistau, Toni Fernández, Rooney Bargi, Ebrima Tunkara, Àlex González i Shane Kluivert. Cau, l'únic que cau, és el central del filial, Hafiz Gariba, aquest no viatja a l'estatge pel Regne Unit. La resta, tots els que havien començat a les ordres de Hansi Flick cap a dins, amb aquests quatre jugadors sorprenents, Ter Stegen, perquè està a punt de tancar amb l'Àjax, Araujo, que està lesionat, és el més normal, De Jong, lesionat, viatja a l'estatge, i també Fermín, ja a punt per reincorporar-se amb el grup.
0: Ara aprofundim en aquests noms, però si parlem de sortides que estan a punt de tancar-se, tenim una última hora que ens explica l'Asier Chaves. Asier, com estàs? Bon dia.
3: Què tal? Bon dia, Teje.
0: Referent al Barça de bàsquet, perquè Shengelia, Toko Shengelia, efectivament, se n'anirà a Dubai amb Xavi Pascual.
3: Doncs sí, el georgià ja ha pres la decisió. La decisió ha estat comunicada al club blaugrana. Sí que el jugador pagarà la seva clàusula de sortida i, tot i que encara no és oficial, marxarà a Dubai amb Xavi Pascual, amb un entrenador amb qui s'hi ha portat molt bé aquesta temporada, amb qui s'hi entén molt bé, fins al punt que asseguren que han sigut ungla i carn. Per tant, Toko Shengelia marxarà a Dubai, pagarà la seva clàusula i marxarà de destí als Emirats.
0: De quan és la clàusula? Tens al cap?
3: Si no vaig errat, són 900.000.
0: Ara de seguida us ho ampliarem i també entenc que el Barça no ens ha pres encara, no?
3: El Barça, o sigui, la decisió està comunicada al Barça, però el Barça diu que encara no tenen novetats al respecte.
0: Per tant, Shengelia ja ha decidit que marxa amb Xavi Pascual. De seguida ho ampliem el Què t'hi jugues. És una última hora que ens porta l'Asier Chaves, mentre tenim l'equip, el primer equip masculí de futbol viatjant cap a Anglaterra, amb aquesta convocatòria que ens explicava el Santi Ovalle, que hi ha aquests dos noms, sobretot, que sorprenen, el de Marc-André Ter Stegen, aquest sí disponible, però a punt de tancar la sortida a l'Ajax, i el de Frenkie de Jong, amb aquesta lesió que coneixíem divendres amb diagnòstic i amb propi comunicat del mateix futbolista, després que va tornar del Mundial amb el lligament lateral del genoll trencat. Anem per parts. Ter Stegen, Solde, ens deia el Nil, hi ha problemes fiscals que l'impedeixen o que fins ara han impedit que es tanqui aquesta sortida a l'Ajax. Tenim algun detall de què és aquesta qüestió fiscal?
2: Sí. Mira, primer escoltem a Mitchell, que va parlar ahir després del partit de l'Ajax de l'Amsterdam Arena.
4: Bueno, con Marc, yo creo que todo el mundo tiene claro lo que está pasando. Bueno, ojalá nos pueda ayudar y que podamos hablar de él próximamente.
2: Val, diu, todo el mundo tiene claro lo que está pasando. ¿Qué está pasando?
0: Doncs ara també ho tindran clar els nostres oients.
2: Sí, el que està passant és que la fiscalitat pels futbolistes, pels que cobren milions d'euros als Països Baixos, és més alta que la d'Espanya. Espanya és un 45% del salari, als Països Baixos està cap al 49,5%, està a punt de fregar el 50% del salari.
0: És a dir, que Ter Stegen allà haurà de pagar un 4% més d'impostos.
2: Un 4,5%, sí, aproximadament un 4,5% més d'impostos als Països Baixos respecte als impostos d'Espanya. Què passa? Que al ser una operació de cessió, el que demana Ter Stegen és, per no sortir perdent en salari, doncs que el Barça assumeixi aquest increment fiscal o una part de l'increment fiscal.
0: És a dir, Ter Stegen diu, jo cobrant el mateix en brut allà perdo calés, per tant, jo net vull cobrar el que estic guanyant, sí, aquí, i aquesta diferència, però el que demana és que l'assumeixi el Barça.
2: Val, doncs, i això provoca diferències, evidentment, entre el Barça i Marc-André Ter Stegen. Hi ha una certa discussió, debat sobre qui ha d'assumir aquest increment fiscal que es paga als Països Baixos en relació al que paga Espanya, i estem en aquesta situació, estem resolent aquest problema.
0: I amb el propi Ajax, entenc, no? Perquè entenc que també hi hauria la part de dir, no, escolta'm, doncs si el club que el vol fitxar és el club d'aquest país que té una fiscalitat diferent, que ho assumeixin ells.
2: En principi, l'Ajax no estaria pel mig en aquest assumpte. En principi estan discutint-se...
0: L'Ajax és, jo assumeixo aquesta part de salari... Sí.
2: Que és baixa, per cert. La part de salari que assumeix l'Ajax és bastant baix. El Barça pagarà...
1: 80?
2: Jo diria un 80 o una mica més de 80, i la resta ho pagarà l'Ajax. I la discussió, evidentment, doncs, segueix sent la mateixa. Fa 4 o 5 dies vam dir que això el Barça comptava que es resolgués entre una setmana i 10 dies, doncs estem encara dintre d'aquest marge.
0: Per tant, tot s'encamina que es vagi resolent aquesta disputa, per tant... Ter Stegen li diu al Barça, ja no et ve d'aquí, assumeix-me també aquesta part, i el Barça és, home, prou hi poso de part meva perquè puguis tenir aquesta sortida i anar-te'n a les ordres de Mitchell, que és el que vol Ter Stegen. Per tant, resumit és això, que Holanda es paga un 4,5% més d'impostos i que Ter Stegen no vol perdre calés el que cobra net, i pretén que ho assumeixi el Barça, que creu que ja fa prou esforç. L'altre nom és De Jong, que aquest matí ha sorprès quan ha arribat a la Ciutat Esportiva, perquè no esperàvem que fos a la gira. De Jong, divendres vam saber que està lesionat del lligament lateral del genoll i que farà un tractament conservador. Sí?
1: Farà un tractament mèdic, no sé si li conservador, perquè és un...
0: Dic conservador perquè no passarà pel quiròfan.
1: Sí, d'aleshores sí. Però el que farà és un tractament que és invasiu, perquè se l'ha de punxar unes 3 vegades al genoll, són unes infiltracions, diuen... PRP o cèl·lules mare, hi ha una petita diferència. PRP seria plasma ric en plaquetes, és a dir, treuen sang, te la centrifuguen, te la injecten, i això el que fa és reforçar el tendó. I hi ha una altra opció, que és encara més potent que aquesta, que és amb cèl·lules mares cultivades. Això és el que li estan fent a Frenkie de Jong. Aquest és el tractament.
0: Són tractaments que eviten el quiròfan.
1: Són tractaments que eviten el quiròfan. I són tractaments, ho va dir el doctor Tramulles la setmana passada aquí al Que t'hi jugues, que... Si això funciona, el temps de baixa és no menys de 8 setmanes, va dir el doctor Tramulles.
0: 2 mesos de baixa.
1: Quan tu preguntes a gent pròxima a Frenkie de Jong, t'accepten que de moment és aquest temps de baixa, entre 6 i 8 setmanes. Calculen ells de baixa, o és amb els tempos que ells treballen. A partir d'aquí, si això no funciona i s'ha d'operar, seran 4 mesos. El club no volen que superi directament.
0: Clar, per parts, això és la situació mèdica de De Jong. El club solde aquest comunicat de Frenkie de divendres a la tarda, o com a mínim ben dinat, crec que no es va entrar a l'horari que t'hi jugues. Com ha caigut tot això?
2: No, a veure, no és que s'entés especialment malament, però tampoc va sentar bé, perquè De Jong assumeix que va jugar al Mundial lesionat, i això al Barça li ha molestat. És a dir, el Barça ja d'entrada, quan De Jong va arribar a fer-se les primeres proves mèdiques, ja es va enfadar. O sigui, allà el Barça ja va dir, hòstia, has jugat al Mundial lesionat i això no està bé. I a partir d'aquí, doncs, hi ha aquesta certa molèstia en Frenkie. Sí, hi ha una certa molèstia en Frenkie per les decisions que ha pres darrerament, inclús a final de temporada també, dosificant-se, entre cometes, per també poder jugar al Mundial en condicions.
1: S'ha de dir que en les últimes actuacions que han evitat quiròfan amb lesions similars, Messi va ser una, fa uns anys, quan estava al Barça. Marc Casado és la més recent que tenim. És veritat que no era l'intern, era l'extern, però també va optar per no operar. Han sortit bé i el jugador no ha necessitat passar pel quiròfan per arreglar-ho. Veurem si és el cas de Frenkie de Jong. Ell confia en que no haurà de passar per quiròfan i que estarà, això, entre 6 i 8. Si això no funcionés, això que s'estan fent, aleshores sí, anem als 4, que serien els 6 que hagi estat, més 4. Serien 6.
0: Per requadrar-ho, al seu comunicat de divendres, de Jong explicava que mentre jugava al Mundial va jugar amb dolor perquè es va fer mal el genoll i els metges de la selecció li van dir que era una lesió petita i que no tenia per què empitjorar si continuava jugant. I per tant, tot i que sentia dolor, perquè els lligaments laterals són dolorosos, més fins i tot que els creuats o que els meniscos, va decidir seguir jugant. I que quan va tornar a Barcelona, quan va agafar vacances, va passar per aquí per fer-se proves i allà van veure que era una mica més greu, però que, gràcies a Déu, estava en un estat la lesió que encara era temps de fer-se un d'aquests tractaments per intentar evitar el quiròfan, que és el que ha escollit Frenkie de Jong. Això ja ho hem parlat pràcticament en cada lesió, quan s'ha de prendre una decisió sobre com es tracta, que els jugadors, si poden evitar el quiròfan, normalment esgoten les possibilitats, perquè quan entres a un quiròfan mai ningú et garanteix el 100%, tot i que hi ha lesions sí. I lesions, i hi ha operacions i operacions que tenen percentatges més alts i més baixos de recuperació, hi ha moltes lesions que tenen una cirurgia, té un risc molt baix de no quedar bé, però els jugadors, si poden evitar, ho eviten, i així ho ha fet Frenkie de Jong en aquest cas.
1: Així ho ha fet Frenkie de Jong, que confia en que li surti bé aquest tractament. És a dir, els metges que ell ha consultat li han donat esperances de que això no té per què no funcionar.
0: Doncs Ter Stegen, acaben de tancar els detalls de la fiscalitat a Holanda per sortir cedit, i De Jong amb la resta de l'expedició també, igual que Ter Stegen, cap a Anglaterra. Una expedició on ens explicava el Nilsson a l'inici que s'hi aniran afegint internacionals a mesura que vagi passant la setmana i vagin esgotant els dies de vacances. I no sé si algun fitxatge nou, Santi, perquè començàvem l'estiu amb la prioritat del jugador, no sé, que el Barça no buscava un nou clàssic, si ensenyim a perfils com Julián, etc, però un golejador, un nou, un jugador que agafi la vacant de Lewandowski, i a mesura que van passant les setmanes sembla que el més calent sigui l'Aigüera. Com tenim ara mateix l'operació reforçar el centre de l'atac?
1: El centre de l'atac, doncs es vol Julián, s'ha de veure si fa algun moviment més. La postura de l'Atlético Madrid ha quedat clara, que és que no el ven ni el Barça ni el Madrid, això és el que trasllada l'Atlético de Madrid, i el Barça el que diu és que no s'obsessionaran amb la figura d'un nou, és a dir, que volen Julián i que si no és Julián no hi ha gaires perfils al mercat que puguin encaixar bé en els paràmetres econòmics i futbolístics del Barça. És la postura que té ara mateix la direcció esportiva sobre la figura del nou. Continuaran intentant l'opció de Julián, és el desitjat. Han fet una oferta de 100 milions repartida en 6 terminis que expirarà, tema dia 27, doncs expira en breu aquesta oferta. Pel que jo tinc entès, que expiri aquesta oferta no vol dir que s'ha acabat la negociació. Sempre aquesta negociació la porta a altres instàncies, quan hi hagi, o sigui, quan hi hagi la porta i Gilmarín, perquè els directors esportius no es parlen. Deco
0: i
1: Mateu Alemany no es parlen. Mateu Alemany no va contestar el mail de Deco amb l'oferta de 100 milions d'euros. A dia d'avui encara no l'ha contestat. De fet, pel que consta al Barça, aquesta oferta va ser ficada en un calaix sense transmetre als superiors. Molt bé.

0: signats a l'operació, que és Juanma López, l'agència d'Andy Vara, que són els representants de Joan García, Olmo, etc., també intentant desllorigar una mica, i entre tots intentaran arribar a bon termini. Segurament, per, si ha d'arribar a bon termini, Julián haurà de fer un altre moviment. No és suficient amb el que va fer. No és dir declarar-se en rebel·lia, si anar ell directament a parlar amb Gilmarín i dir-li vull fer valer la promesa que em vas fer de que em deixaries sortir al Barça, alguna cosa haurà de fer, perquè si no les posicions estan molt distants. Però el Barça insisteix en que l'opció és Julián Álvarez, i si no, és que no s'obsessionaran amb el no, perquè consideren que tampoc hi ha tants perfils vàlids pel Barça i que encaixin a nivell esportiu, insisteixo, i també a nivell econòmic.
1: O sigui, a dia d'avui és possible que el Barça no fitxi un recanvi de Lewandowski. Com a tal.
0: Ha fitxat Gordon, ha fitxat Adeyemi.
1: Però és possible que el Barça, que tenia aquesta idea de fitxar un davanter que jugués més aviat pel mig, més que no davanters de banda, o sigui, és possible que a dia d'avui, si Julián no surt, els noms que havíem dit que agradaven, João Pedro, entenc que és caríssim, Lautaro, que era en tercera posició...
0: Lautaro és una opció que a mi és la que més m'encaixa, però això a mi és la que més m'encaixa, el que traslladen des del Barça.
1: Però les fonts de la direcció esportiva / comissió esportiva i club?
0: Que no cal obsessionar-se perquè no existeixen nous que encaixin com encaixaria Julián i que, per tant, s'ha de veure, però que té pinta que no es farà cap bogeria i no es fitxarà per fitxar un nou si no ve Julián Álvarez.
1: És a dir, no veuen tants nous de nivell i assequibles a nivell del preu que està disposat a pagar el Barça, i si no surt Julián, no descartem que no vingui nou. Llavors, que pel central ni et pregunto. Bé, clar, ens vas dir que Flick amb Gerard Martín estava content a finals de temporada.
0: Sí. La direcció esportiva fitxaria, crec que ho ha anat explicant el Nil, la direcció esportiva fitxaria un central, creuen que és una posició a reforçar, però Flick vol el davanter i preferia bandes, ho hem vist amb Gordon, ho hem vist amb Adeyemi. Si no surt cap central, la idea és no fitxar cap central. Una altra cosa és que surti Araujo, perquè hi ha gent al club, hi ha gent que mana als despatxos, que pensa que si Araujo té una conversa amb Flick i Flick li diu aquest any no tindràs gaires minuts, Araujo pot arribar a aixecar la mà i dir jo vull sortir perquè no tindré minuts. Però si no passa això, volien Bastoni i Flick no el vol. Diu que no veu el jugador. I per què han de fitxar un jugador que l'entrenador no posarà, no el veurà. Un altre nom que s'ha valorat i que agrada molt és el Cuti Romero. Cuti Romero marxa de qualsevol paràmetre econòmic del Barça, perquè és un central que cobra més de 10 milions nets a la Premier, 20 bruts. És una quantitat... bastant difícil d'assumir pel Barça. Hi ha altres centrals que han estat oferts, que han estat explorats, però si Bastoni, que consideren que és el millor per reforçar la posició, Flick no ho veu, perquè diu que amb Gerard Martín s'apanya, per què li has de portar un central o un entrenador que no vol un altre central? Hi ha overbooking, ara mateix. Araujo, hi ha Jack Cubarsí, Eric García, Gerard Martín, Andreas Christensen, i també pot jugar Koundé en aquesta posició, més Álvaro Cortés, del filial. Bueno, si surt algun, es pot reactivar, però si no surt ningú, la idea és no fitxar central.
1: Per tant, la idea és no fer un central, si no surt Julián, potser tampoc un nou, i amb Gordon i Adeyemi com a incorporacions. Mentrestant, el Madrid va per feina.
2: Què t'hi jugues?
1: Dos minuts i arribem a dos quarts d'una... Héctor González, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas.
3: ¿Qué tal, TG? Buen día, ¿cómo estáis?
1: Llegó Dumfries, llegó Konaté, llegó Bernardo Silva, llegó Cucurella y el siguiente va a ser Diomandé.
3: Sí, cuestión de horas. Parece que se haga oficial el fichaje de Jan Diomandé, una operación relámpago parecida a la de Cucurella. La de Bernardo Silva es verdad que estaba libre, pero también que se cerró en muy pocas horas, en pocos días. Y sí, Diomandé va a ser el siguiente fichaje del Real Madrid, del nuevo Real Madrid de Mourinho, por una cifra superior a los 100 millones de euros. Le va a pagar el Real Madrid a Leipzig, una vez también que el PSG se ha retirado de la operación, de la puja. El PSG ayer le mandaba un mensaje a todos los periodistas que cubren la actualidad del Paris Saint-Germain, incluido nuestro compañero Andrés Onrubia, en el que les decían que Diomandé pedía mucho dinero para él, el Leipzig mucho dinero para ellos, y los intermediarios hacían lo propio también, y que por eso se retiraba de la puja. El Madrid se quedaba solo intentando fichar a Diomandé. Es verdad también que el jugador prefería venir al Real Madrid que al Paris Saint-Germain, y por ello todo se ha acelerado tanto, y yo creo que si no es hoy será mañana cuando se haga oficial que Diomandé llega al Real Madrid.
1: Por lo tanto, un fichaje más para la delantera, un jugador más de banda.

0: Ha sido una de las sensaciones del Mundial. Esto, Héctor, aviva todavía más que Vinicius no ha renovado y que a un año de terminar contrato. No sé si el futuro del brasileño, también en Inglaterra hablan de que el Arsenal podría estar ya estudiando la operación, aunque no la haya iniciado formalmente, hablando ya con el Real Madrid y con el futbolista, pero no sé si vamos a tener culebrón Vinicius en este mes de agosto que está a punto de arrancar.
1: Yo creo que seguro lo vamos a tener. En este tema hay varios asuntos a tener en cuenta. El primero es que Diomandé y Vinicius, por ejemplo, comparten agencia de representación. Cada uno que lo interprete como quiera, este movimiento de Diomandé. Luego es verdad que yo creo que este fichaje ya pone la pelota en el tejado de Vinicius, en el sentido de que si Vinicius no quiere renovar por lo que le ofrece el Real Madrid, y bien se tenga que quedar un año para luego irse libre, o bien el Madrid le quiera vender lo antes posible, que yo creo que sería lo más probable en el caso de que Vinicius no quiera renovar. Vinicius ya sabe que tiene un sustituto, que el Madrid ha fichado un sustituto, que va a seguir adelante y que Diomandé es el nombre que han adquirido para suplirle. Veremos a ver, porque es cierto que el Arsenal, nos cuentan que su intento por Vinicius no es para nada bala de fogueo, que van en serio por el brasileño, que están muy interesados en él, pero es el propio Vinicius el que tiene que decidir en las próximas semanas, cuando se incorpore, está previsto que vuelva a entrenarse el lunes que viene, qué hace, si acepta esa oferta de renovación del Real Madrid o si no decide renovar, y entonces ya se le empezarían a abrir las puertas de salida, yo creo, porque al Madrid no le conviene quedarse un año con Vinicius y que se marche libre al año siguiente.
0: ¿Qué habías dicho que vuelve Vinicius, que me lo apunto?
1: En principio el lunes que viene, lunes, porque a las tres semanas mínimo que tienen que tener los futbolistas de vacaciones, Mourinho les está dando una semana más a todos. Por ejemplo, hoy ha vuelto, estamos aquí en la Ciudad Deportiva de Valdebebas, ha vuelto Denzel Dumfries, que debería ser presentado también esta semana. Lo lógico es que Vinicius, que los brasileños que estuvieron en el Mundial, también Endrick, vuelvan el lunes que viene.
0: Pues estaremos atentos, Héctor, vamos hablando estos días, sobre todo ahora cuando lo de Diomandé vaya tomando cuerpo, se haga oficial y conozcamos más detalles.
1: Muy bien, un abrazo, aquí estamos.
0: Abrazo, Martí Junca, ¿cómo estás? Bon dia. Ens ho comentava ara l'Héctor, que el Paris Saint-Germain ha reaccionat amb un comunicat contundent a aquesta subhasta que hi ha hagut per Diomandé, queixant-se de les quantitats que volien tant el jugador com els representants, com els intermediaris, com el propi club d'origen.
2: Sí, sobretot hi diu això, que no es deixa arrossegar per l'inflació artificial de preus, o que també considera, doncs, que la naturalesa d'aquesta operació, doncs, era un desequilibri de mercat. Però sobta que el PSG pugui fer aquestes declaracions quan, sobretot des de l'arribada de Nasser Al-Khelaifi, ara ja farà 15 anys, doncs el PSG s'ha caracteritzat...
0: A més diu alguna cosa així el comunicat, com que tenen una cultura de complir estrictament amb el fair play financer, no?
2: Textualment, que no s'apartarà dels seus principis de gestió financera rigorosa i d'equilibri de la plantilla.
0: Sí, ho deies, és sorprenent que el Paris Saint-Germain... Bé, sorprenent no, perquè en aquesta vida ja ens sorprèn poca cosa, i això de... Aquella frase que no és de Churchill, però que s'ha atribuït sempre a Churchill, dels antifeixistes del futur, els feixistes del futur s'anomenaran a si mateixos antifeixistes, una mica aplicat al fair play financer del futbol, és això, no?
2: Totalment, perquè a més el PSG és el quart club des de l'arribada, això parlant des de l'arribada de Nasser Al-Khelaifi, és el quart club amb més diners gastats, 2,4 bilions d'euros, però, tot i així, en contraposició, és el 17è club amb més ingressos, supera per poc el bilió, i això el converteix en el quart club amb el balanç negatiu més alt, doncs, d'aquests últims 15 anys, i entre tots aquests noms que ha pogut fitxar al llarg d'aquests 15 anys el PSG, doncs tenim, evidentment, els més sonats, els dos fitxatges més cars de la història, Neymar per 222 milions, Mbappé per 180, però després, repassant noms dels últims 15 anys, tenim fitxatges com, per exemple, Kolo Muani, que paguen prop de 100 milions d'euros, 95 milions en aquest cas, Manuel Ugarte, que ara és en el Manchester United, paguen 60 milions, o, per exemple, un cas una mica sonat, doncs, al mercat de l'anterior temporada, tenim a Ilya Zabarnik, que el fitxen per 63 milions, un central que no ha acabat jugant al PSG.
0: Un central ucraïnès, que era una aposta de futur, que, a més, que els cracs mundials, Mbappé, Neymar, que comentàvem ara amb el Santi de Julián, i el que demanen per jugadors contrastats d'equip gran, que se te'n van de mercat, i al final que rebentin el mercat amb aquests, quan no ho feia el PSG ho feien altres, ho va fer Florentino amb Zidane fa molts anys, i el Barça quantes vegades ha fet el fitxatge més car de la història, des de Ronaldo Nazario fins a Maradona, i podríem anar tirant enrere. Però sobte això, els preus que arriben a pagar per jugadors que se mantengui amb respecte, que són jugadors d'elit, però que acaben sent mitjanies com Kolo Muani o com Ugarte o com el propi Sarri. Gràcies, Martí.
2: De res.
0: 12:34.
3: Què t'hi jugues? Presenta l'actualitat del dia.
0: Laia Pujals, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
0: Andrea Latorre, bon dia.
4: Bon dia.
0: Fa una setmana que va acabar el Mundial, però encara porta cua perquè l'àrbitre que va xiular la final ha anunciat que jubila.
4: Sí, la Federació Eslovena va anunciar ahir que Slavko Vincic es retirava i que la final del Mundial entre Espanya i Argentina havia estat el seu últim partit. Vincic té 47 anys i va ser el primer àrbitre principal eslové a dirigir la final d'un Mundial.
0: Vincic, tampoc t'agrada?
5: No em va agradar gens la final, punt número 1 i punt número 2, ara entenem per què li van donar la final. Perquè és eslové, no?
0: Sí. És eslové...
5: Sí, però m'estranya perquè no estan gaire bé UEFA i FIFA que li donessin la final.
0: No, però és més per un tema que es retira.
5: Es retira i li van donar la final i va fer doncs, el caganxo de la seva vida perquè quina final va pitar el tio.
0: Però sí que és l'àrbitre de cambra de Txeferin a Europa, sí.
5: Sí, aquest sí, però...
0: No, vaig veure la final de la Champions sí. Al Madrid-Borussia, crec que va ser ell, que no hi ha res estrany en aquella final,
5: no,
0: però...
5: De les úniques. Molt dolent. La final que ens va anul·lar un gol. Bueno, és que...
0: El gol de Nico Williams
5: encara no el de Nico Williams jo encara no sé per què el va anul·lar. I després, bueno, és que em va fer del segon campanar.
0: Escolta'm, tot va acabar bé. Correcte. Encara un club mundial, per cert, Dani Olmo resposa les disculpes d'Ayala en una entrevista al diari de Terrassa.
4: Sí, recordem que en acabar la final, el membre de l'equip tècnic d'Escaloni va donar un cop de puny al futbolista i després va demanar perdó. Olmo respost dient que algú que diu que està penedit però justifica un cop de puny com a resposta a una dita que segurament no se'n penedeix perquè està faltant a la veritat i ha dit que ell no li va dir res i que no fa falta que es disculpi.
0: Amb el Mundial ja aparcat, nou cap de setmana d'amistosos que hem tingut aquest dissabte i aquest diumenge amb els equips catalans.
6: Sí, dissabte a les 10:30 vam tenir dos partits amistosos. El primer, el Girona-Alavés, que va acabar amb derrota pel conjunt de Quique Álvarez per 1-0, gol d'Álvaro García al minut 91. També vam tenir el duel entre l'Espanyol i el Sabadell. El partit va acabar amb un empat a 1, on es va avançar primer l'equip arlequinat amb gol en pròpia porta de Rubén Sánchez, després d'un error de Timera. L'empat no va arribar fins al minut 76, quan Quique García va empènyer la pilota al fons de la xarxa amb una gran assistència de Roger Hinojo. I per últim tenim la victòria del Barça contra l'Europa, el partit que es va jugar divendres a porta tancada. Va acabar amb victòria blaugrana per 4-1 amb gols de Diarra, Héctor Fort, Tunkara i Àlex González. Va jugar Ter Stegen i va sorprendre la jove promesa del Barça, Ebrima Tunkara.
0: I tot cap a Anglaterra a fer l'estaix. La Federació Espanyola allotja a les seves instal·lacions a les famílies més vulnerables per culpa dels incendis.
6: Sí, així és. Des de dissabte, la Casa de la Selecció Espanyola atén els afectats pels incendis. Ahir el Larguero, Iago de Vega, ho explicava.
7: Una setmana després, la Federació Espanyola de Futbol no és ajena al drama. Està vivint en Madrid, en Ávila, con los terribles incendios que están poniendo en peligro diferentes poblaciones y ha visto como miles de ciudadanos han tenido que abandonar sus hogares ante el peligro inminente de permanecer en ellos. La federación ha tomado la decisión solidaria de acondicionar la ciudad del fútbol de Las Rozas para acoger a esas familias más vulnerables que han sido, como digo, desalojadas de sus municipios y que afectan fundamentalmente a la Comunidad de Madrid y a Castilla y León.
0: Realment ha sigut un estiu dur, amb els incendis, molts ànims i força a tots els que us hagin afectat i creuem els dits perquè no n'haguem de lamentar gaires més. En bàsquet, el Manresa ha incorporat Colby Jones.
4: El base escorta té 24 anys i prové del Memphis Hustle de la NBA G-League. Jones és el desè reforç de l'equip manresà i firma per una temporada.
0: I en waterpolo, Espanya s'ha quedat a les portes d'aconseguir l'or a tots els tornejos.
4: Sí, l'equip acumula un or olímpic, el mundial i l'europeu, però els hi faltava el de la Copa del Món, que no van poder aconseguir perquè Estats Units va ser superior. El partit va acabar 9-13, però tot i així la plata és el millor resultat de la història de l'equip en aquesta competició.
0: Gràcies.
3: Encara no ets de la família del que t'hi jugues? Segueix-nos a...
8: On our media channels, Instagram, TikTok, Spotify, YouTube... Facebook, whatever.
3: @
0: què
3: t'hi jugues?
0: Què diu l'alegria de la casa, Núria Vilamala?
9: Què tal, Tejé? Bon dia. Com estem? T'hem trobat a faltar.
0: Encantat de retrobar-te.
9: T'hem trobat a faltar. Anat bé les vacances?
0: Bé, no ens queixarem.
9: Sí. Bueno, ja de tornada, no?
0: Sí.
9: Però bueno, jo havia esmorzar avui a la redacció, bé, sí, bona tornada. No l'he portat jo, eh?
0: No. L'Aitana Romà,
9: sí,
0: no?
9: Sí, correcte.
0: La Treva, fa sí. anys.
9: Sí, crec que és avui, no, de fet?
0: Fa anys era retòric, sí. És avui. Porta celebrant-ho fa un mes, però és avui.
9: A veure, Tefe.
0: No sé, espero que convidi a dinar o...
9: Bueno, des d'aquí li enviem el missatge i a veure si ho aconseguim.
0: Com a forma de disculpa per l'edat que fa, que no la direm en antena.
10: Digue, digue.
9: Mira, hem preguntat a la gent respecte al que ha explicat el Santi Ovalle si confien que el Barça acabi fitxant o no a Julián Álvarez. Doncs mira, vaig a dir que la gent ja està perdent l'esperança, Teje, perquè déu-n'hi-do, la resposta és contundent. Un 87% dels oients no confien que el Barça fitxi a Julián, només un 13% sí, i la gent comença a estar una mica preocupada amb el mercat del Barça. Per exemple, el Yassir diu que si el Barça no fitxa un davanter, el mercat serà molt i molt fluix i la temporada es farà molt llarga. Per tant, ja ho veieu, la gent ja està patint amb el mercat de fitxatges del Barça i el que acabi passant amb el davanter.
5: La gent és tremendista.
0: Calma.
5: El Barça té 8 campions del món a la plantilla. 8. I un no és campió perquè es va lesionar a última hora, si no tindria 9.
0: I que falta un mes de mercat.
5: Bueno, i a part de que falta un mes de mercat, però que és normal que el Madrid es reforci, perquè porten 2 anys en blanc i a mi Cucurella em sembla un gran futbolista, la resta no em sembla res de l'altre món. Però que el Barça porta 2 temporades xapó, és veritat que fa falta un davanter, és veritat, però si no sabran trobar alternatives, i que té 8 campions del món a la plantilla, el Barça. Que aquests, l'any que ve, amb la confiança que li dona un futbolista ser campió del món, l'any que ve volen aquests jugadors.
0: No, i que fixa't que el Madrid, Cucurella és un gran, és un molt bon fitxatge, però Bernardo, Dumfries, Konaté, em semblen els perfils que Alaba, qui més ha portat, Trent Alexander-Arnold, o el mateix Barça amb Gundogan, és a dir...
5: Sí, no,
0: mira, ja tenim tema per demà per alguns dels redactors d'aquest estiu de com quin rendiment donen els fitxatges que arriben a cost zero, sobretot a partir de certa edat.
5: No, però que el Madrid és normal que s'hagi de reforçar, porta 2 anys jugant molt malament i amb molt mals resultats. El Barça porta 2 anys fulgurants, on un es queda a les portes d'una final de la Champions i l'altre l'elimina l'Atlético com l'elimina amb una actuació arbitral digna de Vincic i quedant re a les portes també. I que aquests jugadors, insisteixo, això m'ho ha explicat una vegada Xavi Hernández, que de futbol en sap una mica. Va dir...
0: L'entrenador,
5: Sí, clar. Va dir, campió del món, el 2010. Va dir un dia, va dir, ara la diferència d'aquests jugadors és que han guanyat l'Eurocopa. I Pedri es planta davant de Musiala i pensa, però a mi què m'ha de dir Musiala? Si jo sóc campió d'Europa i ell no. I se senten superiors a la resta de futbolistes. Diu Xavi que ell hi ha passat, ha guanyat 2 Eurocopes i un Mundial. Imagina't com se sentiran aquests futbolistes ara que són campions del món. Aleshores, això és un xute de moral, d'autoconfiança, de millora en el joc gegant pels jugadors del Barça.
0: Siguem optimistes amb això i amb que encara queda estiu per davant i en què fins ara el balanç des que hi ha Deco a la direcció esportiva no ens podem queixar gaire del rendiment que han donat els jugadors que ha portat. A veure si podem dir el mateix del femení i sobretot del bàsquet. Ara ens estrenem amb l'equip de Pere Romeu, també campió de tot del pòquer de títols la passada temporada i que avui s'ha posat en marxa, però per immediatesa, si ara ens ho explicaves a l'inici del programa, el Barça haurà de buscar, com ja se'n sumava, un altre pivot perquè Shengelia se'n va a Dubai amb Xavi Pasqual.
11: Doncs sí, el futur de Shengelia ja està decidit, el georgià deixarà el Barça, jugarà la temporada vinent al Dubai de Xavi Pasqual. Segons hem pogut saber, la decisió s'ha pres i ja està comunicada al club blaugrana, així que el jugador pagarà la seva clàusula de sortida, marxarà del Barça, tot i que encara no s'ha fet oficial. La motivació és principalment esportiva. Shengelia vol formar part d'un projecte que considera preparat per competir per arribar a la Final Four de l'Eurolliga i creu que Dubai s'està fent un equip precisament per això, mentre que el Barça ho veu molt lluny, tot i les incorporacions i la renovació de la plantilla que s'està fent. Les condicions econòmiques també són millor, això és cert, però la raó principal de la seva marxa és esportiva i especialment la possibilitat de retrobar-se amb un Xavi Pasqual amb qui va establir una relació molt estreta durant la darrera temporada al Palau, així que el jugador vol tornar a treballar amb el de Gavà. Shengelia tenia contracte amb el Barça fins al 2028, marxarà després d'una única temporada i la seva sortida obligarà el club a incorporar un altre 4. Fa uns minuts s'ha anunciat Tosan Ebouman, que en principi és independent de la sortida de Shengelia, és un aler pivot britànic de 25 anys, ha passat a l'NBA, 50 partits entre Memphis, Detroit, Brooklyn, on va coincidir amb Tyrese Martin, la darrera incorporació que es va anunciar, i també els Knicks, amb qui s'ha proclamat campió de l'NBA, a més, acaba de ser escollit MVP de les finals de la G-League amb els Greensboro Swarm, però com diem, no hauria d'anar vinculat al futur de Toko, així que hauria d'arribar un altre 4. A banda d'això, Barça continua treballant en el fitxatge d'un 5 per completar el joc interior més enllà de Josh Nebo i Oleg Balcerovski, que també han arribat en aquest mercat.
0: Per tant, el Barça va fent feina, però contratemps de mercat, Shengelia trencarà el seu contracte, pagarà la seva pròpia clàusula i se n'anirà amb Xavi Pascual, amb qui han connectat aquests mesos al Barça, i per la maduresa d'un i altre projecte i perquè Xenguel ja té una edat, si vol guanyar l'Eurolliga no té massa més marge que fer-ho a curt termini. Així, quedem per aquí.
11: Gràcies, Teje.
0: Palet, com estàs? Bon dia.
10: Què tal? Bon dia, Teje.
0: Anna Palet, avui molt atenta, que arrenca el campió d'Europa, arrenca el campió de Lliga, arrenca el campió de la Supercopa, arrenca el campió de la Copa de la Reina, arrenca el Barça femení, que ha seguit apuntant en la defensa aquest cap de setmana, però sobretot arrenca amb Aitana encara al marge.
10: Sí, amb Aitana entre cotons. Aquest matí arrenca la pretemporada del Barça femení, ho fa amb les habituals proves mèdiques, també han fet totes les futbolistes una mica de feina de gimnàs. Demà ja serà dimarts el primer entrenament a les ordres de Pere Romeu. Ara bé, com deies, Teje, hi ha una futbolista que no entrenarà amb les seves companyes, ho farà al marge, és Aitana Bonmatí. Explicàvem al final de temporada que continuava sentint dolors al turmell esquerre, del qual es va lesionar el darrer mes de desembre. Doncs bé, Aitana durant l'estiu ha estat passant proves mèdiques per descobrir l'origen d'aquestes molèsties. La realitat és que no fa net i, per tant, s'ha pres una decisió amb els serveis mèdics del club i és que comenci la pretemporada al marge. De fet, pel que hem pogut saber el que t'hi jugues, sobre la taula hi ha la possibilitat que es perdi les primeres jornades de Lliga, que arrenca l'últim cap de setmana d'agost. Ja veurem, dependrà de l'evolució, tant de bo pugui solucionar aquests problemes físics Aitana, però ella és conscient i treballen amb aquesta possibilitat de que es perdi unes quantes jornades, fins i tot podrien arribar a ser 3 o 4, i per tant ja apuntar Aitana més cap al mes d'octubre. De fet, ella mateixa, el dia de la cloenda del seu campus d'estiu, campus Aitana Bonmatí, explicava sense embuts el calvari que està passant.
12: Jo vaig acabar la temporada, bueno, haver-me de putxar cada partit, voltaré per poder jugar sense dolor, no? Hi havia entrenos que no els feia perquè no podia, llavors jo vaig acabar una mica sobrevivint i vaig decidir que jo no sobreviuria més, que jo vull jugar i donar el meu 100%, i si no estic al 100% no posaré el meu cos en risc, perquè al final la salut és el primer i després que vull jugar molts més anys a futbol. Per tant, ara mateix no vull alarmes, perquè no és una alarma, simplement és una mica de coherència i de cuidar-me, no? I així ho hem parlat també amb els professionals del club i tots estem d'acord i estem en la mateixa direcció.
10: És impactant el relat d'Aitana, però també s'ha d'entendre que no és el mateix tornar d'una lesió a final de temporada quan vols ajudar l'equip, sigui com sigui, que ara començar des del principi i, per tant, prendre-se'm una mica més de calma.
0: És que m'has llegit la cara, no? Perquè anava escoltant Aitana i pensava, però si fa 2 mesos o 3 ens en vam anar a Oslo,
10: sí,
0: i de fet ja a Munic, debatent si titular, no titular, si està per més, està per menys, i vas explicar tu que jugava amb dolor. És a dir, no és una
10: i cosa... la situació era bastant més greu, que no només jugar amb dolor, sinó clar, que clar, era inclús de perdre's entrenaments.
0: De perdre's entrenaments, no podia entrenar pel dolor, per tant, Aitana Bonmatí farà bé de fer net, perquè a més és temporada llarga, perquè hi ha Mundial, no? L'any que ve,
10: Mundial de Brasil a l'estiu. Per tant, no només les competicions tenen les finals a les quals el Barça vol arribar cap al mes de maig i a vegades fins i tot al juny, sinó que després ve un Mundial i, per tant, ja es planteja com una temporada d'anar de menys a més. I, per cert, també, cap de setmana d'anuncis, ho comentaves, que ja es va tancant la defensa del Barça. Hi ha hagut 2 fitxatges, el retorn de Martina Fernández de l'Everton per reforçar la posició de central i una portera, l'estatunidenca Tyler McCamey, per augmentar el fons d'armari en la posició de la porteria. Per acabar de completar la plantilla, el que demana Pere Romeu ara ja a la secretaria tècnica és una davantera, la primera opció és la brasilera Kerolin del Manchester City, amb la qual s'està negociant, i una lateral, preferiblement de perfil dret. Aitana Bonmatí també va aprofitar per valorar què li sembla, com està el Barça reforçant-se després de moltes baixes.
12: Quants més reforços, millor, no? És cert que se'ns ha anat l'Ona en la posició de la lateral, que per mi no sé si és la millor lateral del món, però sí. Tenim a l'Aixa, que és una jugadora amb gran projecció i que ja ha demostrat que és capaç, però evidentment sí, reforços benvinguts siguin, i també doncs, en la part de l'extrem i tal, ara que Salma també ha marxat, doncs evidentment que tot el que vingui, doncs benvingut.
10: Així que esperant aquests últims moviments per acabar de tancar la plantilla.
0: Ha començat a caminar el Barça post-Alexia Putellas. Es pot dir que ha començat una nova era donant continuïtat a la que els ha portat a tocar el cel. Palet, ho seguirem de prop.
10: Una abraçada, adeu.
0: 12:48, igual que hem seguit molt de prop el que ha estat un Tour de França històric.
13: Què t'hi jugues?

0: Perquè estava escrit que, si es complien els pronòstics, el Tour que va arrencar des de Barcelona havia de ser el que convertiria Tadej Pogačar en un nou membre il·lustre del Club dels Campions de 5 Tours de França. I l'eslové, que no ha decebut, amb una victòria espectacular al Tourmalet la primera setmana i una altra brutal divendres, fa 3 dies, a l'Albloé, més enllà d'anar de recital en recital sempre que ho ha necessitat i fent tots els papers de l'AUCA, s'ha coronat amb el seu cinquè mallot groc. A més, Vingegaard va caure a mig tour, com us hem anat explicant, per tant, les últimes setmanes fins i tot li ha caigut el seu principal rival. Ens ha anat explicant el tour el Borja Cuadrado, que el tenim ja a punt d'agafar l'avió de tornada. Borja, què tal? Muy buenas.
1: ¿Qué tal? ¿Qué te jugas? Buen día. Saludos desde París todavía, donde estamos viviendo la resaca de esa quinta victoria de Tadej Pogačar. Exhibición del esloveno, que ayer peleó por la victoria de nuevo en los Campos Elíseos, no lo pudo conseguir. Un imperial Matías van der Poel le terminó arrebatando el triunfo, y la pregunta es, ¿qué le falta a Tadej Pogačar para ser el más grande de la historia? Para muchos ya lo es. Para otros, por historial, todavía le falta conquistar carreras, ¿no? Eddy Merckx ganó 5 Tours, 5 Giros y una Vuelta, y Pogačar tiene 5 Tours y un Giro. Por ejemplo, no ha ganado todavía la Vuelta y le faltarían Giros, pero es que Pogačar gana prácticamente allá donde va, y por lo tanto estamos hablando de un auténtico genio, que en 7 participaciones en el Tour ha ganado 5, y su peor puesto ha sido segundo en 2 ocasiones, por detrás de Vingegaard, que en 2022 y 2023 le arrebató la victoria. Así que nada, pendientes de lo que suceda con Pogačar, y sobre todo la pregunta que se hace todo el mundo: ¿estará el 22 de agosto en la línea de salida de la Vuelta a España en Mónaco? Bueno, esta semana se la va a tomar con tranquilidad, tomará una decisión, y esperemos que el genio esloveno esté en la ronda española.
0: Home, tant de bo que el tinguem per aquí, perquè de seguida repassarem amb l'Arnau Santero el poc que li falta per guanyar a Tadej Pogačar. Però abans vull analitzar el que ha estat aquest tour amb un dels il·lustres de casa nostra. Melcior Mauri, com estàs? Bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Començo per la pregunta odiosa i ja ens la traiem de sobre. És o no és ja el millor de la història, Pogačar?
2: Bueno, jo crec que depèn de... Jo l'època d'Eddy Merckx no la vaig viure, per tant, visc la del Pogačar, perquè hi la visc des de prop i amb molta il·lusió seguint-te'l, però és cert que l'Eddy Merckx, la quantitat de victòries que té, pues evidentment són, crec, moltes més que encara les que té a dia avui el Pogačar, no? Però també és cert que l'Eddy Merckx va competir en una època diferent, en la qual ell competia molt i allà on anava gairebé guanyava. Era un corredor que tenia molta superioritat a la gran majoria dels seus rivals. En canvi, Pogačar penso que està corrent en una època molt modernista, en quant a tema de tecnologia, en quant a tema de nutrició, en quant a tema d'igualtat, dels millors equips tenen molts mitjans i gairebé tots iguals, i això fa pues, que valori molt més aquest rendiment i aquest excel·lent rendiment i aquestes victòries que està aconseguint avui en dia el Pogačar.
0: Perquè etapes com la de divendres, per qui no veiés l'etapa que va acabar el Mont Ventoux, a 12 quilòmetres del final, que és una barbaritat, i més amb la inclinació d'aquelles rampes i com pugen aquests cims, tenia molt lluny l'escapada, gairebé 4 minuts, i tu el veus competir i et preguntes si aquella regularitat, aquelles cames, que no falli mai en un dia gran, perquè el que porta fent en els tours que ha guanyat, a les clàssiques que ha guanyat, als dos mundials que ha guanyat, com pot ser que no falli ni un dia gran?
2: Bueno, la veritat és que això està a l'abast només dels campions, no? Dels cracs i de gent que està il·luminada, no? I crec que Pogačar és un d'ells. La veritat és que de la manera que té de córrer, amb molts mundials, sobretot, me'n vaig als dos mundials que va guanyar, ho va fer amb uns atacs des de molt lluny, on jo, tal qual et dic, el veia atacar, dic, crec que s'està suïcidant deportivament, no? Perquè té un potencial increïble, però és que està arrencant gairebé 100 quilòmetres de l'arribada, vull dir, a darrere hi ha gent molt bona, per tant, ell anirà sol, i tot i així arriba, guanya, per tant, bueno, crec que ens hem de treure el barret envers la qualitat de ciclista que és, i envers a tot el, crec que l'assessorament que porta al darrere, en quant al tema, jo crec que l'última innovació en ciclisme és la nutrició, en la qual els corredors estan molt ben assessorats, i això fa pues, que intentin tenir sempre els dipòsits plens d'energia per no tenir aquelles davallades, aquells pajarons típics que antanyós tenien, no? I per tant és el que una mica ara veiem, no? De que tenen realment una energia brutal durant tota la carrera, i això fa pues, que el Pogačar pues, bueno, tingui aquest punt de més dels altres corredors per la qualitat de ciclista que és i aconsegueixi mantenir-lo i no tingui cap davallada.
0: I això fa que també es puguin allargar carreres? O creus que ara amb 27 anys li poden quedar 3, 4 com a molt? O creus que també pot tenir una carrera més llarga el ciclista actual?
2: Jo crec que la pressió que avui en dia tenen els ciclistes professionals és molt més alta de la que tenien anteriorment. Per tant, jo crec que hi ha un desgast físic i anímic, sobretot, també. I això fa pues, que poder un corredor, quan arribi a una edat determinada, que abans poder decidir allargar-la una mica més la seva carrera esportiva, potser ara posarà un punt i final més joves, no? Però bueno, això ho haurem de veure, no? Ho haurem de veure, dependrà una mica d'ell, del seu nivell, de les seves ganes de seguir competint, però crec que ell ja ha manifestat que no pensa estar aquí molts d'anys, no? Per tant, bueno, però bueno, és jove, per tant, crec que tenim Pogačar per anys encara.
0: Estem davant de Messi, de Michael Jordan, de Simone Biles, de Michael Phelps, dels més grans de la història. És a dir, estem a aquest nivell, transcendint el
2: que és el ciclisme. Jo crec que sí. Sí, jo crec que sí, en Pogačar. Jo crec que podem dir que estem en aquest nivell. És un corredor que marca la diferència i treu la moral als seus rivals. Arriba un punt que quan arrenca, en aquest tour ho hem vist, quan arrencava el Pogačar és que ja no feien ni per anar-hi. Ja sabien que era tan explosiu el seu atac que deien, vés-te'n, agafarem el nostre ritme i mira, aviam si ens treus menys del que volem, no? O del que podries treure'ns, no? Per tant, jo penso que té aquesta virtut, no? De que, a part de la físicament, de lo crac que és, que també té la moral menjada als seus rivals, no?
0: Sí, que arrenca ja, diuen, escolta'm, jo el meu ritme, ja assumim que el primer serà ell i anem a lluitar per ser el millor dels mortals entre nosaltres. Marció, moltes gràcies, t'agraeixo molt que ens hagis agafat aquesta trucada.
2: Molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Arnau Santero, bona tarda.
3: Què tal?
0: Com dèiem, a Pogačar li queden pocs reptes per complir després d'aquest cinquè tour.
3: Doncs sí, li queden poc. De fet, amb aquest cinquè tour es consagra com el més jove en aconseguir aquesta fita, igual a Anquelty, a Metge, a Merck, a Inaudi, a Indurain. Però és que quan li van preguntar sobre això ahir, sobre com era estar dins d'aquest club, va respondre això.
4: Yeah, I don't like clubbing, so... Let's aim to go out of this club.
3: Sí, et posen en el club dels millors i tu dius, no, jo, a mi els clubs no m'agraden, a veure si l'any que ve hi surto.
0: Sí, clubbing també vol dir sortir de festa.
3: Exacte.
0: És a dir, va fer el joc de paraules amb no m'agrada sortir de festa, perquè la veritat és un tio molt tranquil, sí, però sí. Que ja està pensant en sortir d'aquest club l'any que ve.
3: Doncs sí, de fet, com ens ha explicat el Melcior, el Borja també abans, és que la dimensió de Pogačar està a l'abast de molt pocs. De fet, alguns el consideren ja el millor de la història, l'única comparació és aquesta Medi Merck, que hi ha encara algunes de les del que va aconseguir que Pogačar encara li falta. Tot i així, el que hem de recordar és que a Pogačar li queda molt, encara. Tenim mínim 3 anys i mig, té contracte amb l'UAE fins al 2030 i la intenció de complir aquest contracte, o sigui que podrem veure si l'acaba o no superant, encara té marge. I una d'aquestes coses que ha de superar és el París-Roubaix. És ara mateix el repte principal de Pogačar, també té en ment els Jocs Olímpics de 2028 i la Vuelta, que comença aquest 22 d'agost, no l'ha guanyat mai i no li ha tancat la porta a venir, o sigui que encara té possibilitats aquest mateix any de seguir superant aquests rècords.
0: Per tant, a nivell de monuments li falta la Roubaix, a nivell de grans voltes la Vuelta, que pot ser que vingui aquest any. També li han preguntat alguna vegada de fer les 3 en un mateix any, que ja seria una borrada, i els Jocs de 2028. Gràcies, Arnau. Doncs ens fa cúria que t'hi jugues d'una hora quan comencen les pretemporades. Us deixem amb la treva. Demà més. Adéu-siau.
5: Què t'hi jugues?
6: Ser Catalunya Barcelona.
7: La núvia anirà maquíssima. I tu?
8: Jo, a Xeviot.
7: A Xeviot? Uau, tu sí que en saps.
8: Home, és que a Xeviot són les botigues de nuvis més grans de Catalunya. Més informació al 93 748 42 49. 93 748 42 49 o a xeviot.com.
9: Si ets un bon professional, amb un bon material seràs excepcional. Material Building by MCAT. Els millors materials de construcció, eines, ferreteria, reforma, disseny de la llar i jardineria. Sostenibles, assequibles i els preus més competitius. Troba el teu magatzem més proper a mcat.cat. Junts construïm somnis.
10: Sense treva, l'onada de calor que afecta Catalunya...
11: La treva pactada entre les dues parts...
12: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
13: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
5: Ni som enemigues.
13: Ni estem en guerra.
14: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
15: Cada migdia dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
16: I tu, què faràs aquest estiu? Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
17: Heu de pensar que Mongòlia és un país molt extrem en quant a les condicions climàtiques. La gent mongol i sobretot la gent nòmada són extremadament hospitalaris. Per ficar-te un exemple, tu pots estar per l'estepa, et trobes una guerra i tu pots entrar sense ni tan sols tocar la porta. I si no hi ha ningú, tu pots fer com si aquella casa fos la teva.
16: El balcó d'estiu. Cada tarda, de dilluns a divendres a partir de les 7, amb Laura Polo Delfó.

0: treva. Sensació temporal d'hostilitats entre enemics que estan en guerra.
1: Bona tarda, és la 1:07, ara ja sí. I abans que tot volíem dir que sabem que és una setmana difícil, estan sent uns dies difícils amb tot això dels incendis i esperem que tot passi aviat. Mentrestant, el que volem és ser nosaltres qui us doni un ratet de treva.
2: I ja sabeu que tenim el nostre WhatsApp, que és el 648-83-43-78, on ens podeu enviar el que vulgueu. I, de fet, avui tenim un WhatsApp molt especial.
3: Moltíssimes felicitats, Aitana, per molts més. Que gaudisques del teu dia. Una besada ben forta. El volem moltíssim.
2: I és que aquest 27 de juliol...
1: és aniversari!
2: Has identificat la veu de qui ens ha enviat
1: l'WhatsApp? Sí, la meva tieta, Matías Rossi.
4: Exacte.
1: Clar que sí.
4: Un petó per ella des d'aquí.
1: Quin atracament, tu.
2: Clar, no t'ho esperaves. Hem estat aquí maquinant a les esquenes. I això, 23 anys. Per tant, també la gent, a través del WhatsApp, a part d'enviar-nos coses de la temàtica que ara explicarem, també podeu enviar felicitacions per l'Aitana Romà.
4: I com cada inici de setmana, i ja més relaxat del Mundial, tindrem secció d'esport amb l'Anna Palet i la seva mitja part, i a més ens explicarà com es dona treva la cineasta Alba Cros.
2: I avui la temàtica és jugar a ser qui no som. Ja hem dit que ens podeu enviar en el 648-83-43-78, i ara en parlarem una mica més en detall.
1: Sí.
5: Participa a la treva via WhatsApp. Envia la teva nota de veu al 648-83-43-78. 648-83-43-78.
1: Doncs sí, avui comencem parlant de com ens agrada jugar a ser qui no som. Jo no som.

0: L'altre dia llegia un article del País que parlava de com, especialment a les vacances, aprofitem per jugar amb la nostra personalitat. I és que deia que durant 11 mesos som el que produïm, no? Assalariats, periodistes, metges, advocats... Però el viatge subvenciona el dret a la disfressa, almenys per a qui pugui pagar-se-la, això, per supost. Ens vestim per a la ficció que hem projectat sobre el destí, buscant convertir-nos en una altra persona. Per això és com que... Hi ha pel·lícules que ho exemplifiquen molt bé.
1: Àlex, estàs de vacaciones. De vacaciones, la gente hace tonterías con gente que no tiene que volver a ver.
2: Yo nunca hago tonterías.
1: Ya, pero... Tu versió de vacaciones, quizás sí.
0: La versió de vacances.
3: Quina pel·li és aquesta? I ja sabeu que de cinema, poquet.
0: No, aquesta és normal que no sàpigues quina és, perquè és gente que conocemos de vacaciones, que és relativament nova. O sea, es va estrenar farà un parell o tres mesos.
4: Aquesta tampoc la conec.
0: Però això vull dir, aquesta és normal.
3: És a dir, desubicat com sempre.
0: Però em va fer molta gràcia quan vaig començar a plantejar el tema, perquè la pel·lícula es basa bàsicament en això, en dos nois que queden per a fer un cop a l'any unes vacances junts, i com el noi que es diu Àlex... canvia totalment de personalitat, no? Comença a ser més atrevit, a fer coses que habitualment no faria i que es pot permetre fer perquè és el seu jo de vacances. No sé si us passa a vosaltres això.
4: A mi, 100%, perquè cada cop que me'n vaig de viatge jo m'ho plantejo com una actuació. O sigui, jo performo un personatge. L'últim cop que vaig anar a Londres amb la meva amiga Maria, al novembre, i me'n vaig portar coses amb un estampado escocès, una gabardina i, a més, una pipa de tabac, perquè jo volia sentir-me com Sherlock Holmes, i jo anava per Londres amb una pipa de tabac a la mà.
0: Per forma pura.
3: Clar, a mi, sincerament, jo visc en unes vacances, almenys d'actitud, constant durant tot l'any. Sí, i sí que potser a les vacances estàs una mica més relaxadet del que estaria la temporada, però sí que és veritat que actuo igual, pràcticament. Intento fer les mateixes coses que faig, que és òbviament anar a concerts, festivals i tot, però no faig un canvi
4: però no
3: bestial.
4: No s'ha passat d'anar, jo què sé, a un campament d'estiu i que la gent, o sigui, a mi m'ha passat de dir, vale, doncs ara em ve de gust com semblar super atrevida, com que tinc molt sí. de carrer, saps?
0: És veritat que jo això ho faig bastant també en el dia a dia. No sé si recordeu la sèrie generacionalment, si estem en la mateixa època, de Martín Martín era un nen que cada dia...
3: Ni l'Amparo.
0: Bueno, mira, el Tomàs sí. Tomàs sí. Gràcies, Tomàs. I la Noe també. Martín Martín era un noi, un nen que cada dia era una cosa diferent. Doncs jo quan miro el meu armari cada dia em sento una mica així. Què vull ser avui?
4: 100%.
0: Si vull ser una mica més princesa, doncs igual em poso una faldilla, no sé què. Si vull ser Impossible, doncs em poso els meus pantalons verds, amples, tal. Vull dir, com que ja m'agrada, però...
4: I vestir-te com la Musca fins sí. vestir-te com Donatella Versace, que
0: el
4: és el divertit.
0: El que passa que a les vacances sí que és veritat, pues, com si te'n vas a Grècia, pues, entres en el mood Mamma Mia i ja performativa pura i dura.
3: Clar, potser estem parlant de que hi ha ara potser una personalitat molt més fluida, no?, envers el moment de les vacances, potser... Hi ha la meva generació, o la gent que ens escolti que tingui més anys, potser no s'hi troba tant, perquè potser no sé si això de ser més canviant envers les vacances o no, que vingui també en relació a l'edat i a la generació, no? La centènia, la mil·lènia, el que sigui diferent.
4: I a la gent de la que t'envoltes, perquè jo crec que molts cops ja no és una qüestió d'hipocresia o de mentir-te a tu mateix,
0: no.
4: sinó que te'n vas a un
0: de
4: lloc...
0: De jugar.
4: Exacte, i coneixes a gent que potser tu mai t'has atrevit a, jo què sé, a... robar alguna cosa en una botiga i te'n vas amb...
0: Bueno,
4: no, jo mai he robat.
3: Ni una xutxe, ni una llaminadura.
4: No, vaig robar un xutxe i un pulpo, un polp de xutxe, i em vaig confessar al cura Justo, que era el cura del cole, i el cura
0: llavors.
4: Justo em va posar una superpenitència i ja no vaig tornar a robar mai a ma vida.
3: Cura Justo és un nom perfecte per cura, Justo.
0: És perfecte.
4: Però no, dic que això, que la gent del teu voltant com et treu coses de tu que potser no t'havies plantejat
0: sí,
4: abans.
0: Sí, això és veritat. Però és que realment és un tema que es parla molt sovint, no només en les vacances. Això de totes les versions de nosaltres que no hem escollit i que, per tant, no existeixen.
5: Has sido algo toda tu vida, pero de repente un día te despiertas y te das cuenta de que ya has vivido más vida de la que te queda por delante y empiezas a pensar en las cosas que no has hecho. La persona que no has sido o lo que te podrías haber perdido por el camino. Ese día, lo último que quieres ser es lo que has sido en su mayor parte. ¿Y sabes qué? Eso es un error.
0: No ho penseu molt sovint, això de què hauria sigut de mi si hauria pres altres decisions a la
3: vida? Constantment. De fet, l'altre dia, la setmana passada, parlàvem del FOMO, d'aspectes de quotidianitat. A mi em passa també amb la que és la vida, no? Hi ha moltes coses que voldria fer a la vida. Voldria haver sigut en el seu moment, pues, futbolista, també actor, també pues, dintre del mateix món radiofònic o de la comunicació, fer diferents projectes, tant de música, de cinema, de tot.
4: Sí. És aquest, i sí que és superperillós, eh? I sí que hagués estudiat arqueologia en lloc de tal.
0: Uh-huh. És veritat que hi ha moments en els que pense, crec que hauria sigut feliç també d'una altra manera, és a dir, evidentment, has de seguir la teua vocació. A mi, per exemple, m'agrada la música, també hauria sigut molt feliç fent música, però inclús crec que en altres coses, per exemple, no, jo quan veia Anatomia de Grey deia, jolín, jo vull ser metge. Pues crec que si hagués sigut metge també hauria trobat la manera de ser feliç dins de la feina.
3: Però sempre hi ha el que no faria, perquè clar, òbviament, la vida és la que hi ha, el temps és el que hi ha,
0: ah, no,
3: cada dia
0: tenen
3: 24 no hores temps. I a mi m'encantaria poder fer 45 Totalment. Feines a la vegada, que al final pues, no es pot, òbviament.
0: Sí, però també és divertit trobar la manera d'explorar coses que fora de lo que tu eres. Pues, per exemple, apuntar-te a un curs de teatre, tot i que no siga la teva feina, si és el que volies fer quan eres petita, experimenta-ho. No cal que siga ja a nivell professional. O si volies ser ballarina, pues ve a classes de ball. Crec que també és divertit no deixar-ho de banda i ja està.
4: I no sé, mira, a mi un moment de ma vida que estava com molt perduda, que em volia deixar la carrera, o la vaig acabar i vaig fer una altra cosa.
0: T'anava a dir? Perquè
4: jo no he fet periodisme.
0: Tu vas estudiar dret?
4: Jo he fet de dret i dret de la Unió Europea i anava cap allà i després bueno, vaig canviar el rumbo, diguem-ne. I a mi una cosa que em va marcar molt és que vaig conèixer una persona que em va dir, tu què ets? I em va dir, no, jo sóc músic. I jo, ah, sí, on toques? En blanc, què fas? No, jo, o sigui, tinc el meu grup, no sé què. I als matins era profe. Profe de, no de música, sinó que era profe d'història, de socials o algo així. I era com, però ell no es defineix per la professió, sinó per el que és també, que és ser músic. Tot i que no es dediqui 100% a la música.
3: De fet, jo també, ara que deies això, jo vaig fer enginyeria industrial, que no té res a veure amb el que s'ha acabat convertint.
4: Lol.
3: Sí, descobertes.
0: Descobertes. Doncs també us hem preguntat a vosaltres què hauríeu sigut si no fóssiu el que sou, i hem seleccionat aquesta nota de veu.
2: Hola, doncs a mi des de sempre m'hagués encantat poder ser actriu. És un somni que tinc des de petita i com un coquet que m'ha quedat a dins. Des de sempre he volgut poder seguir amb el teatre. Ara sóc profe, però sí que he deixat de fer jo teatre. Però que hagués sigut asseure's una nit al sofà i veure't a la tele. Pues un somni, per exemple, imaginar-me fent Mamma Mia o Lo Impossible. Un somni, sincerament. Fer una pel·li, veure't al cinema, espectacular. M'hagués encantat i espero que algun dia pugui fer alguna coseta.
0: Però veus, ella ho ha dit, que és profe de teatre, és a dir, no es dedica a això, però ha trobat també la manera de mantenir el teatre a la seva vida.
4: I mantenir aquest easy una mica viu a la seva rutina.
3: I jo crec que això que parlàvem, no, de quan són persones inquietes que volen fer moltes coses, la feina d'actor o actriu és perfectament aquesta, perquè un dia ets policia, el següent dia ets fins i tot dolent, a l'altre ets periodista, i pot ser diferents coses, i això et dona de viure diferents vides en forma d'una
4: altra. Per mi, de fet, era el periodisme la carrera que em permetria ser el que jo volgués, perquè un dia estàs escrivint d'una esboranga a un lloc, un altre dia parlant amb Mossos, un altre dia fent coses d'història, de cultura.
0: Això també és cert. Però és que hi ha gent molt coneguda que no és qui diu ser. Sergio Dalma.
3: Ah, m'ha quedat com John.
0: No. Aka Josep Sergi Capdevila Querol.
4: Fake.
0: Ojito al dato. Diuen que el canvi de nom ve del seu poble, que era Maldà, a Lleida. Llavors, Maldà Dalma.
3: És un anagrama. Saps?
0: D'aquí el joc. Encara que és realment quan es va presentar oficialment durant la seva actuació pública a Televisió Espanyola, el 83, es va presentar com a Àxel. És a dir, ell el que no volia era ser Joan.
3: Josep Sergi Capdevila.
4: A ell no li agrada el nom
0: Àxel,
4: compost.
0: Àxel, Sergio Vale, però...
3: Perquè aquí sí és veritat que és una persona que segueix sent la mateixa persona, l'únic que s'ha canviat és el nom de cara a potser rendibilitzar un punt més de...
4: Però aquest canvi de nom no et dona un canvi d'identitat? Una mica de posar-te el traje de Sergi, de Sergio Dalma o de Josep Sergi Capdevila?
3: Totalment.
0: Però és que hi ha tants de pseudònims: Leiva, José Miguel Conejo Torres, Alaska, Olvido Gara, Zetangana, Antón Álvarez.
4: És que no és el mateix Antón Álvarez que Zetangana, cariño.
0: Juan y Medio, Juan José Bautista, com a mínim ha conservat el nom, però Chenoa, María Laura, vull dir...
4: Bueno, i que ara mateix, de fet, hi ha moltes nenes que es diuen Chenoa, i ni la pròpia Chenoa es diu Chenoa.
3: Sí, com nom de... O Goku,
0: de fet, vosaltres teniu algun pseudònim que sabeu que seríeu aquest, si ho haguéssiu d'escollir?
3: Jo et puc dir que quan era petit i jugava al FIFA i em havia de crear un personatge, a vegades em picava el meu, però quan el meu ja el tenia gastat i volia canviar, em posava el nom de Toretto, que era un personatge de Fast and Furious que, mira, m'agradava en aquell moment i el vaig posar. Però que ara, fins i tot, ni m'agrada o ni l'he seguit. No vaig veure ja les últimes 6 pel·lis, ja no ja les he vist, de Fast and Furious.
0: I tu, Amparo?
4: Jo no sé, perquè jo, o sigui, m'encantaria tenir un, però no és meu. S'ho va inventar Pedro Almodóvar, que és Pati Difusa.
0: Vale.
4: I m'encantaria que aquest fos el meu.
3: I el teu?
0: Jo no tenia moltes idees este matí, la veritat, i he dit, ui, vaig a preguntar-li a la IA quin pseudònim ens posaria als meus companys i a mi.
4: A veure.
0: Ui. I he posat un poquet d'info de qui érem, no?, que ens agradava. A tu t'ha posat DJ Purple. Entenc que per Mora ha tirat per Purple.
4: Tu, és boníssim, és boníssim.
3: Home, hi ha Purple Disco Machine, que és un DJ molt reconegut a tot el món.
0: A tu t'ha posat la Paca Glam.
4: La Paca Glam és meravellosa, carinyo. Oh, és nombre de drag.
0: Sí, i a mi m'ha posat la Tiny Beat. Aquesta malament.
3: Hòstia, la
0: però
3: vida, com
0: crec
3: està.
0: Que de moment continuaré en Aitana Roma, no sé vosaltres.
4: Pues jo me quedo la Paca Glam, me'l quedo, eh?
0: Vale.
3: A mi DJ Purple, no sé, no m'acaba...
0: No
3: m'hi trobo, no m'hi trobo.
0: I també hi ha gent que fa de ser qui no és la seva professió, com és el cas d'actors i actrius de doblatge, que han d'interpretar moltes veus i personalitats diferents, de vegades en molt poc marge de temps. Per això vull incorporar a la conversa a l'Estel Tor, que és actriu de doblatge. Bona tarda, Estel.
6: Hola, bona tarda.
0: Es pot aprendre a sonar com algú completament diferent o hi ha uns registres molt delimitats?
6: A veure, partint de que cadascú té la veu que té i no som imitadors, vull dir, com el Polònia, de cop,
0: sí
6: que tu pots intentar empapar-te d'una manera de fer o d'una altra, però miracles a Lourdes, tampoc.
0: Clar, però vull dir, per exemple, en pel·lícules d'animació que hi ha actors de doblatge que fan moltes veus, des de exemplifiquen a un senyor molt gros, molt gran, a una nena petita... Realment, el registre pots fer de les dues persones?
6: Sí, sense canviar de gènere, normalment. Sí que et diria que seria com molt estrany que jo de cop em posés a fer d'home, en canvi no és gens estrany que faci d'una nena petita. Sí, en cas del dibuix animat que et permet estripar molt més el personatge i fer coses que fugen més de la realitat i naturalitat, llavors sí que podem fer moltes coses.
3: Quan arribes, per exemple, a un estudi de doblatge, no sé en quant temps d'antelació et diuen quin personatge faràs o interpretaràs, si t'ho diuen un dies abans, perquè, clar, no sé si moltes vegades són pel·lícules que, al no haver-se estrenat, òbviament, que hi hagi aquest punt de confidencialitat i que no la puguis veure fins que no estiguis pràcticament a l'estudi.
6: Correcte. Diguem que quan tu inicies un projecte nou, si no és una sèrie que vas fent capítols, no saps quin personatge vas a fer fins que no ets allà a l'estudi a punt per gravar i t'ho expliquen, perquè per temes de confidencialitat no es pot dir abans.
3: I costa més això de posar-se a la pell d'altra gent pràcticament coneixent-la al moment?
6: Sí, jo et diria que és una de les habilitats que ha de tenir com un actor de doblatge, que és aquest punt d'estar tota l'estona i ben ràpid al servei d'allò que et posin al davant, disposat a mimetitzar-te amb el que toqui aquell dia.
4: Clar, però si tu no coneixes el personatge d'abans, tendeixes com a copiar una mica o donar-li l'essència del doblatge a l'anglès o del personatge anglès, és un personatge bueno, que no és animació, o li pots ficar una mica del teu tarannà?
6: Mira, jo et diria que és inevitable que alguna cosa teva caigui perquè ets tu qui ho està fent i de fet, la mostra seria que si dues actrius diferents doblem el mateix personatge, poden quedar dues versions bastant diferents. Però l'essència del personatge ha de quedar allà. Nosaltres, al final, no podem fer la nostra pròpia creació d'aquell personatge. Aquell personatge ja ha estat creat, ja hi ha hagut una actriu que ha dedicat hores, mesos i possiblement anys a crear allò i se l'ha de respectar al 100% i intentar ser fidel i que aquella proposta d'aquella actriu transiti a través teu amb la teva llengua i tu puguis fer arribar tan fidelment com sigui possible.
3: Moltes persones que treballeu amb la interpretació, t'ha passat alguna vegada d'un personatge que potser has fet moltes vegades perquè sigui d'una sèrie i hi ha moltes escenes que et toca gravar, que després te l'emportis una mica a casa, que diguis, ostres, porto tant treballant amb aquesta personatge que m'ho he portat a casa i estic fent coses que seria de la persona que he doblat en qüestió.
6: I jo et diria que no. Crec que a casa no m'he arribat a emportar ningú. Sí que et diria que durant uns minuts, almenys, quan surts de l'estudi, igual que quan llegeixes un llibre o veus una pel·lícula, t'empapes una estona d'aquella cosa, de l'atmosfera que té, que tingui aquella sèrie o aquella pel·lícula. Inevitablement, a mi em passa molt llegint llibres, depèn del tipus de llibre que llegeixo, em sento com més relaxada o més alegre o més down, i doncs passa una mica el mateix.
4: I, de fet, hi ha una mica de polèmica amb el nom, perquè molta gent diu dobladors, i és actors i actrius de doblatge. Per què s'ha de reivindicar també aquest punt d'interpretació?
6: A veure, al final és molt fàcil això. Vosaltres imagineu-vos si una persona que no és actor intentés doblar ara una sèrie sense ser actor. Vull dir, segurament no ens arribaria res, ens semblaria plans, ens semblaria en plan què està passant. Al final nosaltres sí que és veritat que no estem creant un personatge des de zero, però hem de tenir la sensibilitat, les eines i l'habilitat de fer arribar aquella interpretació a través de la veu, però al final també és una interpretació. Vull dir, si allà no hi ha una emoció, un caràcter i una sensibilitat prèvies, no fem res. Llavors, sí, ens reivindiquem com a actors, i a part perquè la majoria no només som actors de doblatge, també. Vull dir, és com una branca més, però també fem teatre, també fem altres coses, i a vegades semblem aquella secció del germanet lleig de la interpretació, però també som actors.
7: Totalment, hi ha que posar en valor la feina dels actors i actrius de doblatge, que a més a Espanya hi ha de grandíssims. Moltes gràcies, Estel.
6: Això sí. A vosaltres, que vagi bé.
7: Ara marxem dos minutets i tornem amb la mitja part de l'Anna Palet.
8: La Treva, el programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. Cada migdia d'estiu d'una a dues a la cadena SER i SER Catalunya.

0: aquest estiu. Connecta't a SER Catalunya, una ràdio que enganxa.
1: I el millor candidat per Esquerra és Gabriel Rufián?
2: Segur que és un candidat magnífic, és amic meu i és el meu company. Jo l'he ajudat sempre i intentaré ajudar-lo sempre.
0: Aquí Catalunya, edició estiu. De dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí. Amb Laura Estrada. Hi ha un lloc on hi caben tots els esports. Totes les aficions. I totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45, a la SER i SER Catalunya. Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
3: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la cabina.
4: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau. És estiu. Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.

0: Bon dia, és dilluns, sí, l'Anna Palet, i està aquí amb nosaltres.
1: Què tal? Com esteu? Com va tot?
0: Molt bé. Avui, Anna, vens a parlar-nos de que els esportistes han de guanyar diners fora de l'esport, oi?
1: Sí, perquè es veu que no els paguen, no? Suficientment.
0: Exacte, no, no, no guanyen bé.
1: Els clubs
0: pobrets.
1: Són pluriempleados, pobrets, que cobren menys del salari mínim, no?, en els seus clubs. No, realment cobren molt bé, però també els futbolistes, a banda d'estrelles al camp, volen ser-ho o intenten que ho siguin fora del camp, molt sovint en els anuncis, no? Quants cops hem vist a les televisions, a les xarxes socials...
0: A les botigues aquí, a tot arreu, estàs veient, sí, a Lamine, a Messi...
2: Aquí
1: pel carrer...
0: Aquí.
1: Efectivament, els volem convertir en estrelles i hi ha alguns que se'ls dona millor que altres. És a dir, hi ha futbolistes que tu notes que tenen aquesta aura, no?
0: I que
1: aquesta...
0: són millor models que futbolistes. Bueno, mira, Beckham.
3: És que igual algun futbolista...
2: Ah, però era molt bo, Beckham.
3: També. Igual algun futbolista volia ser actor i ara està complint un somni fent un anunci. No,
1: exacte,
3: ho sabem.
1: No li hem preguntat. No li hem preguntat. També he pensat que un dilluns haurem de parlar dels futbolistes cantants, eh? Oh. Això també serà un temacle fort.
0: Un plató per Sergio Ramos.
2: Sergio Ramos i Ronaldinho, ara, també.
1: Efectivament, però ho deixarem per un altre dia. Ansu Fati, aquest
2: també
1: no me l'esperava.
2: És veritat.
1: Ho deixem per un altre dia, que ja estem fent el guió d'una futura mitja part. Avui parlem d'anuncis. Us he dit televisió, per exemple, però avui en dia n'hi ha molts a les xarxes socials. I si hi ha un futbolista que jo crec que li falten unes classes d'interpretació que li podria donar l'Estel Tort, a qui entrevistàveu ara, sí, és a Fermín López, que va penjar un vídeo a l'Instagram i, home, podria haver-li posat una mica més de ganes.
4: ¿Y esta caja? ¿Quién la ha traído? ¿La abrimos, Horus?
1: És el seu gos.
4: ¡Qué pasada! Las nuevas leyes exclusivas para celebrar la victoria de España contra Argentina.
0: Wow.
4: Ya tenemos nuestra segunda estrella y eso merece una celebración a la altura.
3: Está lletín.
0: Adiós para el Ghost 2, ¿eh?
2: Sort que és bon futbolista.
1: Sort que és bon futbolista, perquè realment no es pot llegir un guió amb menys ganes.
3: Li ha posat més impetu el gos que ell.
1: Sí, sí,
0: amb això t'ho dic tot. O sigui.
2: M'ha recordat molt una promo que no sé si recordareu, que era d'Omar Montes, que era més o menys així, però encara pitjor, que ara m'ha vingut al cap.
1: Efectivament, és que té aquestes vibres absolutament. És a dir, jo entenc que et diuen menja't una patata i digues que està boníssima, home, no té gaire complicació, potser et deixes anar i ho fas així una mica amb desgana, però, home, jo crec que l'equip comercial de la marca per la qual estava representant devia pensar
3: Fermín. Publicitat enganyosa.
1: Fermín, si us plau.
3: És com quan la Marta Pombo va promocionar unes galetes, no recorde què era.
1: I va penjar...
3: I se li va escapar

0: escapar el Ditet i en lloc de penjar la següent història a millors amics, la va penjar al normal i era una història on deia a les seves germanes: vaya mierda de tortitas me estoy comiendo, esto no se puede... Per favor.
1: També dic una cosa.
2: No es prensa.
1: Les marques m'hi han encantat perquè fas un anunci d'aquest, la gent s'ho passa tant per mira que cutre, que cutre...
2: Que s'acaba viralitzant, que al final és el que es busca.
0: Fermín està fitxat ja per sempre.
2: Sí, mira, sí. A mi aquest anunci de Fermín, que tots convindríem que podria haver-s'ho treballat més, em va recordar a una joia de l'audiovisual. Ens n'anem uns anys enrere, el Barça tenia compromisos amb la Xina i volia que els jugadors felicitessin l'any nou en xinès. Ho van aconseguir amb André Gómez, amb Paco Alcácer, amb Luis Suárez, amb Neymar, però amb Messi no hi va haver sort.
3: Xiong ti bao chao, chang fan niang. Passa, xiong xin, ho xin chong. Gong chi fa sai.
4: Gai chi dai li.
5: Feliz año nuevo chino.
2: Aquest final és absolutament històric. O sigui, Messi, que ni ha parlat català ni parla anglès, tu creus que el faràs dir feliç any nou en xinès? No, és que no van poder.
1: Jo m'imagino que potser ho va intentar provar i a la quarta que va dir que no se li sortia van dir, no, faig en castellà
0: jo
1: i vinga.
0: Jo crec que ni ho va intentar, va dir que tampoc. No.
2: Ara, no tots seran anuncis que no m'agraden, també us volia portar algun exemple d'un que em sembli doncs que realment els va quedar molt bé i us porto un anunci que per mi és literalment perfecte. Un anunci que va fer també el Barça amb l'aerolínia que en aquell moment patrocinava la samarreta. Ladies and gentlemen, we will shortly be arriving in the land of FC Barcelona. No sé si us sona aquest anunci, però apareix Neymar amb un bitllet d'avió. Es presenta a l'aeroport. Gerard Piqué li fa el control. Busquets i Iniesta estan per fora de l'aeroport pintant un mural a cops de pilota. Leo Messi fent classe de zumba, ballant amb la pilota també i amb unes quantes...
0: Xinès, no? Zumba, sí.
2: Senyores i senyors maquíssims. Puyol protegint una senyora de morir esclafada per un test que estava a punt de caure-li al cap, doncs va Puyol i fa una rematada com les que feia ell, com si fos Tarzan, i salva la senyora de morir esclafada. Una història que al final a mi m'agraden molt aquests anuncis quan representen la història. Va estar veient-se tot l'estiu, aquest anunci, i era brutal.
0: Quan tampoc els fan fer el que no són, és a dir, simplement adapten les seues qualitats a un anunci, llavors queda molt més creïble i empatitzes molt més també amb el que t'estan venent.
6: Exacte.
1: I jo recordo un que potser per generació no us en recordeu, que era d'una marca de begudes de color negre que sortien vestit de gladiadors. Que sortia amb el de gladiadors i sortia Beckham, Ronaldinho, sortia amb moltíssims jugadors importants,
0: sí.
1: I que era superviral. No?
2: I també s'ha d'entendre amb quins perfils fer-ho i amb quins no, perquè exacte. És a dir, Neymar tenia una personalitat, Piqué també, que els
6: et
2: veus allà...
6: Et posen a fer el control de l'aeroport, ara que és un empresari, que no és un jugador de futbol i és que se li dona millor.
2: Exacte, els veus juganers, els veus que ja els està agradant, que segurament s'ho passarien bé el rodatge i en canvi altres els poses en unes situacions que fan patir. Fan patir perquè total. Dius no sé quantes hores hauran estat allà repetint la frase perquè al final no soni ni creïble. I també us he volgut portar un anunci que aquest ja entraria dins de la categoria dels que no t'esperes. Fernando Torres. Fa uns anys era lo más. Vull dir, va haver-hi un moment on tothom volia ser
0: jo
2: el niño.
0: Jo tenia penjat a la paret de l'habitació, sí.
1: Que no Ferran Torres, que és el mateix nom.
0: Mira, això per a mi és que no conoce a Dios a cualquier santo que reza.
1: Millor
0: pues...
1: Ferran que Fernando.
0: No, Fernando, millor que Ferran.
6: Que l'hem cancel·lat, a Ferran.
0: Que l'hem cancel·lat, ja està, ha passat.
2: Ja no reivindiquem follos, ara ja. Fernando
0: pobrets,
2: Torres...
0: Pobrets, no tenen culpa ell,
2: Podria haver fet 1.000 anuncis diferents de multinacionals, de marques amb milions de seguidors coneguts arreu del món, però ell va decidir fer un anunci amb la perruqueria de barri de Coruña.
7: Hola, soy Fernando Torres y os doy la bienvenida a la peluquería Gesbra, de mi amigo Juan Carlos. Un negocio que lleva más de 20 años cuidando su amplia clientela con la última peluquería para hombres, mujeres y niños. Desde los cortes más clásicos a los más innovadores. No importa ni la edad ni el estilo. En la peluquería Gesbra encontrarás todo lo que necesitas para estar como yo, a la última.
0: Buenísimo.
7: Y si vas a casarte, estás de enhorabuena, porque te ofrecen el mejor servicio para el novio y la novia.
2: I aquí el novio i la novia surten dues persones grans. En fi, és un anunci divertit, un anunci
6: però
2: que
6: Fernando
2: la veritat està
6: Torres
2: molt ben fet.
6: Sempre portava unes metxites roses perfectes, sí. O sigui, segur que se les feia allí.
2: I en aquell moment ell tenia el pentinat de moda, per tant, és que aquesta perruqueria del barri de Coruña deuria estar l'endemà, vamos, fent cua a la gent on es talla el cabell Fernando Torres.
1: Perquè creieu que Juan Carlos era realment un amic i per això li va fer el favor, o que l'anunci ja era jugar en aquest rotllo?
0: Jo crec que sí, té pinta de ser el seu amic.
2: La perruqueria, o sigui, no era de veritat cap multinacional, eh? Es veien allà les persones normals i corrents, i mira, també a favor.
6: I 20 anys darrere del negoci, eh?
1: Ens agrada això, ens agrada que una persona, per amistat, que pugui fer-se la seva
2: referència.
6: No ho faig per a vida, no ho faré pel meu amic.
1: Total.
2: Jo espero que si algun amic o amiga meva acaben sent futbolistes professionals, escolta, vinguin aquí a la SER i també ens donin nosaltres un cop de mà.
1: També et dic, si cada cop que t'has de tallar el cabell has d'anar de Madrid a Corunya per tallar-te'l...
2: Ja, era més per la gent d'allà de prop. Mira, seguint amb aquesta categoria d'anuncis que no t'esperes, us esperaríeu a Iker Casillas, Xavi Hernández, anunciant postres amb Àngel Yasser?
8: Repetimos. Que no comas, Casillas, canta. 1, 2, 3.
9: Natillas.
8: No.
2: Aquest anunci, o sigui, aquest darrere de les càmeres de l'anunci amb Àngel Yasser intentant fer cantar a Xavi i a Iker Casillas, que de mentre doncs, va fent cullerada de les postres, és, vaja, joia audiovisual també.
0: Sí. Només acabem me'l posaré, perquè m'has deixat en ganes de veure'l.
6: Jo pensava que no el coneixia, però ara quan he sentit els crits de l'Àngel Yasser ja he dit, vale, ja sé quin és.
1: Jo no el coneixia, aquest, o no em sona ara, potser si després el veiem ja el recordo, però no, ni l'ubico ni per anys ni per res, zero.
2: Petites joies que he anat trobant de Maroteca i us poso un que aquí li hem de fer una estirada d'orelles a la marca corresponent, que també ho va fer amb el Barça, per tant, estirada d'orelles al club. És un anunci amb una famosa marca de cerveses o que el que venen a representar és que el Barça és conegut a tot arreu i és conegut també gràcies a aquesta marca de cerveses, però potser van caure en algun que altre cliché racista.
10: Amigo, amigo, aquí amigo, amigo, Barcelona, Barcelona, amigo, yo también Barcelona, mira, Ronaldinho, Pujol, Fútbol Club Barcelona, amigo. Mira, mira, mira, Fútbol Club Barcelona, amigo. Fútbol Club Barcelona.
2: És a dir, em pinten l'Àfrica com si fos allò uns poblats on no hi ha ciutats, on no hi ha civilització, la gent pràcticament no sap parlar i reconeixen la famosa marca de cerveses relacionant-la amb el Barça. Jo entenc quina era la idea, en el fons, però els va quedar...
6: Sí. I no és dolent,
2: no,
6: o sigui,
2: no va passar compliance.
0: Però és que a mi el que no entenc quan passen aquestes coses, que passen molt, és com... Tio, en la de gent que ja treballant allà...
2: També eren altres èpoques, com ha canviat la mentalitat.
0: Sí, però és que a dia d'avui encara es colen coses que tu penses, en serio a ningú se li ha encès la bambolleta i ha dit, que igual això...
6: A tothom
0: li ha
6: semblat tan bona idea que no volíem posar-li roba al nen que estava per Àfrica.
2: Exacte, perquè també sabem que a l'Àfrica no hi ha botigues de roba, la gent va despullada, en fi, van caure en alguns clichés, però vaja, jo crec que és divertit i jo crec que no amb tots, perquè evidentment no tots se'ls hi dona igual de bé, però està bé veure els futbolistes així més famosos fora de l'àrea de confort.
0: Sí.
1: Total. I a més ara hi ha els anuncis molt típics de Casillas i Piqué, d'una marca també coneguda, que juguen amb el 5-0, amb una mica el Piqué que tenen entre els dos.
2: I per tancar, com sempre, la mitja part d'aquests dilluns, us porto un missatge sorpresa. Li hem volgut preguntar a una persona que hem estat escoltant en les darreres setmanes, pràcticament a diari, a l'antena de la SER, com s'ha donat una treva seguint la competició per excel·lència de l'estiu, que a banda del Mundial és el Tour de França, perquè si hi ha una cosa que també associem a l'estiu, a banda de Mundials i futbol, i a la migdiada de l'estiu, és el Tour de França. Així que, Borja Cuadrado, com t'has donat una treva seguint poble per poble el Tour de França?
11: Hola, Ana, bona tarda, què tal, com estàs? Bueno, pues es una buena pregunta. ¿Cómo se desconecta un Tour de Francia después de 25 días tan, tan intensos? Pues yo creo que con aspectos realmente sencillos. Por ejemplo, a mí la primera semana, es decir, cuando llegue esta tarde a casa, hoy creo que no, pero a lo mejor esta semana voy algún día al cine por la tarde con el aire acondicionado, me sirve a lo mejor para desconectar un poco. Evidentemente, pues contar batallitas, ¿no? Quedar a tomar algo en alguna terracita, aunque hace mucho calor, con amigos que te preguntan, que les cuentas. Y lo que, bueno, pues me llama la atención es que cualquier cosa que hagas te parece poco, porque habituado a este ritmo, a este constante trajín de cada día hacer una maleta, la colada, rápido para un sitio, llegas tarde, uy, que no cenas, que tienes que entrar en hora 25, cuidado con el larguero, entras a la 1:30 de la mañana y te tienes que levantar a las 7 porque tienes 300 kilómetros, ¡buf! Es un lío total, de tal forma que casi cualquier cosa te sirve para rebajar pulsaciones. También me suelo ir unos días a la Costa Brava con algunos amigos antes de ir luego a la Vuelta a España, que este año empieza en Mónaco, y bueno, pues es una tregua de algunos días, no muchos, porque algún año llevo 3 de los últimos 4 que he ido a Noruega, invitado por el Tour a la Arctic Race, que es una carrera preciosa, de un nivel más suave, evidentemente, que el Tour, pero que te sirve para disfrutar también y desconectar, aunque al fin y al cabo vayas con el micrófono amarillo de la SER. Pero evidentemente lo más importante es que cualquier cosa que hagas te va a hacer sentir más relajado que en el Tour.
1: Dic, m'ha donat a tot menys treva,
0: M'he estressat d'escoltar-lo, he dit, per l'amor de Déu, que jo no he de ser
6: perquè no està bé.
2: No, i jo que vaig seguir el gran depart del Tour a Barcelona amb el Borja Cuadrado, he de dir que és una gran feinada seguir una competició així, que cada dia et mous centenars de quilòmetres d'un poble a l'altre de França i voltants, com va ser aquí a Catalunya, i per tant, un petonet. Des d'aquí al Borja, i que descansi, que vagi al cinema, però a relaxar-se.
0: Sí. Moltes gràcies, Borja, i moltes gràcies, Anna.
2: Una abraçada
0: ens
2: a vosaltres també.
0: La setmana que ve, el dilluns que ve. Ara és la 1:40 i ens anem a descobrir la treva d'una nova convidada.
9: José Luis Sastre, padrí de la treva, defineix el programa.
12: És un programa de ràdio, ni menys ni més. Un programa de ràdio.
9: Cada migdia dona treva amb la treva. El programa de l'Aitana, l'Uni i l'Amparo, a la SER i SER Catalunya.
1: I comencem la setmana amb la visita d'una directora, productora, guionista... Fa una mica de tot. Per tant, per això es defineix com a cineasta en general. De Puigverd de Lleida i orgullosament bollera, avui, a la treva, l'Alba Cros.
13: Soc l'Alba Cros i soc cineasta.
14: Jo sempre he sabut que era bollera, però no li posava nom.
13: Com al cinema hi ha una falta de representació, sobretot bollera i lesbiana, en la seva amplitud. Si no hi ha aquesta representació, agafem nosaltres les càmeres i la fem.
1: Alba, què tal, com estàs?
15: Molt bé, estic encantada d'estar aquí.
1: Nosaltres també, de fet. La primera pregunta, que crec que ja saps cap on anirem, és que tu com et dones treva?
15: Doncs, com bé dèieu, soc de Puigverd de Lleida, que és un poble molt petit del Segrià, i llavors jo em dono treva aquí a Barcelona pujant a la muntanya de Montjuïc, perquè necessito caminar, necessito veure horitzó i necessito tocar terra, que hi ha molt d'asfalt a Barcelona.
6: Que Montjuïc és coneguda com la muntanya màgica, però bueno, he vist que per el nom medieval ve de que era abans com una necròpolis jueva, i després era el lloc on es reunien les bruixes en qüestió per fer els seus aquelarres. Per tu quina màgia té? Què té?
15: Doncs sí que sempre hi vaig a la posta de sol i a l'hivern toque més entre 4, 5, 6 de la tarda i a vegades paro de treballar, pujo i després continuo treballant, i ara l'estiu és 9, 10 i per mi la màgia és el sol, vull dir, sí que estic al costat de les bruixes una mica com veure el sol, com es mou durant l'any, vull dir, la meva obsessió és la llum també com a directora de fotografia i cineasta, llavors m'agrada molt veure com canvia de latitud el sol.
6: I la muntanya màgica de Montjuïc ha inspirat a molta gent, als llibres, al cinema, i també et va inspirar a tu.
16: Barcelona, tardor del 2022. Avui ha sortit la llum i ha sigut una meravella. Ha sigut llum del migdia, llum de tarda, una posta de sol superbonica. He pujat a Montjuïc.
6: A més, la llum és un curtmetatge teu del 2024 que vas crear per projectar Sinfonies de Ciutat, i on reflexiones sobre què fa que una ciutat se converteixi en matèria per fer pel·lícules. Què fa?
15: Doncs aquest projecte justament és superinteressant perquè cada any hi ha com 5 cineastes que, a través de Dones Visuals, l'Associació de Dones Cineastes de Catalunya i el CCCB, doncs hi ha molta llibertat perquè cada una de nosaltres puguem explorar la nostra ciutat, i hi ha com moltes interseccions i és superinteressant perquè no és tant el format sinó el contingut de com expliquem i com ens expliquem la ciutat de Barcelona. Llavors és com que la intenció també és fer una mena de catàleg durant el temps, no?, d'un arxiu, com per veure com evoluciona, i Barcelona són moltes barcelones, hi ha moltes realitats.
1: Llavors... Clar, no sé si et marca molt Barcelona, perquè abans ho deies, no?, vens a Puigverd de Lleida, un poble de 1.000 habitants, com arribes a Barcelona i quin input t'arriba quan aterres aquí?
15: Clar, jo hi vinc a estudiar, com als 18 a Lleida, ens movem totes cap a Barcelona, les que podem, i llavors jo hi vinc a estudiar, i també com explicava una mica que ho heu posat, com a bollera, un poble, pues sí que hi ha més pocs referents, no? I arribes a Barcelona i és com, uau, la gran ciutat, i a mi em va marcar molt, vull dir, i he crescut a Barcelona i soc molt Barcelona ja, vull dir, estic aquí.
1: De fet, tu dius que vas venir a estudiar, però a fer periodisme. No sé com acabes en el món del cinema, de cineasta.
15: Sí, jo volia ser periodista i el cinema se'm va creuar. Vull dir, jo mai m'havia imaginat com a directora de cine ni res. Vull dir, de fet, abans de vindre a Barcelona vaig estar treballant a diaris de Lleida, a la secció de cultura, i la ràdio m'encanta, per exemple. Vull dir, sempre penso, bueno, si les pel·lícules no em van bé, ja us demanaré que em truqueu. Però bueno, sí, no, se'm va creuar el camí. Vull dir, una companya de classe em va dir que no podia anar a un rodatge i em va dir si volia anar jo, i vaig començar a rodar amb gent més de l'ESCAC i vam acabar la carrera fent Les amigues de l'Àgata, que va ser la nostra primera pel·lícula, que érem quatre directores, i a partir d'allà tothom era en plan, i ara què faràs més? I jo, Déu meu, jo només estava com seguint els passos d'acabar la carrera, i llavors, bueno, doncs m'hi he trobat i també pensava, ostres, el cine, no, el cinema és una unió de moltes coses, és difícil fer cinema, vull dir, com, bueno, jo soc molt exigent també, llavors és com, però se m'ha creuat a la vida, i aquí estic, encara com amb, bueno, com aprofitant el mitjà i també donant-li voltes.
1: Ara parlaves de Les amigues d'Àgata, que va ser el teu treball final de carrera. En allà et va obrir moltes portes, però un cop acabes aquell projecte, tu tens clar una cosa, i és que volies parlar de gent lesbiana, bollera com tu, no?
15: 100%. Sí, sí. De fet, després de Les amigues de l'Àgata, sí que se'm preguntava en plan, i ara què faràs? I jo estava com molt en plan, la identitat lesbiana, el que sigui, i amb la Nora, que en aquell moment érem nòvies, i ella just va fer una instal·lació sonora sobre la lesbofòbia interioritzada, doncs em va agradar molt el que va fer ella i la vaig ajudar una mica com, també com a parella, i llavors vam decidir fer Alteritats, que és un documental d'identitats lesbianes a Catalunya, també com per emmarcar una mica i posar les realitats que estan aquí al nostre país.
6: Alteritats, que és un documental preciós i que a més no només parles tu de la teva identitat, sinó que el que mostres a la gent que estem mirant la pel·lícula és que hi ha diferents tipus de lesbiana. Què passa amb el prototip de la lesbiana? És la que porta les bermudes o la que porta el cabell curt? I ahí expliques que hi ha molts tipus.
15: 100%. I aquí va ser com amb la Nora, des d'una algo més genuí, com de plantejar-nos nosaltres mateixes què és ser lesbiana, i crec que el viatge va ser increïble perquè avui en dia les identitats doncs són molt àmplies i semblava que lesbiana estava com molt estancat, i nosaltres ho vam obrir com a dones translesbianes, a persones no binàries lesbianes.
6: A persones grans, o sigui, senyores grans lesbianes.
15: Exacte. Sí, sí, vam intentar com agafar la intersecció de dalt a baix, vam fer els deures ben fets, sí. I el viatge per nosaltres també va ser com vam aprendre un munt.
0: I t'has trobat amb gent que t'ha dit com sempre estàs parlant de lo mateix? O...
15: Sí, m'ho diuen, però...
0: Què els dius tu?
15: Que si la meva realitat fos una altra parlaria d'altres coses, però jo endavant. Vull dir, és el que és el que m'atravessa i és el que em mou, i sí, vull dir, hi ha gent que és en plan, però quan deixaràs de fer pel·lícules de lesbianes? I jo, bueno, si posa l'etiqueta jo també, perquè la vull reivindicar, però jo faig cinema, jo faig pel·lícules, i si la meva vida m'atravessa això, si m'atravessés una altra realitat, parlaria d'altres coses, però no em cansaré.
1: I de fet, al principi hem ficat un tall d'una frase que deies, que és que si no hi ha referents o no hi ha cinema d'aquest tipus, el fem nosaltres i ja està. Per tant, tirar-lo tu, com deies, que i tot el món que et pugui reivindicar això, és una mica també cansat de que cadascú parli del que li ve de gust, del que se sent atret, i també suposo de quan parles de cinema, potser hi ha moltes vegades moltes coses autobiogràfiques, que llavors aquí és molt més fàcil parlar-ne.
15: Sí, 100%. I a més, jo també ho reivindico com de fer aquest tipus de cinema en català. Vull dir que aquí ja estic molt sola i ara les noves generacions, per sort, ve molta més gent, així no estic tan sola, però sí, sí, per mi és com fer pel·lícules de la nostra societat, la nostra cultura i el món que ens envolta i el que vivim avui en dia.
6: I com arriben les pel·lícules de lesbianes als pobles, a la Catalunya rural?
15: Doncs prou bé, justament amb Alteritats ha sigut un viatge molt bonic, perquè potser no és una pel·lícula de grans festivals, però al final a mi m'ha anat molt bé, com perquè jo faig el cinema per la gent, i és la pel·lícula, almenys de la meva filmografia, que ha anat a més pobles i a més indrets, i la demanen ajuntaments encara ara com per passar-la, vull dir que també la podeu demanar, i és una bona projecció com que obre molt i genera debats superinteressants. Llavors és, aquí em va agafar com de dir, ah, faig cinema per això, no? Per anar a les places dels ajuntaments dels pobles i també per la gent rural com jo.
1: T'has trobat molts problemes a l'hora de vendre un documental, de trobar una mica de diners, de finançació, per això mateix, del que parlàvem, o no?
15: Sí, és una... És sempre tot és... No? És com les etiquetes van bé per reivindicar-les, però també t'encasillen una mica molt, i sí, sempre és... et trobes problemes, evidentment, però també per aixecar pel·lícules en general i sobretot LGTBI, encara que sembli que visquem en un món d'Arc de Sant Martí, després a la indústria i a tot no és tan així. Vull dir que sí que, bueno, ara sobretot hi ha com molta competitivitat i sí que jo ja noto que també ja tinc un recorregut i llavors també ja canvia, però picar aquesta pedra inicial, vinguis d'on vinguis, siguis, és a dir, vinguis d'on vinguis a nivell de realitat, a nivell de privilegis, no tant, però és difícil. Però sí, trobes sempre com si serà massa nicho, sobretot fa anys. Ara crec que ja s'ha entès que el públic és molt més, vull dir, és més ric del que nosaltres a vegades li, no? I és, vull dir, que crec que el públic sempre, jo crec que és un públic intel·ligent, que té gustos diferents, llavors s'ha de creure també, no posar-lo de seguida en plan no, és que no entendran res, però et trobes en aquest diàleg del no entendre res.
1: I suposo que per les generacions més joves el que costa és que estiguin una hora i mig, el que dura qualsevol pel·lícula, pendents de la pantalla, perquè amb tants estímuls, amb el TikTok, amb les xarxes, amb el mòbil a la mà, costa molt, potser, que estiguin això, durant aquesta hora i mitja que dura el documental, la pel·lícula, pendents del que surt a la pantalla.
15: Això és la nova realitat, que també ens hi trobem, suposo, nosaltres, però bueno, també soc profe a la universitat, a la Pompeu, i com sempre hi ha de tot. És a dir, que tampoc m'agradaria com supergeneralitzar, i crec que hi ha com l'alumnat cinèfil que va a veure pel·lícules experimentals que els animes i van, i és, vull dir, van a veure pel·lícules de 5 hores sense cap problema, i després hi ha l'alumnat que li costa doncs, retenir, inclús a classe, el que sigui. Però bueno, és el nou repte, però per mi no és un nou repte, sinó crec que també ens hem de qüestionar com a societat que quin valor i quina importància li estem donant a aquest cada dia de pantalla i d'inputs. I llavors, per mi no és adaptar-ho tot a això, sinó pensar, estem bé?
6: Yeah. L'altre dia amb una convidada parlàvem de... O sigui, ara mateix tenim el cervell fregit i per això no donem a les coses atenció. O s'han fet coses d'una qualitat tan dolenta que ens han fregit el cervell? Què ve abans?
15: Jo crec que un 50-50. Vull dir, sempre ens llancem a les novetats com cegament, no? I és com pues, pantalles a les escoles, el que sigui i tal, i és molt addictiu realment. Vull dir, que has de fer com quasi un esforç, però jo no canviaria les pel·lis, no? Vull dir, justament...
6: Pel·lis fetes en TikToks de...
15: No, per a res. Perquè després les veus i penses, però aquesta gent que els hi passa, que estan dient tota l'estona que estan fent i no ho parem de repetir, i és en plan la trama, no sé, els silencis, vull dir, tampoc cal 20 minuts de silencis, però no ho sé, crec que és educar la mirada i per això ser crítiques i qüestionar-nos a nosaltres mateixes, rotllo, ens està anant bé això, vull dir, estem bé, la gent està amb salut mental, està ok, crec que no tant, llavors...
17: No. Sembla mentida que encara em cregui tot el que em diu.
1: Estem escoltant la Muixca, que segurament és una de les noves referents, no? Parlem de referents, perquè no sé si tu en tenies molts o moltes, i no sé si t'hi trobes còmode, potser sent referent ara d'una altra generació de cineastes que arriba ara.
15: Doncs al principi no en tenia tants de referents i ja des de la carrera els vaig començar a buscar sota les pedres i ara ja sí que... Bueno, encara ara busco, llegeixo, vaig a arxius, el que sigui, perquè sóc com una arxivista, com una arqueòloga també del cinema i la cultura lesbiana en general. I jo és això, em puc sentir referent, però perquè també ho faig com en català i tot, però per sort sempre ho dic i sempre convido a tothom a que se sumi i fer-ho més entre totes, que crec que entre totes com que cada una aporti i per sort sí que està pujant gent nova que estan fent coses molt interessants i que aviat es veuran també.
1: Tu et defineixes, abans dèiem, com a cineasta, no? Que t'agrada una mica tot el procés amunt i avall, però hi ha alguna part que et tiri més, que dius, mira, vull aprofundir més en aquesta, que és la que m'hi sento més còmoda, o tot és per igual?
15: No, jo on estic més feliç, que sempre ho dic, és darrere la càmera i agafant la càmera. Vull dir, els meus projectes, sí que crec que quasi tots, i si no, amb la directora de fotografia li demano, sempre estic darrere la càmera, perquè per mi és com allà on es capturen les coses i allà on està viu. Llavors jo necessito estar enquadrant i moure el plano segons el que hi passa i segons el que estic sentint i vivint en aquell moment, perquè m'ho prenc una mica així. Però sí, per mi és amb la càmera, és on estic més feliç.
6: I si t'ha inspirat tant Barcelona, tens algun racó de Barcelona que sigui com, buah, aquí és que faria totes les escenes de totes les meves pel·lícules?
15: Bueno, com que sempre pujo a Montjuïc i Montjuïc dona com cap a l'Hospitalet, no?, i la Zona Franca i tot això, de fet, l'últim curt, el que he fet, que es diu Ferides, que es va passar al DEA i a la mostra també i així. Aquest sí que està tot, és una Barcelona zero postal i la vaig enfocar molt més cap a aquella zona perquè em sembla com si fossin petits ovnis a vegades, vull dir, com que m'agrada també com veure la ciutat des d'una altra perspectiva molt més poètica i molt diferent. Vull dir, la ciutat que veig jo, que si sempre vaig a mirar aquella zona de la ciutat, és com també forma part de Barcelona.
1: Dius que t'ha inspirat molt Barcelona, no sé si també t'ha inspirat Atenes, perquè crec que en aquest 2026 has estat 3 mesos allà fent una recerca a la residència, a veure si ho dic bé, eh? Onassis Air.
15: Sí, sí, he estat, de fet vaig arribar fa 3 setmanes, un mes, i he estat allà a una residència artística de la Fundació Onassis i he estat explorant el cruising de lesbianes i ha sigut superinteressant, la veritat.
6: Però per fer, o sigui, ho has fet tu o ho has estudiat per fer
15: projecte? Era investigació, sí, com per fer projecte, però no existeix el cruising de lesbianes, però sí que hi ha com una mena d'algo a l'ambient, vull dir, sí que hi ha la sauna de lesbianes, que ara per una cosa de sionisme i Palestina l'han hagut de tancar, vull dir que tenim uns merders, però sí que a Grècia he estat parlant amb molta gent sobre això i també he estat allà, vaig fer una instal·lació artística, llavors he obert una mica la porta a també al món de l'art i també m'està agradant molt. Però sí, vinc d'Atenes i de fer peces en català, grec i italià.
1: Molt bé. I l'instal·lació de vídeo de Gentleman, no? Sí. Que és el que dèiem. Tens pensat fer això amb més ciutats, a diferents indrets, a investigar, a documentar i fins i tot d'inspirar-te?
15: Doncs just ara estic amb un projecte per Lleida, pel Museu de Lleida i la Panera de Lleida, que inaugurarem el 17 d'octubre, i això sí que és com un encàrrec que em van fer, i hi ha una exposició que es diu Instruments de l'Ànima, i just som 5 artistes contemporanis que treballem amb les comunitats religioses de Lleida, vull dir, ahir estàvem els del Senegal, els Germans Touba, i llavors estem en contacte amb ells i jo he agafat la llum, evidentment, vull dir, canvi de disciplina o canvi de lloc,
1: eh?
15: Sí, i això sí que ho convertiré més en una mena d'instal·lació, amb testimonis i de tot, però surto una mica del vídeo i obro una mica més com el món de l'art. Però això s'inaugurarà ara a l'octubre a Lleida i està sent superinteressant com parlar amb els evangelistes, parlar amb els musulmans, parlar amb els adventistes i veure com totes aquestes bombolles que... Vull dir, jo sempre ho dic que em sento com molt privilegiada amb la feina que tinc i que vaig desenvolupant perquè puc entrar a realitats que al nostre dia a dia no ens hi creuem.
1: A més, també hi ha la pel·lícula documental Alteritats, que parlàvem abans, fa uns anys, que vas codirigir amb la Nora Haddad, no? Aquest tipus de pel·lícula documental, també, pel que expliques, és un procés que vols seguir repetint, que d'aquí a propers mesos, anys, tindrem novetats o no?
15: Sí, hi ha un algo amb el documental que m'agrada perquè també és com un arxiu de la història, d'on vivim i de la nostra societat, i com per exemple Alteritats amb la Nora també ho vam dir, que és com un llenç del 2022-3, no?, de les identitats en aquell moment. Una cineasta que m'agrada molt, la Mònica Troit, que és com alemana, per exemple, ella va fer Gendernauts, que també és similar, i al cap de 20 anys van a buscar les mateixes persones protagonistes i va revisitar, aviam com estaven amb les seves vides, amb les transicions, amb tot, i amb Alteritats no ho descartem, ja les vam avisar que igual d'aquí 20 anys tornàvem.
1: Tornaríem a veure com està en el tema.
15: I a la vegada com fer coses també com l'Arxiu de Caladona, que sempre tinc ganes de fer un documental allà, vull dir, com coses de... per preservar una mica i veure una mica què està passant avui en dia.
6: I tu què observes el que està passant avui en dia? I abans deies que sembla que vivim en un arc de Sant Martí per els semàforos de l'Eixample. Què opines de com s'està celebrant l'orgull ara mateix a Barcelona, el Pride, les
0: Breu,
6: festes...
0: Breu, fes-nos una pinzelladeta. Quina és la teva opinió?
15: Jo diria, ara no sé quin any és, però no el Pride que ens vol vendre Collboni, no sé qui, no? 2030, sí. No sé, 28, és que no ho sé. Però Collboni, no ens venguis més a més coses ja a la ciutat. Vull dir, com... Clar, jo crec que en un orgull anticapitalista, crític, no? Sempre he anat al 28J autònom i al Pride hi he anat alguna vegada per veure el que és, però jo em sento com molt aliena. I respecto, vull dir que no d'això, però no és tant, vull dir, crec que no ens hem de vendre tant el capital.
0: Doncs moltes gràcies, Alba, per passar-te per la treva.
15: A vosaltres.
0: tant de bo un món amb més Elvis Cross a la història del cinema, un plaer absolut. Demà ens tornem a donar treva a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya.
6: Amb la visita de Lorena Iglesias i la secció del Santi Jiménez. I com a tema del dia parlarem dels clubs de correspondència. Ja ens podeu anar deixant WhatsApp al 648-83-43-78.
1: Tot això, com sempre, amb el Tomàs Sánchez a la tècnica, amb la Laia Meseguer a la producció, la Noemí Pérez a les xarxes, l'Amparo, l'Uri i la de l'aniversari, la Aitana Romà.
6: Moltes felicitats.
1: Us desitgem bon inici de setmana.
0: Això és la treva. Ens veiem demà.
1: Que vagi molt bé.

0: Son las 2, la 1 en Canarias. Hora 14, en la SER. Lo que pasa, lo que importa.
1: Hola, muy buenas tardes. La situación de los incendios en España sigue siendo crítica. De momento las previsiones son bastante austeras, solo permiten poco más de un día de tregua para atajar el fuego, porque a partir de este miércoles el panorama empieza a empeorar.
2: Hoy y mañana son unos días absolutamente centrales, lo digo porque a partir del miércoles las prevenciones climatológicas son realmente negativas desde el punto de vista de poder actuar contra el fuego.
1: El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, poniendo palabras esta mañana a esas previsiones, mientras sobre el terreno los equipos de extinción tratan de contener el avance de las llamas que ha causado ya el peor incendio en España. Lo más reciente nos lleva a Castellón, a la Vall d'Uixó, donde en apenas unas horas el fuego ha arrasado con más de 7.000 hectáreas, obligando a evacuar a 17.000 vecinos. Desde la Vall d'Uixó acaba de comparecer el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que alerta de una situación compleja. Ser Castellón, Ángela Berlanga, buenas tardes.
3: Muy buenas tardes. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha estado en el puesto de mando avanzado aquí en el incendio forestal de la Vall d'Uixó, donde ha dicho que la prioridad es defender la vida de las personas, las viviendas y luchar contra el incendio, a la vez que apunta que este año se multiplican por 6 las hectáreas calcinadas por el fuego a nivel nacional. Además, el gobierno ha anunciado que este martes aprobará un decreto de ayudas para los afectados por el incendio.
4: Cooperación con el Real Decreto Ley que vamos a aprobar mañana en el Consejo de Ministros, pero pido, por favor, que estemos también en la prevención. Y para eso pido que materialicemos de una vez por todas un acuerdo de país, un pacto de Estado frente a la emergencia climática, porque eso es bueno para nuestros ciudadanos.
3: El presidente del gobierno también ha pedido mucha precaución porque se avecina una nueva ola de calor.
1: Mientras, el macroincendio que afecta a más de 77.000 hectáreas en 3 provincias, en Ávila, Madrid y Toledo, sigue preocupando. El de Ávila, donde más terreno han quemado esas llamas, 50.000 hectáreas, es el peor incendio de la historia reciente de este país. Nos vamos a Ávila. Lorena García, buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes. La evolución del fuego ha mejorado durante las últimas horas, aunque los equipos de extinción mantienen la máxima vigilancia en los sectores más complicados, especialmente en la zona de Mijares y Casillas. Las condiciones meteorológicas han dado un pequeño respiro, pero las autoridades insisten en que el incendio sigue activo y no puede darse por controlado, según ha señalado el director técnico del incendio, Alejandro Peñalbo.
6: Esperamos un cambio de vientos hacia el sur, que es favorable en el sentido que no se van a expandir más el perímetro de las llamas hacia el sur, pues la zona de la carretera 501, y que nos permitirá controlar ese sector y trabajar mejor también en la zona de Casillas, porque nos evitará que se pueda meter en el pueblo.
5: El dispositivo de extinción trabaja en Ávila con 3.000 profesionales y más de 1.000 medios.
1: Y en Madrid completamos esa foto del macroincendio. El otro gran frente, que también sigue lejos de estabilizarse, se han quemado 25.000 hectáreas. Nos vamos al puesto de mando de Navalcarnero. Allí está Javier Ruiz Martínez. Adelante.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes. Más de 80.000 hectáreas quemadas entre los 3 incendios. El fuego sin control en varios puntos y acaba de darse la orden de desalojar Valdemaqueda. Esto es muy preocupante porque ahí está ahora mismo uno de los frentes más complicados. El fuego sube por el del río Cofio al norte del pantano de San Juan. Si lo consigue, se abriría paso a la Sierra Norte de Madrid, agravando el desastre medioambiental y social. Se pide a los vecinos que no incumplan las órdenes de evacuación. Cada vez están más nerviosos. Jaime Peral, alcalde de Navas del Rey, luego lo escuchamos, ha explicado que su pueblo se ha achicharrado, esa es la palabra que ha usado, pero ya no hay fuego y ha pedido a sus vecinos que puedan volver, reabrir el pueblo. Sin embargo, no se dan las condiciones, no hay previsión de que los miles de desalojados puedan volver a sus casas.
1: Ante esta emergencia climática y con un año que apunta a ser muy negativo en cuanto a incendios, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, esta mañana seguía poniendo el foco sobre el pacto de Estado.
8: No me cansaré de pedir al resto de fuerzas políticas que se unan a este pacto de Estado, porque esta sí que es una prioridad nacional. Esta sí es una prioridad nacional, que nos atañe a todos y a todas. Y porque las generaciones futuras, frente a los fenómenos extremos, pacto de Estado. Frente a las desigualdades, pacto de Estado.
1: A partir de inmediato hablaremos con un científico que nos explique cuáles son las prioridades que debe incluir un pacto de Estado para hacer frente al cambio climático. Mientras, decíamos que el tiempo dará una ligera tregua en las próximas horas y enfrente una nueva ola de calor, la cuarta del verano. Ampliamos la previsión del tiempo con la meteoróloga Nuria Seró.
9: Hola, muy buenas tardes. Hoy va a ser la jornada menos cálida de esta semana y ya se podrán ver, los 40 grados se podrán rozar en Ourense, también en el Valle del Guadiana y del Guadalquivir. Hoy se esperan unas máximas alrededor de los 35 grados en el centro peninsular y en el extremo norte los termómetros irán entre unos 24-27 grados. Justo en el norte es donde encontramos nubes a lo largo de esta jornada. En el resto es un día muy tranquilo. Eso sí, en Extremadura está llegando el humo, el penacho de los incendios, dejando una mala calidad del aire. Mañana será una jornada con sol, pocas nubes y con más calor que hoy.
1: Y en un día marcado por los incendios, la actualidad nos deja también el juicio de la Kitchen. En la sesión de hoy, el comisario Villarejo ha negado el presunto espionaje orquestado desde el gobierno de Mariano Rajoy. Miguel Ángel Campos, buenas tardes.
10: Buenas tardes. La defensa de Villarejo ha pedido la absolución para el comisario. Sostiene que solo cumplió órdenes para ejecutar una operación de inteligencia que averiguara los testaferros de Bárcenas, que el operativo Kitchen no existió, que fue una invención periodística alentada por el extesorero del PP. En similares términos se han pronunciado las defensas de los comisarios Gómez Gordo y Olivera, pero es numerosa la evidencia en su contra. El juicio quedará esta semana visto para sentencia.
1: Con Nick Sutherland y Juan Carlos Fernández en la técnica y Minerva Marcos en la producción, hora 14 y 6 minutos. Seguimos en la SER.
0: Hora 14 a Catalunya. Ferran Dalmau.
11: Surt a la llum un altre agressió sexual a un menor d'edat que estava sent tutelat per la Generalitat. El va agredir un altre noi que vivia al mateix centre de l'antiga de Gaia. Ara la Generalitat haurà d'indemnitzar la víctima amb gairebé 13.000 euros. Cristina Serra és l'advocada de l'afectat.
12: Parlem d'un nen que havia estat separat de la seva família precisament per protegir-lo i acaba patint una agressió sexual mentre estava sota la tutela de la mateixa administració que havia assumit aquesta presumpta protecció.
11: Aquesta agressió va passar a Barcelona l'estiu del 2023. Aquest cas transcendeix després d'un altre que segurament recordaran. L'agressió sexual a una nena de 12 anys, arran de la qual el govern va decidir refundar la DGAIA. En menys d'una hora, la consellera Esther Niubó donarà explicacions al Parlament de per què un error ha fet que les proves PISA fetes pels alumnes catalans no tinguin valor. Una nova crisi d'educació després de les protestes incessants dels mestres que ja han amenaçat amb un inici de curs mogut. Malgrat tot, el president reitera la seva confiança en la consellera.
13: Aquí no es tracta de penjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar.
11: Crisi a la qual el president Salvador Illa està reaccionant des de Vietnam, on és de viatge oficial. L'oposició ja li avisa que si algú porta la llufa és ell.
14: Perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant. La consellera Niubó és una consellera cremada i que incomprensiblement el president de la Generalitat no l'ha cessat amb la darrera remodelació que ha fet el seu govern.
11: És Josep Rius de Junts. Avui ha tornat a funcionar el tren al tram de Montcada i Vallbona, on la setmana passada hi va haver un esvoranc de 20 metres durant les obres que s'estan fent a Montcada per soterrar les vies. Ara bé, una de freda i una de calenta, perquè tot i aquesta millora del servei en aquest punt, avui hi ha hagut diverses línies amb 45 minuts de retards per una incidència en un altre punt, en aquest cas a Sitges. És una rere l'altra a Rodalies.
15: El 26 i el 27 prioritzarem aquestes obres del Pla de Rodalies que ens ajudin a tenir fiabilitat en el servei.
11: Davant d'això, la consellera Sílvia Paneque promet millores. I hem de lamentar una altra mort a les carreteres, la d'un motorista, en un accident de trànsit a la Nacional 340 a Santa Margarida i els Monjos, a l'Alt Penedès, segons ha informat el Servei Català de Trànsit. Amb aquesta mort ja són 79 les persones que han perdut la vida aquest 2026 a les carreteres catalanes, 32 de les quals eren motoristes. I a les 2 i gairebé 9 minuts hem de fer un cop d'ull al temps perquè s'està acabant la treva que ens ha donat aquests dies la calor. Núria Saró, bona tarda.
16: Hola, molt bona tarda. Avui les temperatures són una mica més altes que les d'ahir, però més baixes que les de demà. Demà continua pujant el mercuri, segueix pujant dimecres i atenció que dimecres ja hi ha avisos activats per calor, especialment a Ponent, on arriben els 40 graus per quedar-se. Avui les màximes en general es mouran entre els 30 i 35 graus. Una jornada que vindrà marcada en general aquesta tarda per la tranquil·litat. Tenim alguns núvols al prelitoral central, també al prelitoral de Girona, comarques interiors, núvols completament inofensius.
11: El que no cessa de cap manera, Núria, és el risc d'incendi. Avui 84 municipis estan en perill extrem.
16: Amb l'ascens de temperatures dels pròxims dies, cada jornada el risc d'incendis serà pitjor i dimecres serà extrem en bona part del territori. Avui el risc d'incendis és extrem a les Terres de l'Ebre, entre molt alt i alt a la resta de comarques de Tarragona, molt alt en bona part de les comarques de Lleida, tret del Pirineu, on és moderat, i molta precaució també a l'Empordà, on és molt alt.
11: Doncs ja ho sentiu, extremeu les precaucions, especialment si sou a la natura. Dues i gairebé 10 minuts de la tarda, amb en Pol Llergo al control sonor, comencem.
0: A la cadena SER i SER Catalunya, hora 14, amb Ferran Dalmau.
11: Què tal? Bona tarda. És un nou escàndol a l'antiga DGAIA. La justícia ha condemnat la Direcció General d'Atenció a la Infància i Adolescència a indemnitzar un menor tutelat que va patir una agressió sexual quan era a un centre de la Generalitat. Els fets van passar el 2023, quan la víctima tenia 10 anys. L'agressor també era un menor tutelat. Pol Valero.
17: La Generalitat haurà de pagar 12.500 euros a la víctima i a la seva família per la responsabilitat civil dels danys morals. Els fets van tenir lloc l'agost del 2023. Un menor de 15 anys, resident al centre de Barcelona, va fer tocaments a un altre nen de 10 anys mentre eren en un dels lavabos de les instal·lacions. Segons la sentència, l'agressor es va aprofitar de la diferència d'edat i de la vulnerabilitat de la víctima i el dia següent va tornar a abusar d'ell sexualment al mateix lavabo. Uns fets que l'acusat va admetre. L'advocada penalista Cristina Serra, responsable de Dret Penal de Família i del projecte Maluenda Social, ha representat la família de la víctima.
18: Sosteníem que el menor havia patit dues agressions sexuals per part d'un altre menor considerablement més gran que ell, mentre tots dos residien en un CRAE i es trobaven sota la tutela de la DGAIA. Per això, a banda de demanar la condemna del menor autor dels fets, reclamàvem també la responsabilitat civil de la DGAIA, perquè era precisament l'administració qui havia assumit la tutela d'aquest nen i, per tant, tenia el deure de garantir-ne la seva protecció i la seva integritat.
17: El menor ja no està sota la tutela de la Generalitat, la família n'ha recuperat la custòdia i segueix tractament psicològic per les seqüeles de l'agressió.
11: És un nou cas polèmic de l'antiga DGAIA, després del cas de la noia de 12 anys que va ser violada i oferta a través d'aplicacions de cites mentre estava tutelada per la Generalitat. Un cas que, juntament amb els escàndols per la mala gestió de les ajudes als menors, van acabar forçant el govern, ho recordaran, a desfer la DGAIA i refundar-la. Dues i 12 minuts, passem ara a altres qüestions, perquè d'aquí a menys d'una hora, la consellera d'Educació, Esther Niubó, compareixerà al Parlament per donar explicacions de l'error de les proves PISA que ha fet que Catalunya es quedi sense poder saber si els nostres alumnes van bé o no. Bàsicament perquè no podrem comparar els resultats de les proves PISA d'aquest any amb les d'altres anys ni amb les d'altres territoris. Per exemple, no podrem saber com va un alumne català respecte a un alumne de Madrid. L'oposició, esclar, li exigirà a la consellera Esther Niubó que assumeixi la responsabilitat d'aquest error, tot i que avui, des de Vietnam, on és en ple viatge oficial, el president Salvador Illa ha tancat files amb la titular d'Educació.
13: Aquí no es tracta de menjar la llufa a ningú. Aquí es tracta d'acabar-hi què ha passat i sobretot d'evitar que torni a passar. I això és el que farà la consellera aquesta tarda, com vaig dir a tot el meu suport.
11: És el que diu el president, tot i que divendres el govern sí que penjava una llufa. Assenyalava els centres com a responsables d'haver-se confós amb els criteris de les proves PISA. Els directors dels centres ara li tornen la pilota al govern. Defensen que ells van seguir les instruccions i que és la Conselleria d'Educació qui havia de fer seguiment d'aquestes proves. Àlex Calatrava.
19: Les direccions dels centres educatius assenyalen en concret l'òrgan encarregat de supervisar les proves. És l'Agència d'Avaluació i Prospectiva d'Educació, que precisament es va crear l'any passat per substituir l'anterior Consell Superior d'Avaluació. Tot i haver impulsat aquesta nova agència, el sistema va donar el vistiplau al llistat d'exempcions que els centres van proposar. En total van deixar fora a un 23% dels alumnes seleccionats per fer les proves, sobretot per problemes cognitius i conductuals. És molt per sobre del 5% que recomanen l'OCDE, una dada que preocupa a l'Associació dels Directius de l'Escola Pública.
20: Probablement Catalunya no és capaç d'estar al 5%. Això vol dir que la nostra realitat, no la nostra idealització, la nostra realitat és hipercomplexa.
19: Jordi Satorra, president de l'associació, el sindicat de professors USTEC, per la seva banda, critica que s'hagi comunicat ara, quan ja se sabia des del març.
21: Que es doni a conèixer ara, finals de juliol, que ja doncs, s'ha acabat el curs i està tothom doncs, ja en una altra onda, per dir-ho d'alguna manera, és ara quan ho donen a conèixer. Està molt clar que el que han pretès, doncs és això, és evitar aquest debat públic.
19: És Yolanda Segura, portaveu del sindicat.
2: Hora 14:14 minuts i l'oposició també carrega de valent contra el govern. S'agafen a la metàfora de qui porta la llufa, que ha fet Salvador Illa en el tall que han escoltat, per tornar-li al president la pilota. Sentim Josep Rius de Junts, Gerardo Pisarello dels Comuns i Juan Fernández del PP.
14: Perquè la llufa ja la porta penjada el govern amb el president al capdavant. La consellera Niubó és una consellera cremada, és una consellera desbordada.
4: És preocupant i que els mostra, bàsicament, és que el govern no se n'està sortint, no? Que el govern no s'està sortint en matèria educativa.
22: Badulla ha dissenyat una estafa per ocultar la realitat de l'educació a Catalunya.
2: D'aquí a 3 quarts d'hora comença aquesta compareixença d'Ester Niubó, ja senten com estan descalfats els ànims, i és que tot plegat arriba després de mesos arrossegant polèmiques al Departament d'Educació. De fet, el curs ha acabat i començarà també el setembre amb vagues, perquè els sindicats han perdut la confiança amb el govern. Laura Pons.
23: Sí, va ser el mes de març quan el conseller de la presidència, Albert Dalmau, va anunciar un acord històric amb Comissions Obreres i UGT.
24: No, un acord de país per l'educació amb els principals sindicats.
23: Un pacte, però, en el que no hi era vostè, que el sindicat majoritari, que seguia anunciant vagues.
25: Animem a organitzar-vos des dels centres per...
23: Es va trencar la unitat sindical, el conflicte seguia viu, tot i que el govern mantenia la voluntat de diàleg i s'intentaven acostar posicions.
26: I en aquests moments la voluntat del govern és totalment de mà estesa i de posar a afrontar aquesta realitat.
23: Però les negociacions van empitjorar amb la infiltració de 2 agents dels Mossos d'Esquadra en una assemblea de docents.
27: Ens vam adonar perquè l'actuació va ser tan barruera que dius, si fas espionatge, fes-ho bé, com a mínim, no?
23: I... El curs va acabar amb un clima de tensió i de mobilitzacions, amb malestar creixent per les condicions laborals, la manca de recursos i la sobrecàrrega a les aules, i començarà de la mateixa manera. L'assemblea educativa farà vaga el 8 de setembre, coincidint amb el primer dia de curs.
2: Passa 1:15.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: I avui és el primer dia laborable amb l'R2, l'R2 Nord i l'R11 restablertes després de l'Esvoranc, al barri de Vallbona, dimecres passat, a les obres de soterrament dels trens a Montcada. Els trens continuen passant amb la mateixa freqüència en aquest tram, però sí que afluixen la velocitat. Per això aquest matí s'han registrat alguns retards en aquest punt. I no ha estat l'únic punt complicat. Un incendi també ha tallat els trens d'alta velocitat aquest matí durant una estona i també hi ha hagut incidències als trens regionals que passen pel Garraf. Eva Hidalgo.
28: La circulació de trens d'alta velocitat entre l'estació de Camp de Tarragona i la Pobla de Montornès ha estat aturada durant una hora per un incendi al voltant de les vies, afectant també els trens de la línia Barcelona-Madrid. Les flames han estat a prop del camí de la Nou i els bombers les han perimetrat en poca estona. Ara, però, encara hi ha 3 dotacions acabant de remullar. D'altra banda, una incidència tècnica entre les estacions de Sitges i Garraf afecta 5 línies de regionals. Són la R13, 14, 15, 16 i 17, causant retards de fins a 45 minuts de mitjana. A les 12 s'ha resolt el problema, però els trens continuen circulant tard i fora d'horari.
2: L'esvoranc de la setmana passada s'assuma als incidents de Gelida d'ara fa 6 mesos i als constants talls de circulació posteriors per diverses avaries a la seu de DIF, a l'estació de França. El mal estat de Rodalies es cronifica i perpetua la indignació dels usuaris de banda d'aquesta indignació de tots els passatgers de Renfe, i per intentar solucionar-ho, aquest matí la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha assegurat a TV3 que el que queda d'any i l'any que ve prioritzaran les obres que millorin la circulació ferroviària.
15: El 26 i el 27 prioritzarem aquestes obres del Pla de Rodalies que ens ajudin a tenir fiabilitat en el servei. I fiabilitat què vol dir? Doncs efectivament que no hi hagi desaparició de trens, poder actuar en la millora de la puntualitat, de les freqüències, de les capacitats. Per tant, aquest és el camí.
2: Sobre l'esvoranc de la setmana passada, Paneque manté les hipòtesis obertes. Encara no sabem què va passar i, sobretot, per què va passar.
15: El primer que ens va preocupar al govern era primer donar seguretat, per això vàrem avalar també aquest tall de circulació, i a partir d'aquí ara veure quin és l'origen, veure, com dic, si es va actuar de la manera adequada, d'acord a projecte, si aquests riscos estaven ben delimitats.
2: 2:18, de seguida tornem.
0: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
29: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
1: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
3: Arriben els dies Sensiba de Conforama. La millor selecció de sofàs, matalassos i mobles ara Sensiba. Aprofita i renova casa teva amb molts estils al millor preu. A Conforama i Conforama.es.
5: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
11: Els pagesos estan farts de les plagues de conills i per això la Generalitat s'ha compromès amb ells a dur a terme de forma urgent i immediata un nou pla de xoc per fer front a aquestes plagues que estan mermant les collites de l'Urgell, el Segrià, la Segarra i la Noguera. Maricel Benavarre, aquest pla de xoc pretén posar fi als talls de carretera que les organitzacions agràries fan els diumenges aquest estiu per exigir solucions.
6: Unió de Pagesos, Assaja i altres organitzacions agràries estan satisfetes del nivell de compromís del conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, amb la lluita contra la plaga de conills, però estaran vigilant i, com diu Pere Roquer d'Assaja, caldrà prendre mesures dràstiques per acabar amb aquesta plaga.
7: Sí, durant 6 mesos. El departament ha reconegut 276.000 conills morts i no s'ha baixat la densitat. Estem parlant de que, com a mínim, s'ha matat 3 vegades més del que s'està matant.
6: També s'ha compromès Ordeig a agilitzar les compensacions per no poder regar a les zones de protecció, les zones EPA, uns 7 milions que ja fa temps que el govern està prometent. Aquesta tarda, diverses assemblees de pagesos decidiran si les protestes acaben o no.
11: I de la ramaderia a l'agricultura. Temperatures extremes, estiu sec i moltes hores de sol estan variant la manera de collir el raïm. La setmana passada ja vam començar la verema en alguns cellers del Penedès i ara a Lleida, Raïmat l'ha començat també, una setmana abans que quan ho va fer l'any passat. Les collites nocturnes ja no són l'excepció, sinó la regla, per un rigor climàtic que obliga a tapar els ceps perquè no rebin la insolació, que els crema. El celler assegura, però, que la qualitat de el vi no se'n ressentirà, Maricel.
6: Raïmat segueix sent dels primers cellers a Catalunya a començar la verema per raons climàtiques. Al Segrià hi fa més calor i hi plou menys. Però enguany aquesta tendència s'ha notat encara més amb un major consum d'aigua de rec, veremes nocturnes i tècniques com ara no desfullar els ceps que ajuden a amagar el fruit del sol i així evitar que es cremi. Ho explica el cap d'enologia del celler, Carlos Escolar.
8: Avançament del moment de la poda, un avançament del final de la collita també. Fins fa uns anys buscàvem molta lluminositat a el que són els raïms i els ceps i ara precisament estem intentant deixar-los al màxim de tapats possible perquè no hi toqui directament el sol sobre el raïm que el cremaria.
6: Raïmat s'ha preparat per aquests rigors climàtics, tot i que de moment sense canviar a varietats més resilients i per això preveu una collita normal en termes de quantitat i amb unes expectatives de qualitat molt bones.
11: 2:22, l'Hospital de Bellvitge ha aconseguit reduir gairebé un 50% la mortalitat de les dones i un 30% la dels homes després de patir un infart. Això gràcies a un programa especial de seguiment als pacients que n'han patit un, Miquel Giol.
9: En concret, el programa de cardiologia preventiva i comunitària de l'Hospital de Bellvitge ha reduït la mortalitat un 48% en dones i un 28% en homes, segons un estudi que ha comparat dos grups de persones ateses a Bellvitge després de patir un infart. Un dels grups va rebre l'alta abans del projecte, durant el 2018, i l'altre ja amb el programa en marxa el 2022. L'estudi precisa que la mortalitat al cap d'un any i mig de patir l'infart era de prop del 10% abans del projecte i va passar a ser d'entre el 5% i el 7% un cop aquest seguiment ja estava en marxa. En el cas de les dones, la mortalitat s'ha reduït més que en els homes perquè, segons els responsables de cardiologia de Bellvitge, partien d'una situació pitjor. Fins ara, asseguren els experts, tenien més mancances pel que fa al seguiment de la seva salut després d'una malaltia coronària. Els autors de l'estudi apunten alguns aspectes que han estat clau per la millora de les xifres. D'una banda, la integració de l'atenció primària, però també que es presti més atenció a l'entorn del pacient per veure, per exemple, com és la seva feina i si pot o no tornar a treballar. També és clau, asseguren, prescriure exercici físic als afectats.
11: I per la seva banda, l'Hospital del Mar de Barcelona ha constatat que fer teràpia psicològica abans d'una cirurgia millora la recuperació del pacient i redueix l'impacte del dolor postquirúrgic. Ho han demostrat en persones que s'han sotmès a una operació de columna per patologia lumbar degenerativa, Susana Ruiz.
10: Els autors del treball han constatat que fer teràpia psicològica abans de passar per quiròfan milloren un 30% la recuperació funcional i els nivells de discapacitat dels pacients. També redueixen un 20% els nivells de depressió i ansietat respecte a altres persones que no han seguit la teràpia. Ho explica Juan Ramón Castaño, psiquiatra de l'Hospital del Mar i autor principal de l'estudi.
12: Lo que hemos visto es que en los dos grupos ha
4: misma intensidad de dolor, un grupo le provoca menos discapacidad, menos interferencia y menos niveles de ansiedad, depresión, catastrofismo y miedo a moverte.
10: La teràpia prequirúrgica és una intervenció senzilla d'aplicar, de 8 sessions grupals en línia setmanals. A més, els efectes es mantenen en el temps. Els metges seleccionen prèviament les persones que presenten un risc més alt per treballar-hi determinats aspectes psicològics.
5: Hora 14. Ser Catalunya, Barcelona.
12: El ventilador a tope. Y tú sin dormir.
13: ¡Qué calor!
12: El problema no es el calor, es tu colchón. La tienda Home. 120 noches de prueba, sofás personalizables, descuentazos y envío gratis. Calle París número 172, en pleno centro de Barcelona. Latiendahome.com.
14: La platja del Bogatell de Barcelona tornarà a ser el centre absolut de les festes de la Mercè. Amb els 40. Divendres 25 de setembre. Vine a viure els concerts de Saxeni. Miqui Núñez. Vull caminar descalç amb tu. Buhos. I l'actuació de la guanyadora d'Eufòria, Aina Machuca. L'estiu és tu. Però això no és tot. Aviat descobrirem un altre nom èpic que farà tremolar la platja del Bogatell. Els 40 Pop La Mercè.
16: Col·labora amb Vista Òptica, Hard Rock Café Barcelona i Dulce de Leche Alfajores Mardel.
5: Hora 14, Catalunya. Amb Ferran Dalmau.
2: Dues i gairebé 26 minuts de la tarda, la jutge ha processat els tres agents dels Mossos que suposadament van ajudar l'expresident Carles Puigdemont a arribar i marxar de Barcelona en la seva visita a Llampec el dia de la investidura de Salvador Illa, ara fa gairebé 2 anys. La magistrada havia arxivat aquesta causa, però un recurs de l'acusació d'Azteoir va fer que l'Audiència de Barcelona reobrís el cas.

0: coordinades per evitar l'arrest i fer possible la fugida de Carles Puigdemont quan existia un ordre de detenció contra ell dictada pel Tribunal Suprem. Segons l'auto, aquell dia un dels policies estava de vacances, l'altre de baixa i el tercer havia demanat un permís per assumptes personals. L'escrit també apunta que era necessària una planificació de l'actuació i que els tres agents tenien coneixements de tècniques d'escorta i protecció de personalitats. La magistrada dona ara 10 dies a les parts per presentar els seus escrits d'acusació o per demanar que s'arxivi la causa.
1: I un tribunal ha desestimat la demanda que va fer una exdirectiva de TMB, Transports Metropolitans de Barcelona, contra l'empresa. Ella assegurava que l'havien acomiadat de manera improcedent com a represàlia per la seva investigació interna contra altres directius. I, de fet, l'oficina antifrau va dir que, efectivament, aquesta treballadora era una persona alertadora protegida. Però la sentència diu que l'acomiadament no va ser cap represàlia, sinó un càstig disciplinari, justificat per l'assetjament que aquesta denunciant havia fet al seu subordinat, Pau Puig.
2: El jutjat social número 19 de Barcelona considera provat que l'exresponsable de bon govern i compliment normatiu de TMB va assetjar durant anys un subordinat amb humiliacions, retirada de funcions, insults, objectius impossibles i pressions perquè la resta de companys no s'hi relacionessin. Per això conclou que l'acomiadament era l'única sanció possible. El magistrat també rebutja la seva tesi, que va ser acomiadada per represàlies després d'investigar un presumpte cas d'assetjament laboral per part d'un altre directiu, ja que assegura que la reorganització interna ja estava decidida abans i descarta qualsevol conspiració de la direcció. La causa penal que l'exdirectiva manté oberta contra el conseller delegat de TMB i dos alts càrrecs continua la seva tramitació.
1: 2:28 i el massatgista de la Bisbal, acusat d'agressió sexual a una nena de 15 anys, finalment entrarà a presó. Potser recorden el cas. Aquest massatgista tenia també 4 denúncies més, però 3 d'elles havien prescrit. Va ser condemnat pels casos que no havien prescrit, però va presentar un recurs que ara el Tribunal Superior de Justícia ha rebutjat. Marta Altimir.
3: Una cicatriu que, segons els jutges, la víctima ha sabut descriure amb exactitud i que avala que el massatgista es va despullar mentre abusava d'ella. L'agressió, que remunta l'any 2022, va ser a la planta baixa de casa l'agressor, Francesc Cabello, on atenia a les seves clientes. Inicialment, l'Audiència de Girona el va condemnar a 2 anys de presó. L'acusació, però, va recórrer la sentència al Tribunal Superior de Justícia i, finalment, li han augmentat la condemna fins a 6 anys de presó. Tot i que els Mossos han rebut 4 denúncies més, cap d'elles ha evolucionat judicialment.
1: I avui el que hem sabut és els concerts finals, el cartell final del que seran els concerts de la Mercè d'aquest any. Seran 5 dies de concerts, amb més d'un centenar de propostes musicals repartides per tota la ciutat. Una edició que es reivindicarà com una de les més internacionals dels últims anys, amb artistes d'una trentena de països i per primera vegada una ciutat convidada asiàtica, Xangai. Aquesta casa, Ser Catalunya i les emissores també del mateix grup, els 40 en concret, tornaran a posar música a una de les grans nits de la Mercè, des de la platja del Bogatell. I actuaran artistes de casa com Miqui Núñez, Saxeni i els que ja mai hi poden faltar.

0: Hi ha feines que només veiem quan fallen. Aquí a la ràdio, per exemple, quan els convidats no arriben, o quan un tall no sona, o en un bar, quan triguen molt a portar-te el menjar, o quan està poc o massa fet. O ara que és estiu, als festivals, quan una porta no s'obre, quan un accés es col·lapsa, o quan no hi ha una cua clara. Però quan tot funciona, ho donem per fet, gairebé ningú es pregunta com s'ha fet la feina que hi ha darrere, o qui ha arribat abans per fer-ho possible. Zaire Joan, com esteu?
1: Hola, bona tarda.
2: Bona tarda, molt bé.
0: Us ressona això que estàvem dient? És així?
1: Sí, sí. Per desgràcia, sí.
0: Joan, tu també et sona, eh?
2: Sí. No, és que des de fora només veus l'avent, el famós. Però si no trobes cap precal per al mig, entres i surts i no t'has enterat de què s'ha fet.
0: Els pregunto perquè la Zara i el Joan són dues de les persones que fan possible que quan arribem a un festival de música tot flueixi. Júlia Domènech, bona tarda.
3: Bona tarda, Laura. Doncs ells es dediquen a que puguem entrar i sortir bé dels festivals, que no es desfermi el caos, perquè es dediquen precisament a aquest muntatge i desmuntatge dels grans esdeveniments, els grans macrofestivals que ocupen l'estiu sencer.
0: Zara, tu ets molt jove, tens 28 anys. Com entres en aquest món?
1: Doncs vaig començar bàsicament perquè vaig decidir deixar el batxillerat, perquè tampoc veia cap carrera que volgués fer, no em veia enlloc, no em trobava, no sabia cap on volia tirar. I quan li vaig comentar als meus pares que volia deixar els estudis, em van dir, bueno, doncs et ficarem a treballar i així tindràs ganes d'estudiar.
0: Els teus pares, que el tens assegut aquí al costat, perquè el Joan és el pare de la Zaire i els dos es dediquen a aquest muntatge i desmuntatge de festivals. Joan, tu sents orgull de veure la teva filla dedicant-se al mateix que tu? O hi va haver algun moment, potser, que la volies apartar d'aquest món?
2: No, jo pensava que seria potser més difícil de que fos acceptada per al tema d'homes, dones, mm-hmm, en el mundillo aquest. Però aviam, tal com s'ho va agafar i a part de les ganes, que veies que era capaç d'això i més, llavors ens dius endavant. Perquè endavant fins allà on vegis que pots.
0: És un món molt masculí, imagino.
1: Molt,
0: Zaire.
1: Molt. I m'he arribat a sentir molts comentaris, tant de camioners, perquè clar, també porto el toro, llavors molta gent m'ha mirat i m'ha dit, m'ho pot descarregar algú altre?
0: Quina edat tenies quan vas començar amb tot això? No sé si és una cosa que et ve de lluny o de petita ja ho veies a casa.
1: Jo vaig començar amb 17 anys a treballar. Però des de... el meu pare feia l'Osona Reggae, llavors jo vaig néixer ben bé per les dates que es feia aquest festival, així que fins al punt de que jo em pensava que era la meva festa d'aniversari.
0: Sí, tothom així. Allà, eh?
1: Correcte.
0: I de petita, què feies? Estaves amb el teu pare veient-ho, com funcionava tot?
1: Jo el veia fent entrevistes per la ràdio, per la tele, el veia hores sense dormir també, però el veia salvant festivals, diguéssim. O sigui, el problema que sortia, ell trobava solucions per tot.
0: Salvador de festivals, Joan?
2: Sí, així és hem acabat.
0: Com comences tu? Ella comença havent nascut amb una festa d'aniversari, que és el muntatge d'un festival, i tu com comences?
2: Jo començo arrel de fer festes a casa importants, com les Revelles de Sant Joan. Després ens vàrem veure capaços de fer un concert o una nit de reggae, perquè no se'n feia, i això va créixer, va créixer, va créixer, va créixer durant 12 anys més un. Més un, perquè va ser un dia només, a l'últim. I després d'això, el material ja el tenia, ja d'anar-lo llogant, les tanques ja les tenia una part, i vàrem dir, què fem de les tanques? Potser que ens dediquem a llogar-les. I com que veníem de la bona experiència del reggae, ens varen cridar més del compte, perquè deien, si sou capaços de posar tantes tanques com heu posat en l'Osona Reggae, home, volem que ens vinguis a ballar el nostre. I després, conjuntament amb els de seguretat, bàsicament, és quan pots fer uns bons perímetres i que les coses surtin millor.
0: Sí, comences com si diguéssim anar fent pels altres i de sobte dius, pues ara em monto el meu propi perquè ja ho tinc tot i començo.
2: Sí.
0: I ara teniu una empresa familiar, entenc.
2: Sí, la Marta, la meva parella, també està a la porta de les oficines, vull dir que som els tres.
0: Mm-hmm. O sigui, tu ja vas entrar directament al món de l'empresa familiar. Com és treballar junts, pare i fill?
2: Uf!
1: La pregunta. Jo haig de dir que els primers anys me'n recordo que molta gent em deia uf, què tal això de treballar amb la família? Perquè, bueno, molta gent pues, ho ha patit, no?, diguéssim. I jo pensava, jo no ho entenia, jo pensava, dic, jo estic molt bé. Sí que és veritat que ara que portem 11 anys, doncs, bueno, han passat moltes coses, n'hem passat de tots colors, però en general és una feina que de molta tensió, molta pressió, moltes hores i molt cansanci, vulguis o no, això amb les relacions doncs et pots enganxar-te amb gent, i sobretot si és família.
0: Però, la confiança, eh?
1: Sí, la confiança fa fàstic, sí. Però tot és amb molt de carinyo, sempre ens hem portat superbé. De fet, jo sóc filla única, no tinc germans, i ell sempre ha actuat com una mica com a pare i com a germà. Així que, bueno, treballar mano a mano, ens hem acabat entenent molt bé, la veritat.
2: Ha anat molt bé per lo que podia haver sigut. Mm-hmm. Vull dir, perquè lo que deia, que amb lo dur que és aquesta feina, hem tingut prou calma com per portar-ho a bon terme.
0: Clar, és que ara ho dèiem a l'inici, vosaltres us dediqueu a muntar i desmuntar festivals, però potser la gent, jo la primera, no sabem exactament en què consisteix la feina, què feu cadascun, quins són els... d'aquelles coses que ens trobem al festival que no sabem d'on venen, què feu vosaltres?
1: Nosaltres muntem les tanques.
0: Les tanques, eh? O sigui, per organitzar les cues, per organitzar els espais...
2: Primer per al perímetre, vale. O sigui... quan arriba, normalment som els primers d'arribar i els últims de marxar.
0: Déu-n'hi-do.
2: Per què? Perquè s'ha de fer el perímetre
1: de seguretat
2: per l'espai per poder-ho muntar, i fins que no s'ha acabat de desmuntar tot no podem treure les tanques perquè no entri ningú en el perímetre de seguretat, a part del que deies dels carrils de seguretat, les sortides d'emergència.
0: Dibuixeu com el mapa del festival.
1: El mapa ens el donen.
2: El promotor.
0: Sí, però el poseu sobre el terreny.
2: Correcte. Sí, correcte. Mm-hmm.
0: Vosaltres sou una feina de moltíssima gent, o sigui, no deveu fer vosaltres dos sols.
1: Pràcticament sí.
0: Sí?
1: Pràcticament sí. O sigui, hem fet els festivals més grossos que hem fet, com Primavera Sound, com Cruïlla, Rototom, coses
2: BBF.
1: Així, el Barcelona Beach Festival, coses així tan grosses, sí que hem agafat gent, però també et dic que hem arribat amb el nostre personal, que potser érem 5 muntadors.
0: Si m'esteu dient que 5 persones o 6 posen les balles d'un festival com el BBF, per exemple, o...
1: Sí. Sí que és veritat que depèn de la qualitat del personal, perquè hi ha un pilot de gent que, bueno... que no...
2: Més apte o menys apte.
1: Exacte.
0: Clar.
3: Zaira, i quin és el moment més estressant d'aquests muntatges? I més si sou tan poca gent, al moment de...
2: Obrim portes.
3: El moment d'obrir portes,
2: quan diuen abrimos puertas, dius, no pot ser.
1: Sí. Jo me'n recordo un Cruïlla, que hi havia un pilot de palets i restes de muntatge per allà al mig del festival, que clar, això la gent no ho pot veure quan entra, bàsicament perquè s'hi pot fer mal. I jo estava amb el Toro a l'altra banda del recinte del fòrum i em van dir pel walkie en 3, 2, 1
0: i tu, no,
1: obrim portes, i clar, jo amb el Toro corrent agafant els 3 palets que quedaven i marxant per potes, i aquest és el moment segurament més estressant.
0: Clar, perquè la gràcia és que no us vegin tampoc.
1: Exacte.
0: Bueno, heu de ser invisibles.
2: Sí, pràcticament.
1: Sí.
0: Quin és el... O sigui, heu dit festivals molt grans, Primavera, heu dit Cruïlla. Quin és el muntatge més bèstia que heu fet? Tu, per exemple, Zaira, fa menys anys que t'hi dediques, però... O algun que recordis com dius, ostres, aquest va ser...
2: Potser el BBF, no?
1: Sí, el Barcelona Beach Festival del 2022 va ser el primer festival que jo em vaig quedar sola com coordinant el muntatge, però llavors sí que hi ha un any de sonar, el sonar de dia... Uh-huh. Que sí que hi va haver un any que per logística de teníem altres muntatges, se'ns solapaven coses, som una empresa petita, i vam fer tot el muntatge del sonar dos persones.
0: Uau.
1: Jo i una altra persona. I eren 1,000 i pico de tanques, amb 3-4 dies.
0: Déu-n'hi-do.
1: Llavors, allò va ser molt, molt, molt dur.
0: Però vau aconseguir?
1: Sí.
0: I Joan, tu que portes més anys, clar, deies, és una feina que hem de ser invisibles. En algun moment heu deixat de ser invisibles? Us heu trobat a gent que us ha vist i us pregunta?
2: Bueno, bàsicament, o per desgràcia, són visibles quan cauen les balles, però el vent. A on són? I després ens busquen, i després sí que són visibles. Però No, de normal som prou discrets, jo perquè m'ha agradat més les festes, i pràcticament abans hi era des de que entràvem amb la primera balla fins que havíem desmuntat i em quedaven els concerts.
0: A dins?
2: Sí.
0: Vale.
2: Sí, els havia disfrutat el 90% dels events.
0: Clar, perquè a més gratis, eh? Tu entres allà al festival, sí, home, jo... només faltaria.
2: Si no, trec una balla. Sí, sí, no, però vull dir que és més que tot les ganes que hi poses i d'intentar no molestar. O sigui, això, de fer-te una mica invisible perquè sàpiguen que hi ets i que de no fer cap nosa, però que si han de tirar de tu, que tu puguis tirar de les persones que et facin falta per donar-te un cop de mà, perquè ho coneixeu, suposo, el fòrum amb el vent que fa.
0: Sí.
2: Doncs és molt habitual de que vagin caient coses, que s'aixequin, estompin...
0: Clar, aleshores trucada i cap allà.
2: Sí, volant.
3: Hem parlat molt del prefestival, però què passa quan s'acaba un festival? És a dir, quantes hores més us quedeu vosaltres allà recollint tot? Perquè entenc que també hi ha un post bastant dur quan s'acaba.
1: El desmuntatge és bastant més ràpid que el muntatge. Uh-huh. Perquè en el muntatge sempre hi ha el retoc, que és aquell promotor que vol que allò quedi maco, que allò no sé què. I en canvi el desmuntatge és...
2: A fons.
1: Tira milles, que s'ha de treure tot.
0: Fora, va.
1: Exacte, i el més ràpid possible. Però sí que és veritat que, bueno, depèn de quin festival, allò és un camp de mines.
0: Per què ho dius?
1: Perquè queda de tot, queden gots. La gent, qui hagi anat de festival, sabrà què s'hi fa en una balla, en una tanca. Vull dir, els lavabos estan plens, saps?
0: No vols fer la cua, és tard a la nit...
1: Hi ha gent marejada que no s'ha trobat massa bé. Sí. Vull dir que hem arribat a trobar, doncs, bueno, coses no molt agradables, però que també ja ens ho coneixem, estem acostumats i per sort no som gaire escrupulosos, també us dic.
0: És un món molt desconegut. No sé si tu quan eres petita, o fins i tot tu, Joan, haguessis pogut arribar a imaginar que et dedicaries a això, perquè és un món que al final està molt allunyat del dia a dia de la gent.
2: Jo sí que ho veia clar. Jo ho veia clar perquè m'agradaven les festes i per això en muntava a casa. Bé, a casa havíem arribat a ser 250 persones.
0: Però quina casa vius, tu?
1: A pagès.
2: Vivim a pagès.
0: Vale, vale, dir que al meu pis no hi cap tanta gent.
2: No, i llavors és allò que vas fent festetes i després ja em fas a casa d'un o a casa d'un altre, després en el camp de futbol del poble ja organitzes alguna cosa, vol dir que comences així a poc, i si t'agrada i entres bé en el mundillo, perquè el que comentàveu de Primavera Sound i de més, i em sembla que vaig començar des de dalt a Montjuïc, que quan estava encara a dalt a Montjuïc vaig començar a muntar el primer uh-huh. Primavera Sound allà dalt. Vol dir que passen els anys i s'hi van sumant més events. Només parlem d'aquests grans, però n'hi ha molts de petits, molt cucos i molt macos, uh-huh. que ara actualment són els que estem fent i que ens ho passem tant o més bé, perquè no és aquell patiment d'anar a fondo.
0: Clar, i en el teu cas, Zaira, ell deia ara, a mi m'agrada molt muntar festes, m'agrada molt la festa. Tu també vas per aquí o no?
1: No.
0: No rotun.
1: No m'ha agradat mai el món de la festa, ni quan era joveneta.
0: Fantàstica.
1: Ni la gent així com descontrolada tampoc m'ha agradat mai. De fet, jo quan era petita vaig acompanyar-lo amb un muntatge d'una festa universitària a Barcelona. Ah, sí? I em feien por. Els homes...
0: Trauma. Però quants anys tenies?
1: Quants anys tenia?
2: 10, 12...
0: Vas entrar jove al mundillo, també.
1: Sí, sí.
2: No, m'acompanyava en els muntatges, moltes vegades, i clar, veia aquella gent desfassada.
1: Jo crec que ho hem amat tant...
0: Igual
1: que
0: és un trauma infantil,
3: és un trauma.
1: Sí, sí, o sigui, ho hem amat tant que no he necessitat ni no bec alcohol, quasi bé soc abstèmia. No m'agrada el món de la festa, les aglomeracions de gent i tot això, no m'agrada, però el fet de muntar-les és com... No sé, li trobo com certa màgia. I també m'agrada veure la gent disfrutar, això sí.
0: Que interessant la vostra feina. I que desconeguda, i que bé que n'hagueu vingut a parlar aquí al balcó. Joan i Zaira Senyer, la família que ha construït literalment una vida entre tanques, toros i escenaris. Moltíssimes gràcies per haver-nos ajudat a mirar els festivals des de l'altra banda d'aquesta tanca.
1: A vosaltres.
2: A vosaltres.
0: Alia Pijuan, bona tarda.
3: Bona tarda.
0: Què recollim del dia?
3: Doncs comencem amb dues notícies de fa uns minuts. Per una banda, s'ha activat l'alerta Ferrocat per un incendi a la catenària de la línia 1 del metro de Barcelona entre Clot i Glòries. S'està desallotjant l'estació de Glòries i la de Clot ha quedat tancada i el SEM ha activat 19 ambulàncies i està atenent a 120 persones, cap d'elles ferida de gravetat. I per altra banda, una trentena de dotacions terrestres dels bombers i 7 mitjans aeris treballen en un incendi a Santa Coloma de Caral, a la Conca de Barberà, que ha començat a 6:15 a la zona de la Rasa de l'Omella. El flanc esquerre crema amb intensitat i tractors llaurant estan ajudant a contenir-lo, mentre que el dret avança amb velocitat per una zona de rostolls. I seguint amb els temes del dia, avui la consellera d'Educació, Esther Niubó, ha fet declaracions al Parlament per informar sobre l'error en les proves PISA. Aquest any, Catalunya quedarà fora d'un informe internacional que es publicarà al setembre per un error estadístic. Els instituts van excloure massa alumnes, en concret el 23,2%, de fer els exàmens argumentant necessitats especials. La consellera creu que els canvis en els organismes que s'encarreguen de supervisar les proves podrien haver influït.
4: Que aquest incident no desacredita l'aposta del Departament d'Educació i Formació Professional per l'avaluació. Al contrari, demostra fins a quin punt calia reforçar i cal seguir reforçant el model d'avaluació educativa sistèmica i, en general, els controls de qualitat.
3: Niubó, però, considera que l'error de les PISA pot haver sigut també per la confusió de criteris d'altres proves com les competències bàsiques de quart de l'ESO. L'oposició ha retret a la consellera que hagi ocultat una informació que ja sabia des de fa 4 mesos.
5: Ens vol fer creure que durant mesos ningú va supervisar el procés, ningú va revisar les dades, ningú va aixecar la mà. El més greu és que hem fet el ridícul davant la comunitat internacional.
6: Que 51 centres educatius amb equips directius diferents i aplicacions diferents es van equivocar exactament igual.
7: El desastre d'aquesta vegada és exclusivament seu i entendrà que en un moment de crisi educativa fa saltar encara més les alarmes.
8: ¿Qué pretende? ¿Que le demos las gracias por ocultarlo 5 meses en lugar de 6?
3: Són diputats de Junts, Esquerra Republicana i PP i també hem conegut una altra agressió sexual a un menor d'edat que estava sent tutelat per la Generalitat en un centre de l'antiga Degaia. Els fets van passar l'estiu del 2023 quan la víctima tenia 10 anys i ara la Generalitat haurà d'indemnitzar-la, Pol Valero.
9: Els fets van tenir lloc l'agost de fa 3 anys, mentre eren en un dels lavabos d'un centre de Barcelona. Un menor de 15 anys va fer tocaments a un altre nen de 10 anys i el dia següent va tornar a abusar d'ell. Ara la Generalitat haurà de pagar 12.500 euros a la víctima i a la seva família. Cristina Serra és la seva representant, advocada penalista i responsable del projecte Maluenda Social.
10: Parlem d'un nen que havia estat separat de la seva família precisament per protegir-lo i acaba patint una agressió sexual mentre estava sota la tutela de la mateixa administració que havia assumit aquesta presumpta protecció.
9: L'advocada denuncia que els responsables del centre no van dur el menor a declarar el dia que estava citat i que la víctima no va poder explicar la seva versió al jutjat fins que el seu pare va recuperar la custòdia i li va portar.
3: Gràcies, Pol. I és un nou escàndol a la DEGA. Hi ha un organisme que depèn de la Conselleria de Drets Socials i que aquesta legislatura ha aixecat polseguera sobretot per dos casos. El d'una menor que va ser violada i explotada sexualment mentre estava sota la tutela de la DEGAIA i per les irregularitats que va demostrar la Sindicatura de Comptes en l'externalització dels serveis. I per tancar, a tribunals, la jutge ha processat els 3 agents dels Mossos que suposadament van ajudar Carles Puigdemont a arribar i marxar de Barcelona fa 2 anys en la seva visita a Llampec el dia de la investidura de Salvador Illa. La causa, abans arxivada, s'ha reobert per un recurs d'Azteoir. Aquell dia, segons l'auto, un dels policies estava de vacances, l'altre de baixa i el tercer havia demanat un permís per motius personals. La magistrada dona 10 dies als Mossos per presentar escrits d'acusació o bé per demanar que el cas s'arxivi.
0: Doncs ho seguirem. Gràcies, Elian.
3: Gràcies.
0: I a la graderia del balcó, la Núria Vilamala. Núria, com estàs?
11: Què tal, Laura? Bona tarda.
0: Bona tarda. Què tindrem avui?
11: Doncs avui estem primer pendents del Barça perquè Laura ja ha marxat cap a Birmingham a fer un estatge de pretemporada I ho ha fet amb Ter Stegen, que estem pendents que acabi de tancar la seva sessió a l'Àjax, i ens ha explicat l'Adrià Soldevila que hi ha temes burocràtics pel mig, per tant s'ha d'acabar de tancar, i també amb Frenkie de Jong, que està lesionat, però ha viatjat amb l'equip per fer la recuperació des d'allà, i ens enganxarà en directe a partir de 2:15 de la nit l'homenatge que li fan a Vilablareix a Pau Cobercí, campió del món, per tant...
0: I el seguireu, evidentment.
11: Sí, tenim allà el Santi Ovalle, per tant estarem pendents de tota l'actualitat del Barça, que no és pas poca.
0: I més enllà del futbol?
11: Doncs, Laura, divendres t'explicava que parlaríem amb la Sara Gallego.
0: Sí, l'atleta, no?
11: L'atleta, correcte, que ha estat 3-4 anys molt lesionada. Aquest cap de setmana tenia el campionat d'Espanya, doncs ha quedat campiona.
0: Què dius?
11: Laura, ha quedat campiona d'Espanya, estem molt contents.
0: Home, enhorabona, bueno, suposo que ja la felicitaràs,
11: sí,
0: no?
11: Sí, hem quedat amb ella per felicitar-la, perquè li van portar una miqueta de sort, també, no?
0: Home, clar que sí, jo crec que va ser gràcies a la graderia que la Sara va guanyar aquest campionat.
11: Amb 7 talismans.
0: Clar que sí.
11: I Laura, deixa'm dir-te que per mi la notícia del dia...
0: No és cap d'aquestes.
11: Escombro cap a casa, és que el Girona ha anunciat la renovació de Cristian Estuani.
0: Vaja, molt bé.
11: Home, l'estàvem esperant perquè, clar, va acabar contracte el 30 de juny, no estava entrenant, és a dir, ara estava sense equip... I fins avui no s'ha fet oficial i, bueno, ha estat una gran alegria.
0: I tu contentíssima, clar que sí.
11: Jo contentíssima, ja tinc el dia fet, jo.
0: Doncs molt bé. Gràcies,
11: Estuani. Obriria l'agradaria amb aquesta notícia, Laura.
0: Però no ho faràs.
11: No puc.
0: Però la diràs, l'explicaràs i ens l'ampliarem.
11: Sí, amb molta calma, sí. L'està preparant el Martí Juncà i li he dit que tranquil, que té temps.
0: D'aquesta graderia, 15 minuts estarem dedicats a Estuani i a Girona. Núria, doncs t'escoltem a Cors de Nou. Gràcies.
11: Una abraçada, Laura.
0: Núria Seró, com estàs?
12: Bé, i tu?
0: Molt bé, també, de dilluns. Un dilluns que, on la calor s'ha portat bastant millor, no? Almenys aquí a Barcelona ha fet més bon dia. Què tal a la resta de Catalunya?
12: Doncs també la calor ha estat controlada amb unes màximes entre els 30 i 35 graus. Han pujat una mica respecte al cap de setmana, perquè què tal el cap de setmana amb aquesta treva de la calor?
0: T'he dit que molt millor. Estava a un lloc on a la nit em vaig haver de posar sudadera i pantaló llarg.
12: Oh!
0: Ens vam fer una foto i vam posar quin privilegi poder patir fred avui.
12: Sí, doncs això ja s'acaba, perquè de fet dimecres entre la quarta onada de calor d'aquest estiu, perquè sí que ha marxat uns quants dies, de fet aquest cap de setmana, com bé deies, jaqueta inclús o pantalons llargs. Avui han pujat una mica les temperatures, calor moderada, demà puja una mica més i ja dimecres se tornen a activar avisos per altes temperatures, especialment a Ponent, quan arriben els 40 graus, i ho fan per quedar-se. Una jornada avui, com dèiem, bastant tranquil·la, amb alguns núvols inofensius pel prelitoral central, també de Girona. I demà serà una jornada una miqueta més càlida, amb unes màximes a la costa entre els 30-33 graus, a l'interior entre els 34-37, i tindrem en general pocs núvols. Al matí sí que podríem tindre alguns núvols baixos que duraran molt poquet, boirines entre Osona, la Selva, inclús entre l'Urgell, la Conca del Barberà. Una jornada en general molt tranquil·la, una mica més càlida, amb un índex ultraviolat molt alt, ens hem de protegir del sol. I perquè fa dimecres, temperatures, com dèiem, més altes, tornen els 40 graus per quedar-se a Ponent, i continuarem parlant de molta tranquil·litat. No serà fins divendres, quan esperem nuvolades, inclús algun ruixat al Pirineu, que puntualment pot ser fort, però en general hem de parlar d'una setmana càlida i seca. I si demà algú vol anar a la platja, la temperatura de l'aigua del mar a la Costa Brava estarà al voltant dels 25 graus, 27 tant a la costa central com també a la Costa Daurada.
0: Fantàstic, doncs molta protecció per aquesta calor que ve a partir de dimecres. Adiós.
12: Sí, demà ja ho notarem, també ho notarem amb les mínimes, ja haurà bastantes nit, la nit ja serà tropical, però especialment dimecres tornarem a suar.
0: I avui dormirem bé?
12: No tan bé com ahir, però millor que dimecres.
0: D'acord, doncs a veure, i aprofitem aquests dies que encara, aquestes hores que ens queden de menys calor.
12: Sí.
0: Gràcies, Núria.
12: Una abraçada, adéu.
0: El Lluís Colomés al control de so, ara són les 7:24 d'aquest dilluns 27 de juliol de 2026.

0: Sergi Nanue, bona tarda.
1: Hola, hola, bona tarda.
0: Ja tornes a ser aquí,
1: sí.
0: No has viatjat més. El Sergi és periodista, viatja per tot el món d'una manera, diguem-ne, diferent, a peu, en bici. La setmana passada ens explicaves, per exemple, que vas anar a cavall per Mongòlia. Quina realitat anem a descobrir avui?
1: Doncs avui us porto a un lloc molt especial del món, un lloc molt únic, que és una petita illa que es diu Socotra.
0: És que no em pot agradar més.
1: Socotra.
0: Home.
1: Ja només el nom...
0: Ja només el nom ja és... És que et crida per anar-hi.
1: Sí, absolutament, absolutament. I és una illa que es troba al Golf d'Aden.
0: Uh-huh.
1: Està en un lloc molt privilegiat perquè està molt separat de les dues zones de terra que té a la vora. Uh-huh. Per exemple, està a 250 quilòmetres de Somàlia i a 350 quilòmetres de la península aràbica del Iemen.
0: Que és perquè és del Iemen.
1: És una illa del Iemen. Tot i que és com estar en un altre lloc.
0: És que a mi m'han dit que és una illa que sembla d'un altre planeta.
1: Totalment.
0: És com si estàs a qualsevol altre lloc, sí, que no sigui la Terra.
1: És molt interessant, sí, sí, sí, sí. La sensació és aquesta. A mi m'ha passat d'estar fent una excursió per allà i de dir, això és, efectivament, d'un altre planeta o fins i tot d'una altra era. Perquè penses, aquí em pot aparèixer un dinosaure ara, no? Típica imatge de Jurassic Park. Hi ha una vegetació, hi ha un ecosistema que és completament únic al planeta. Per exemple, un 30% de les plantes que hi ha són endèmiques.
0: És a dir, només d'allà, només estan allà.
1: Només es troben a Socotra. Un 90% dels rèptils també ho són i un 95% dels caragols terrestres.
0: Jo soc de Lleida i m'encanten els caragols, sí.
1: Pues allà n'hi ha alguns que no es troben enlloc més de Socotra.
0: Són grans, imagino.
1: Sí, hi ha de tots els tamanys.
0: Mare
1: de
0: Déu.
1: I bé, per exemple, hi ha algunes plantes que són molt característiques, val? Que són una mica com l'emblema de Socotra. La més famosa de totes és l'arbre de sang de drac.
0: Sí.
1: Que és un arbre molt curiós, té la forma com d'un paraigües al revés.
0: És com rodó.
1: Exacte.
0: Té formes esfèriques.
1: Sí, sí, sí, exacte. És com un rodonet de dalt, com si fos una cúpula, i hi ha algunes persones que la descriuen també com si tingués les arrels per branques.
0: Vale.
1: No? Que és com si estigués capgirat l'arbre.
0: Uh-huh.
1: Ja només, ja us dic, passejar i veure aquests arbres és absolutament increïble. I és un lloc que té com tres paisatges molt diferenciats. D'una banda, a la zona de muntanya, que és on hi ha més humitat, més verd, i on es poden veure més aquests arbres. Després, si baixem una mica, a les zones d'altiplans, que hi ha, per exemple, moltes gorgues naturals, on pots banyar, piscines precioses. I després, la zona de costa, que també és espectacular, platges de sorra blanca, aigua turquesa...
0: Paradisíac.
1: La típica imatge. Zero persones banyant-se, la típica imatge. Sí, sí, llavors és un lloc molt, molt, molt, molt especial del món. I ja us dic, és com, efectivament, com deies, està en un altre planeta.
0: Que fort. I viu molta gent allà?
1: No hi viu masses persones. Hi viuen unes 50.000 persones que sobretot es dediquen a la ramaderia. Hi ha moltes cabres. Hi ha més cabres que
0: cabres.
1: Persones. Sí, hi ha moltes cabres. Que, de fet, curiosament, és una espècie invasora que han portat els humans i que té les seves implicacions ecològiques perquè
0: Clar.
1: Es mengen alguns dels arbres aquests tan especials abans de que creixin. I llavors, bé, és un tema aquest també, el de les cabres.
0: Les cabres de Socotra.
1: Sí, sí, sí.
0: Hi viu poca gent, però allà hi vas conèixer algú molt especial.
1: Doncs sí.
0: Qui és?
1: Doncs sí.
0: Presenta'ns ell.
1: És un dels personatges més espectaculars que he conegut en els meus viatges. Es diu Abdullah.
0: Abdullah.
1: I és probablement l'últim home cavernícola que queda a Socotra.
0: Quan dius cavernícola, vol dir cova, eh?
1: Vol dir que viu en una cova. Cavernícola sona molt malament, però vol dir un home que viu en una cova. Un home que va néixer en una cova ja fa 64 anys i que ara continua vivint en una cova.
0: Em sembla fortíssim.
1: Sí, de fet, és l'últim, o un dels últims, perquè, vaja, hi ha llocs de Socotra que encara s'han de descobrir, però bé, és un dels únics llocs, un dels únics homes que sabem que encara viu en coves, i de fet vaig tenir l'oportunitat de parlar amb ell. Sí, vaig poder parlar amb ell, i vaig fer una entrevisteta, i de fet, si voleu, us podem ensenyar un tros que explica per què decideix quedar-se a la cova.
2: بتصير اللايك لك ما برد يصير بدي نتشر وانا مجروء ابو تنتشر
1: Aquí el sentiu, no? Parla de que per ell això és un paradís. Diu, m'agrada la naturalesa, jo he crescut envoltat de naturalesa, i explica també com el seu pare, la seva dona, els seus fills, tots van acabar decidint de marxar a lo que ell diu la ciutat, però que és un poble molt petit que hi ha al costat.
0: La ciutat,
1: la ciutat. Sí, sí. I ell no, ell va decidir quedar-se. Explica també que ha tingut un munt de fills, n'ha tingut 15.
0: Déu-n'hi-do.
1: Sí, dels quals, malauradament, només queden 6 de vius.
0: Uh-huh.
1: Les condicions hospitalàries, com us podeu imaginar, Socotra, no són les mateixes que tenim a Europa. Però bé, és un home de família. De fet, explica que ell a la seva cova hi té com, com una xarxa penjant de les roques i diu que allà hi penja els seus nets.
0: És que, a veure, és que jo ara et volia preguntar com ens l'hem d'imaginar aquesta cova. Si tu entres i ja com sale separada, és com una cuina, un menjador, una habitació...
1: Molt bona pregunta, Laura, m'encanta que me la facis.
0: Home.
1: Sí, sí, sí. A veure, és una cova que és que sembla tret una pel·lícula. Només ja d'entrar, a l'entrada hi té ficada una mandíbula de balena blava.
0: Vale. Que dona la benvinguda.
1: Actua de porta.
0: Fantàstic. Vale.

0: petit lloc on prepara el foc, no? Per preparar el te, per exemple, que em va preparar, o per cuinar també allà pot cuinar-hi. I sí que una cosa que destacava és que si miraves més cap a la profunditat de la cova i veies un esquelet que semblava com de cocodril, però que ens va explicar que era d'orca.
1: D'orca. Però això és la decoració que té ella a la cova.
0: És la seva decoració.
1: Fantàstic.
0: Llavors hi té una orca, de fet porta un collar fet amb dents d'orca, i té una connexió molt estreta amb la naturalesa. De fet, una cosa molt sorprenent que va fer mentre estava allà parlant amb ell, diu, ah, un moment, queda per amb els meus amics. I fa... xiula i apareixen tot d'animals.
1: Com la Blancaneus.
0: Totalment com la Blancaneus.
1: Fortíssim.
0: Apareixen ocells, apareixen cabres, i tots apareixen allà per saludar-lo. Molt surrealista. Molt surrealista. És un home de 64 anys, com us deia, però que se'l veu molt sa. Molt sa, molt fort, té tauleta de xocolata, o sigui, té uns abdominals ben marcats, té unes dents blanques que explica que es renta només amb la sorra de la platja, i bé, heu d'entendre també que està a una llacuna espectacular, una llacuna preciosa d'aigua turquesa, i de fet, li vaig preguntar també...
1: Què menja, no?
0: Què menja, aquestes, clar. Exacte, és que... sí.
2: In the morning, I breakfast dates, so-called dates, with barbecue fish, and sometimes...
0: Aquí ens explica no, la seva dieta. Diu que menja per esmorzar uns dàtils de Socotra, que menja també peix a la brasa, i sobretot que menja marisc, musclos, vieires, ostres...
1: Home, realment menja bé.
0: Menja molt bé. I de fet, va dir, mira, us porto el meu hort, feia la broma, i em va portar la llacuna. I de cop et treia, doncs mira, això una ostra, té, menja una ostra, ara una vieira, i t'anava traient de la llacuna com si fos el seu jardí, anava traient tot de productes per menjar.
1: Que pesca ell, imagino.
0: Sí. Un home molt sorprenent, que no ha sortit pràcticament mai de l'illa, i dic pràcticament perquè, bé, és un home molt divertit, i explica les coses amb molta gràcia, i explicava l'única vegada que ha deixat l'illa.
1: Que devia ser un drama, per ell.
0: Efectivament, va ser un drama. Imagineu-vos una persona que només ha vist la cova i, com a molt, el poble del costat on viu la seva
1: ciutat.
0: Dona. Exacte, el que ell diu la ciutat. Doncs se'l van emportar a Yemen continental i a Oman. Perquè es va fer una mica conegut per xarxes socials quan la gent va descobrir aquest home.
1: El que deies l'altre dia, no? Que l'internet al final canvia
0: exacte,
1: les coses.
0: Exacte, l'internet ho canvia tot. I bé, se'l van emportar per gravar-lo, no? Per fer-li algunes entrevistes i així. I explicava que quan estava a Oman el van portar a un hotel i allà el van deixar sol i ell explicava el gran drama que va suposar per ell entendre que era un ascensor.
1: Clar.
0: El van ficar en un ascensor...
1: En una cova no hi ha ascensor,
0: exacte,
1: evidentment.
0: Exacte, el ficaven en un ascensor i l'home doncs, començava a apretar els botons i no entenia què volia dir cada botó.
1: Abdullà.
0: Es va ficar molt nerviós.
1: Normal.
0: Però a més després explicava que quan el van deixar a la seva habitació que feia molt de fred perquè tenia l'aire condicionat ficat. Una altra cosa a la que, lògicament, no estava acostumat. Llavors, ell va intentar apagar aquell dispositiu que emetia aquell aire fred i ho provava amb el mando, amb els botons, se li encenia la tele, se li apagava la tele i, al final, explica que quan va arribar el seu amic, que l'ajuda amb aquestes coses, va entrar a l'habitació i no el trobava i va buscar-lo i va veure que s'havia ficat a sota del llit.
1: Ai, pobre!
0: Per protegir-se del fred.
1: Clar.
0: Però, tot i això, explica que es va posar malalt. Val? Diu que ella a la cova mai no s'ha posat malalt, però que allà, en aquell hotel i amb l'aire condicionat, es va posar malalt.
2: 16 days I have sick, change water, cold, all my time I have my head and
0: leprosy. Explica que va estar 16 dies malalt.
1: Pobre, clar, és que va passar d'una cova a un aire condicionat que probablement estava a menys de 20 graus i...
0: Sí, i això doncs, el va afectar molt.
1: Es va curar.
0: Bueno, va tenir una anècdota també, perquè va anar al metge, li van receptar el medicament, i com que mai s'ha pres medicaments, se'ls va prendre tots de cop. En
1: Ai,
0: comptes
1: no.
0: d'esperar cada 8 hores, no va passar res, està
1: no
0: bé,
1: passar res,
0: i
1: vale.
0: Es va acabar curant.
1: Menys mal. L'has tornat a veure? Has tornat a Socotra a visitar-lo?
0: Sí, he tornat a visitar-lo, ja l'he vist dues vegades, i espero poder tornar-hi d'aquí poc una altra vegada.
1: O sigui, jo vindré amb tu, si vas, ja m'ho dius.
0: Doncs prepara't perquè hi anirem.
1: Sergi, doncs moltes gràcies per parlar-nos de l'Abdullà, que és l'últim, o dels últims, no ho sabem, homes de Socotra que viuen en una cova. Ens retrobem la setmana que ve i a veure on anem.
0: Molt bé.
1: Nosaltres ho deixem aquí, ara 2 minuts, i podreu escoltar els podcasts del balcó. Avui una secció del quadre de la Raquel i després un reportatge sobre com estan creixent els oficis de tota la vida. Fins demà.
3: Hi ha moments que val la pena repetir. A partir d'ara, el millor de la temporada amb els podcasts del balcó.

0: 7:52, aquesta és la música que en Joan Bofill ha triat per il·lustrar el quadre de la Raquel Tulleu, de la nostra ginecòloga, sexòloga, que ve els dimecres a parlar del quadre de la Raquel.
1: Efectivament, sí.
0: Aquesta música és l'Anita que canta?
1: Aquesta cançó jo crec que li sona a moltíssima gent. Anita, brasilera, fantàstica, que va treure aquesta cançó el 2017 amb J Balvin, a Colòmbia. Es diu Downtown, que no parla del centre d'una ciutat, com us podeu imaginar, sinó que parla de...
0: Le gusta bajar al...
1: A ella le gusta cuando bajo downtown. Me pide que me quede ahí envenciado. Le digo, mami, estoy interesado. Si quieres, yo me quedo para otro round.
0: Raquel Tulleu, com estàs?
2: Molt bé.
0: És bona l'elecció de
2: Mofis? És bona. És bona, i quan sàpigues el tema veuràs que és més bona encara.
0: Sí. Primer hauríem de veure el quadre. Vinga, sabré quin és? T'estic imaginant, clar, el tema...
2: Sabràs reconèixer l'època, no sé si sabràs identificar el pintor.
1: Deixa'm dir als oients que si volen veure el quadre que ara ensenyarem, al nostre canal de YouTube de Ser Catalunya poden veure-ho, i també a les nostres xarxes a X, a Balcó Cercat, estem fent el directe perquè puguin veure també el quadre.
0: I vaig a veure el quadre. Oh, aquest és moderníssim, no? És... contemporani.
2: Sí,
0: segle XX.
2: Això és segle XX, és 1967.
0: Podria ser, no ho sé...
1: Descriu-lo, Anna. Fons blanc...
0: És un fons blanc, una boca vermellíssima, que té la comissura de la boca una cigarreta, està pujant el fum, se li veuen les dents i s'intueix la llengua, recolzada també sobre el llavi inferior, un quadre molt sensual, eròtic, diria. Sí, eròtic.
2: Perquè és la boca, no?
0: I
2: al final la boca té un component molt eròtic. És pop art.
0: És pop art.
2: No és el que tothom reconeixeria, potser quan parlem de pop art, és Warhol, i clar, aquest quadre no és de Warhol.
0: No és Warhol.
2: No.
0: Com has dit, no reconeixeré, dic, no és Warhol.
2: És Tom Besselman. Aquest quadre està al MoMA i és de 1967, com dèiem.
0: Quin tamany té?
2: I Besselman... Ostres, ara em mates, Anna, ara mateix.
0: És que
2: jo l'he vist, però fa temps, i diria que és un quadre, un palet més gran de la reproducció que tenim ara aquí.
0: M'agrada moltíssim el joc dels blancs, de la cigarreta, del fum, que és més aviat grisós, del fons i de les dents.
2: Sí, perquè en realitat la paleta de colors és molt restringida, no? Hi ha vermell rosat i blanc cru, grisós, i no hi ha res més. Però això fa que realment posis molt, molt el focus en aquesta boca entreoberta, que sempre té aquest vernís com... Mira, de sexualitat, no? Una boca entreoberta.
1: 2,70 per 2,10 centímetres.
2: Doncs imagina't.
0: Home, gegant. És que he dit, també imaginava gran, perquè l'efecte és com que se't vol engolir.
2: Mm. N'hi ha més d'un. Aquest és la boca número 12, si no recordo malament, i n'hi ha més, eh?
0: I sobre l'autor?
2: I sobre l'autor, doncs, Tom Besselman és un dels màxims exponents del pop art. Sabem que és aquesta corrent de partir de mitjans... Bueno, sí, més o menys mitjans del segle passat, que una miqueta posa en dibuix i en collage i en gravats aquesta cultura del consumisme, no? I comencen a produir moltes vegades art en sèrie que abans no s'havia fet. A vegades s'ha qualificat com d'un art una miqueta naïf, no? Com si darrere d'aquest tipus de moviment no hi hagués un coneixement de les tècniques pictòriques clàssiques, però no és així en absolut. I a mi en concret Besselman m'agrada molt. Ell té moltes pintures en les que posa en aquesta en concret posa el focus en la boca, en els llavis, però en té moltes en les que posa el focus en un mugró, en el món de Venus. Uh-huh. És a dir, que els colors són diferents justament en aquesta zona, sempre amb aquest tipus de dibuix una mica que recorda el còmic, eh? No és una pintura realista. Sí. Mai tens la sensació de que estàs veient un retrat com a tal, però sí, amb aquest punt com molt eròtic, no? Ell, com us dic,
0: molt
2: es fixava
0: eròtic,
2: molt...
0: Sí.
2: Es fixava molt, doncs, en boca, en mugrons...
0: Entre la música que ha posat en Joan, no? Te gusta bajar al downtown. I aquesta boca, intueixo que parlarem de sexe oral.
2: Correcte, aquest és el tema, sexe oral. Una miqueta també motivat perquè vaig veure en els comentaris de la setmana passada que algú deia, massa explícit el que parleu. I jo pensava, home, és que parlem de sexe.
1: Home,
0: qui deia massa explícit?
2: No, m'he de fixar amb qui eres, igual.
0: I
2: al final qualsevol comentari és benvingut.
0: I tant que sí.
2: Correcte, sempre que sigui amb respecte a tot és benvingut. Però hi havia una persona que deia, ostres, és massa explícit, no, el que comenteu.
0: I has dit, vols caldo, dues tasses?
2: No, he pensat, ostres, però si realment vaig començar a donar voltes i dic, mai em fet una secció de sexe anal o de sexe oral? I vaig dir, home, no comencem tampoc per lo més dur, però sexe oral ja toca. Així que per això us he portat
1: també,
2: amb Selman.
1: De què volen que vagi la secció de sexe? Doncs de pràctiques sexuals, no?
2: Correcte.
1: També?
0: Com de problemàtic és el sexe oral en el món de les parelles?
2: És problemàtic.
0: Ho és?
2: Sí, moltes... Sempre tenint en compte el que us he dit moltes vegades, jo estic esbiaixada. Les persones que tenen una vida sexual que els hi va fantàsticament, a mi no em venen a veure. Per tant, la meva perspectiva...
0: I el sexe oral és una pràctica totalment...
2: Totalment normalitzada, però jo tinc una perspectiva esbiaixada, perquè em venen a veure persones que tenen dificultats, òbviament. Però sí, és una pràctica que moltes vegades genera friccions per moltes qüestions. Una, pel de sempre, perquè no en parlem prou. I, per tant, no expliquem què m'agrada, què no m'agrada, això que em fas em funciona, això no em funciona. Dues, perquè tenim un pensament molt màgic en referència al sexe oral, i això crec que hi ajuda fins i tot aquest món tan digital i d'influencers en el que vivim, en el que hi ha cursos fins i tot per aprendre a fer un cunilingus, aprendre a fer una bona fel·lació, com si hi hagués una fórmula.
0: Vull dir, estem parlant de sexe oral amb la Raquel Tulleuda. Ha portat un quadre pop art amb una boca sensual, eròtica, que ens porta, que és perfecte pel tema. Ara deies, jo et preguntava si com de problemàtic era el sexe oral per les parelles, em deies que ho és. I deies, per la manca de comunicació, i has parlat de fórmules.
2: Sí, perquè tendim a pensar que hi ha una fórmula per fer-ho correctament, com si hi hagués una manera de donar sexe oral i una manera de rebre'l. I això és totalment una variabilitat interpersonal bestial.
0: No hi ha una fórmula.
2: No hi ha una fórmula, hi ha el que li funciona a cada persona. I...
1: És que a més, jo crec que és de les pràctiques a les quals ha estat tenir més comunicació. No? Perquè pot ser hi ha moltes variants i cada persona és un món i li agrada d'una manera o una altra.
2: I és important que ho comuniquem i que tinguem la capacitat, com sempre, de saber què és el que ens agrada a nosaltres mateixos, que sovint no està identificat. I molt important la relació a nivell d'erotisme que tenim amb la nostra pròpia boca. Això moltes vegades s'ha perdut, és a dir... Els petons i què faig amb la boca? No només com m'agrada que a mi em practiquin sexe oral, sinó a mi, amb la boca, què és el que m'agrada fer? És a dir, la comunicació és bidireccional. A mi m'agrada que em facis això, però quan jo practico sexe oral a tu, aquesta part m'agrada, aquesta no m'agrada tant. Pensem que el sexe oral, jo diria que de totes les pràctiques, és potser a nivell sensorial la més completa. Perquè estàs veient... pràcticament a nivell microscòpic, a nivell olfacte i a nivell gust, estàs tenint estímuls, òbviament a nivell tàctil, amb la llengua, amb els llavis, i per tant, clar, entren tots... Aquí hi ha diguéssim, un còctel de sentits que és important que identifiquem cada petita cosa i que la puguem modificar o que la puguem adaptar allò que realment ens funciona.
1: El que la practica a la seva parella sempre ho fa per pensant en l'altra parella. Ho dic perquè sempre hi ha aquella cosa que al final diu molt de la parella que tens, si et vol fer sexe oral, si està disposat, no?
2: Clar, hi ha dues maneres diferents de practicar sexe oral, que de fet això ho podríem aplicar a qualsevol dinàmica compartida a nivell de sexe. Una cosa és que jo t'estic fent una pràctica, perquè el fet de fer-la a mi m'excita molt i per tant d'alguna manera el focus el tinc posat en la meva pròpia excitació.
0: Que això no és el més comú.
2: Això,
0: honestament,
1: és comú, sí, no?
0: Sí?
2: És comú. El que passa que habitualment quan succeeix això no hi ha un encaix tan bo, perquè clar, si t'estic practicant sexe oral però estic molt pendent de la teva resposta, de com tu mous el cos, de com respires, amb els teus moviments pèlvics, què m'estàs indicant, de si intentes canviar cap a alguna altra postura o directament m'agafes el cap, em condueixes d'alguna manera, clar, jo m'adaptaré molt més a les teves necessitats. Pot ser que aquí hagi de perdre una miqueta el focus en la meva pròpia excitació. I aquí podríem entrar en la dificultat de donar i rebre al mateix temps, no? Clar, òptim, home, òptim, és que estem centrats en l'altre. Si som capaços de centrar-nos en l'altre, i a la vegada excitar-nos molt, fantàstic. Però si no, és fàcil que aquesta pràctica, que ha de ser molt plaent pel que la rep, no ho sigui tant perquè no ens estem adaptant a les necessitats de l'altre.
0: Clar, dèiem problemàtica. Jo preguntava ara amb la publicitat. Generacionalment ha canviat això?
2: Ha canviat generacionalment. Les generacions més de la teva edat o de la meva, Anna, percebíem el sexe oral com una pràctica molt íntima i habitualment no era allò que es feia la primera vegada que tenies relacions sexuals amb algú. És a dir, era una pràctica que es feia més endavant quan el nivell de confiança, si tu vols, o de comoditat o de manca de vergonya estava una miqueta més superat, no? En Joan deia abans durant la pausa. Era com la pràctica més guarra del repertori, no? Una miqueta era això.
0: Clar.
2: I en canvi això per generacions més antigues moltes vegades directament ja, no hi havia sexe oral.
0: No hi havia sexe oral.
1: Clar, perquè al final aquesta és una pràctica que l'objectiu simplement és el plaer.
2: Clar, correcte. No, no hi ha un objectiu reproductiu. Clar. Correcte. Mm. Aleshores, tots aquells esperem que cada vegada hi hagi menys gent amb aquest perfil, no? Que tenien una sexualitat molt basada únicament en la reproducció, òbviament el sexe oral allà no hi tenia cabuda. Però les generacions més joves han desmitificat molt el sexe oral i és una pràctica que es fa moltes vegades abans del sexe coital i fins i tot et diria que té un punt a vegades d'obligatorietat.
0: Pel porno?
2: Pel porno, clar, el porno ens condiciona sempre molt i al final el porno té un efecte tan potent que encara que tu no en consumeixis de forma directa, si tota la societat que tu t'envoltes, si els teus iguals canvien de mindset, canvien la seva manera de construir els paràmetres de normalitat en sexualitat, això t'acaba impactant igual.
1: I no també es sol associar molt a la submissió, tant en el cas d'homes, però especialment en les dones, que es vincula molt a ser submisa o ser submís.
2: Sí, s'hi vincula perquè això està molt relacionat amb el cinema, també, i una altra vegada amb tot allò que hem vist a nivell audiovisual. Sí, perquè hi ha com una cosa d'obligatorietat, a vegades. És veritat que, igual que existeix un gap orgàsmic, que n'hem parlat alguna vegada, no? en el sexe heterosexual, també hi ha un gap en el sexe oral. És a dir, les dones amb parella heterosexual, parella estable o no,
0: sí.
2: Però quan hi ha relacions heterosexuals, les dones practiquem molt més sexe oral que no pas el sexe oral que rebem.
0: Això és així.
2: Això és així. Això és així, clarament constatat amb les... Clar, al final són enquestes, no?
0: Això per què?
2: Perquè probablement es percep com a més fàcil, per una banda. Tenim tots un coneixement més bo de l'anatomia masculina que no pas de la femenina. Perquè els homes estan més legitimats pel plaer, no només pel plaer sexual, sinó pel plaer en general. Perquè a nivell de rol de gènere, com deia en Joan, hi ha una cosa com submisa, no?, de la dona, com una obligatorietat a vegades, o una creença de que ens correspon el rol de fer feliç o de gratificar a l'altre. Però també en les generacions més joves, com et deia, per una manca d'habilitats. No conec l'anatomia, no conec exactament què és el que li agrada a l'altre. Quan ho practico en un format sovint molt basat en allò que he vist a la pornografia, que a moltíssimes dones no els hi funciona, és molt directe, molt centrat en el gland del clítoris, molt abrupte, fins i tot agressiu a vegades. I això a moltes dones no els hi funciona. Per tant, la dona acaba dient sovint no, és que a mi el sexe oral no m'agrada. Per no dir un, és que la manera com ho estem fent a mi no em funciona.
0: Quan l'ideal seria explicar-ho bé.
2: Primer ho has d'identificar,
0: Ves per aquí, ves per allà.
2: Sí, correcte.
0: Fes això, fes l'altre, no?
2: Provem. S'ha de prendre com un joc. És a dir, el sexe oral amb una parella nova és un escenari diferent. I hauríem de ser una miqueta juganers en aquest sentit, no? Provar postures, ser capaços de dir, m'està fent mal el coll. Clar, el sexe oral a vegades cansa. I el que hem de fer és trobar una postura que sigui més còmoda.
1: Per les dones pot arribar fins i tot a ser més fàcil arribar a l'orgasme amb sexe oral que amb penetració?
2: Amb penetració. Hi ha moltes dones, les que tenen una parella, no?, les que coneixen molt bé el seu cos, que els hi practica sexe oral de la manera que els hi funciona, que arriben amb més facilitat a l'orgasme, que no pas amb penetració. Recordem que l'òrgan principal a nivell genital és el clítoris. No són les parets vaginals.
0: Quines preguntes rares t'han fet a la consulta sobre el sexe oral, que te n'han fet segur? Des de si s'ha d'utilitzar el preservatiu, des de la higiene, des de si s'han d'empassar el semen o no, per exemple.
2: Sí, aquesta és una pregunta, per exemple, que es fa, no? És normal que la meva parella em demani que jo m'empassi el semen? Home, doncs normal des d'un punt de vista, diguéssim, estadístic, no ho sé, no tinc la resposta. és legítima la pregunta, però també és legítim dir, doncs, a mi no em ve de gust, no? I, òbviament, no hem de fer coses que a nosaltres ens generen certa aversió pel plaer de l'altre, no? Una pregunta, per exemple, que apareix sovint és què passa amb el 69, què passa amb el sexe oral simultani,
0: clar,
2: no?
0: Abans deies les postures, exacte, i que els dos no ho deixin alhora.
1: No estàs per res, no? Massa
2: de el 69
1: tot, massa...
2: és una pràctica controvertida, perquè clar, realment hi ha d'haver molt bona entesa entre les dues persones, han de saber molt bé quina és la postura que els hi funciona perquè cap dels dos es cansi en excés.
0: No sé si l'hem d'explicar, no cal, no?
2: No, home, tothom sap què és el 69.
0: Que sé.
2: Però realment no és una pràctica senzilla, és una cosa que tothom coneix.
0: Estem parlant
2: que sembla...
0: generacionalment, igual que...
2: No, tothom no, sap que és el 69. Sí. Que està molt... Aparentment
1: fer-ho,
2: està
1: fer-ho
2: molt...
1: Fer-ho l'hora. Ja
2: fer-ho a l'hora.
0: Sí, capicuar-se.
1: Sí.
2: Però el que dèiem abans, no? Ser capaç de donar i concentrar-te en donar d'una manera adequada, que li clar, funcioni a l'altre. Mm. I a la vegada està prou desinhibit i prou relaxat com per percebre el plaer, no és una tasca tan i tan fàcil, no? Mm. És com allò a vegades de coordinar amb una mà gratar-se el pit i amb l'altra fer, no sé, fer palmes, que costa una miqueta, sí, no? Concentrar-se en dues coses a la vegada, doncs és una miqueta
0: bona
2: així.
0: Bona imatge.
1: I alhora també posar un valor potser que... És a dir, sempre, moltes vegades es sol associar a ser una pràctica que ha de portar-nos a la penetració i moltes vegades no, pot ser una pràctica en si igual de satisfactòria.
2: Sí, està molt bé això que diu Joan. Nosaltres preguntem sempre als sexòlegs, quan li preguntem a la gent quantes relacions sexuals tens o quan és l'última vegada que n'has tingut, en fi, la pregunta que correspongui, habitualment ens responen sempre les pràctiques penetratives.
1: Clar.
2: Com si la masturbació, el sexe oral... les carícies i els petons no fossin una pràctica sexual, no? Com si hi hagués la pràctica sexual top, que és aquella que acaba en penetració, i tot l'altre fossin una miqueta fos l'avantsala, no? I realment està molt bé donar-li al sexe oral un valor contundent i absolut com a pràctica sexual, perquè és així.
0: Això sempre ho dius, Raquel, sí, és que ho hem reivindicat aquí.
2: Sí.
0: No?
2: Hem de canviar...
0: Hi ha molt més enllà de...
2: Hem de canviar els paràmetres en aquest sentit.
0: Tema del preservatiu i malalties, que és que haurem de dedicar un altre dia, no?, sexe oral.
2: Preservatiu i malalties, òbviament, hi ha una penetració, especialment en el cas d'una dona que practica una fel·lació o un home que practica una fel·lació. En el cas del cunilingus no és tan penetratiu, però tot i així pot haver transmissió, perquè hi poden haver petites ferides, petites llaguetes. Protecció màxima, home, utilitzar preservatiu. En el cas dels homes, un preservatiu masculí, en el cas de les dones, doncs aquestes làmines que tenim de làtex, no? Són pràctiques que tenen tant risc d'infecció com les pràctiques penetratives a nivell vaginal o anal? No. I, de fet, si no hi ha cap lesió visible, és poc probable que hi hagi, no, que hi hagi transmissió de malalties. Ara, impossible, no ho és.
1: I bàsicament per anatomia, no? Perquè sempre es diu que les parets de la boca són molt més gruixudes i, per tant, físicament és més difícil que
2: és
1: hi hagi ferides
2: difícil,
1: que es puguin contagiar.
2: I en el cas d'un penis, estem parlant de pell, el penis no té mucoses, i en el cas de practicar sexe oral a una vulva, realment el que és una mucosa estrictament és la vagina. A nivell vulvar trobem dos tipus d'epiteli diferents, llavis externs i interns, però no hi ha una mucosa com a tal. Molt important, la boca no ens l'hem de rentar immediatament després, perquè en cas de que s'hagi produït una petita contaminació, sí, si ens rentem les dents immediatament després de practicar sexe oral,
0: sí,
2: és justament quan podem augmentar la possibilitat de que aquest germen penetri, no? Per tant, en tot cas, fer un col·lutori de qualsevol cosa d'aquestes que neteja, no? Un col·lutori amb una miqueta de clorexidina, per no dir marques, però rentar-nos la boca mitja horeta després, no de manera immediata.
0: Raquel Tulleuda, interessantíssim el tema. I tornarem, no?
2: Ens veiem d'aquí 15 dies.
0: Ens veiem d'aquí 15 dies. Acabem aquí, que tenim Barça amb carrusel i el Kit i Jugues ja sonant a Ser Catalunya. No se t'acaben els temes, Raquel.
2: És que la sexualitat no s'acaba mai, és infinit.
0: Tants temes de sexe com quadres.
2: Exacte. És infinit.
0: Una abraçada.
2: Adéu.
0: Fins ara.
3: A Ser Catalunya, al balcó, Laura Polo Dalfó. Anar de festival, llegir un llibre amb tota la calma, recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant... L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
4: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya.
5: Las zapatillas deportivas a Butarda patrocinan a la Selección Nacional de Salto Lateral. Porque a Butarda son zapatillas de ganador. ¿Y en qué le convierte a usted eso si no lleva unas a Butarda? Exacto, en un perdedor, un miserable, un desecho social, una piltrafa humana. Así que cómpreselas ya y deje de dar pena.
6: La publicidad no necesita llegar a esto para ser eficaz. Basta con que salga en la radio, porque en la radio más del 83% de los oyentes se quedan en la emisora cuando llega la publicidad. Por eso es más eficaz para tu marca. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
3: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
7: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Anna Gabriel, David Trueba, la Sílvia Abril, el president Montilla, Enric Auqué, el Joan Pera. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
8: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
9: Com es crea un univers artístic? Deixa't sorprendre a Joan Miró Cercles. Una exposició essencial per comprendre Joan Miró a través de grans obres clau en un diàleg amb la llum, l'arquitectura de Sert i el recent inaugurat Jardí del Xiprés. T'esperem aquest estiu a la Fundació Joan Miró.
10: Con Línea Directa el éxito está asegurado y suena tal que así.
11: ¡Valorado!
10: Claro, porque nuestro seguro de coche es uno de los mejor valorados en España.
11: 100% asegurado.
10: Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
12: Descubre el nuevo Filbit repelente de insectos con 12 horas de protección. Filbit y los mosquitos salen pitando. Filbit. Utilice este producto de forma segura y lea las instrucciones.
13: Encara que de vegades no ho sembli, aquest programa es diu La Treva.
14: Ah, sí?
15: Sí.
14: És que no la conec, la pel·lícula. Ara he quedat fatal, però...
16: Bueno, no, tu sempre quedes fatal tota la setmana. Sí, que no sé.
14: El cinema no és el meu. Per això tenim aquí perquè ens il·lustri. Sí, sí.
13: Si gaudeixes cada migdia amb els continguts de La Treva, recupera'ls quan vulguis. Busca La Treva a sercatalunya.cat, a les xarxes socials de la ràdio i a les principals plataformes d'àudio.
3: Anar de festival... Llegir un llibre amb tota la calma. Recuperar aquella sèrie de la qual t'han parlat tant. L'estiu és també temps de Tot és comèdia.
4: Com la resta de l'any, us esperem els caps de setmana d'aquest estiu per servir-vos el menú cultural més refrescant.
3: Tot és comèdia, amb Clàudia Arcarons. Dissabtes i diumenges a partir de la una a la cadena Ser i Ser Catalunya.
8: Ser Catalunya, Barcelona.
0: Ara aquí a les freqüències de Ser Catalunya comença Hora 25. Si voleu seguir escoltant el balcó, ho feu a través de les freqüències de la Ser de tota la vida.
1: Sí, per exemple, si el cotxe veieu ara mateix a la pantalla Sercat, heu de canviar les que posen Ser, per exemple, a Barcelona 96.9, Girona 98.5 o a Lleida 93.4, i heu de fer també el mateix a l'aplicació de la cadena Ser si ho esteu fent per internet.
8: El balcó.
3: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
7: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
8: Llapis de memòria, vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
3: Hi ha un lloc on hi caben tots els esports, totes les aficions i totes les opinions. Quan acaba la jornada, posa't al dia de l'actualitat esportiva amb la graderia del balcó. Cada vespre, de dilluns a divendres, a partir de 8:45, a la SER i SER Catalunya.
8: És estiu. Cadena Ser i Ser Catalunya. Referents amb tu.

0: passa un minutet de 9:15 del vespre. Entrem ja en matèria, que avui el dilluns, déu-n'hi-do, està sent intens. Santi Ovalle, què tal? Bona tarda.
1: Hola, Núria, bona tarda.
0: Estàs a Vilablareix perquè ara mateix, Santi, comença un acte d'homenatge a Pau Cubarsí, campió del món amb la selecció espanyola.
1: Al poble dels seus avis, de la seva infància, per aquí està la família, més de 300 persones a la plaça del Perelló, és la plaça de l'Ajuntament d'aquest poble de la comarca de Girona, que avui doncs li ret homenatge a Pau Cubarsí, fill del poble. El faran soci d'una penya blaugrana, també doncs li faran un homenatge del club on va començar a jugar, el Vilablareix, i més que merescut aquest homenatge al millor futbolista jove de la Copa del Món, que va fer les seves primeres patades a la pilota i els seus primers jocs com a nen, com a infant, en aquest poble que avui li ret homenatge.
0: I Santi, una curiositat, perquè clar, tot el dia parlem de Cubarsí i de l'Estanyol, però per què l'homenatge li fan a Vilablareix? Explica'ns això.
1: És el poble de on passava la infància amb els seus avis. Aquí està la seva àvia, l'acabo de veure, la seva família, els seus pares, que estan lògicament amagats aquí en l'Ajuntament, i preparats per sortir aquest acte d'aquí uns minuts, Pau Cubarsí, per veure com li ret homenatge. Va ser on va començar a jugar a futbol, al Vilablareix, i aquí va passar gran part de la seva infància, sobretot els estius, Pau Cubarsí, i aquí és on l'homenatgen.
0: Doncs un dia molt especial per Pau Cubarsí, amb un homenatge més que merescut pel jove de l'Estanyol, avui homenatjat a Vilablareix, al poble on ha crescut. I Santi, aprofito que estàs avui aquí a la graderia del balcó per fer un repàs ràpid del mercat en clau Barça. De seguida t'allibero perquè puguis seguir l'acte, però bueno, el Barça al mercat, que té unes quantes carpetes obertes, la principal, la de Julián Álvarez, que Santi, s'ha de veure com acaba tot el colabrot de l'estiu, eh?
1: Sí, el Barça confia en que pugui haver-hi més capítols i que no es doni per tancat com fa l'Atlético de Madrid. És una negociació que porta en altes instàncies la porta amb Gilmarín, i les converses que hi haurà seran aquestes, perquè els directors esportius no es parlen, Deco i Mateu Alemany, i molt hauria de canviar la pel·lícula perquè pugui mantenir una negociació per un futbolista. I el que transmet des del Barça és que tampoc cal obsessionar-se amb un nou, que Julián encaixa molt i que seguiran intentant-ho, i que si no, doncs que no hi ha tants nous de nivell que encaixin els paràmetres i econòmics del Barça, i que no cal obsessionar-se amb aquesta posició.
0: Doncs veurem com acaba, eh? Tot el tema del nou del Barça, primer amb el nom de Julián, i al final, si no es pot tancar, doncs a veure si el Barça aposta o no per alguna alternativa. I un altre nom propi, Santi, del que hem parlat també avui al Que t'hi jugues i que ha viatjat a l'estaix, ara connectarem de seguida amb el Nil, és el de Ter Stegen, que clar, de moment ha viatjat perquè s'ha d'acabar de tancar la seva sessió a l'Ajax, que avui hem explicat també, Santi, quins són exactament aquests problemes burocràtics que fan que no es pugui acabar de tancar.
1: Bàsicament un tema de fiscalitat, que és més car viure i jugar a nivell impositiu a Amsterdam, un 4,5% més, i Ter Stegen vol que ho assumeixi el club perquè no vol perdre diners, i el club doncs no vol assumir la fiscalitat del futbolista, i en això estan, en aquest estirar i arronsa, i esperen que els propers dies pugui haver-hi una solució al respecte, pugui fer les maletes i se'n vagi a l'equip de Mitchell.
0: De moment ha viatjat, com a mínim perquè aquests dies pugui continuar treballant amb l'equip mentre no s'acaba de tancar aquesta sessió amb l'Ajax, que això sí, Santi, entenc que no perilla.
1: Esperem que no perilli. Jo he vist moltes coses al món del futbol, però això s'hauria d'acabar tancant i s'hauria d'acabar fent, perquè Mitchell vol a Ter Stegen a l'Ajax i el Barça vol que marxi allà i està disposat a assumir una gran part de la fitxa perquè enviar-lo allà a Amsterdam a jugar.
0: I Santi, ja t'allibero, l'últim en clau Barça és sobre Frenkie de Jong, que també ha viatjat a aquest estatge de pretemporada, i ho hem anat explicant aquests dies. De moment està fent un tractament conservador, i si funciona, Santi, el que calcula el seu entorn és unes 8 setmanes de baixa, no?
1: Sí, 3-6-8 és un tractament centrifugant, se li diu, són unes injeccions riques en plaquetes, i es fan 3 injeccions, i a partir d'aquí

0: aquí, doncs el que vol és enfortir el tendó. Si això funciona, són 6-8 setmanes baixa. Això ho admet l'entorn de De Jong. Si no funciona, són 4 mesos i haurà de passar per quiròfan. Esperem que funcioni. De Jong també ho espera, que acabi funcionant. Creu que és una opció bastant, amb bastantes opcions de prosperar aquest sistema que ha seguit, i espera que en 8 setmanes pugui estar a disposició de Hansi Flick.
1: Doncs esperem que funcioni bé aquest tractament conservador, perquè seran bones notícies per Frenkie de Jong i, evidentment, també pel Barça. Santi, moltíssimes gràcies, i qualsevol novetat des de Vilablareix, tens les línies obertes aquí a la graderia.
0: Sí. Escoltar Pau Covarsí d'aquí al final de la graderia, us demano pas.
1: Ens ha fet patir aquesta connexió des de Vilablareix, però ja heu escoltat que qualsevol novetat el Santi ens demanarà pas, i el qui ha arribat a Birmingham, i esperem que ho hagi fet amb més bona cobertura, és el Barça, per fer l'estatge de pretemporada. S'hi estarà uns quants dies l'equip de Hansi Flick, i allà, evidentment, també hi tenim un enviat especial de la cadena SER. Com ha anat aquest primer dia a Anglaterra? Nil Solà, bona tarda.
2: Què tal, Núria? Molt bona tarda. Doncs el Barça, que acaba de completar la seva primera sessió d'entrenament aquí a St. George's Park, ben a prop de Birmingham, entre Birmingham i Derby, on l'equip de Hansi Flick s'estarà fins al pròxim dilluns. Un estatge de Flick amb les novetats de Ter Stegen i també amb els presents lesionats De Jong i Fermín, que serà atapeït i amb bastanta feina. Avui només una sessió, l'equip ha viatjat al matí, dimarts doble sessió, dimecres doble sessió, també ho farà dijous, divendres primer partit, entrenament d'activació al matí, partit contra el Birmingham de la Championship, dissabte, diumenge entrenaments, i dilluns un partit per acabar aquest estatge a les 5 de la tarda a St. George's Park, precisament contra el Preston, equip també de la Championship, precisament a St. George's Park. El Barça coincidirà amb el València. En dues etapes anteriors ja havia estat el conjunt blaugrana en aquest escenari, no li havia anat gens malament, les dues vegades amb Luis Enrique, i les dues vegades va acabar la temporada guanyant títols importants.
1: Moltes gràcies, Nil, ens espera una setmana intensa a Birmingham, que viurem amb tu de primera mà. Ara aquí a la graderia fem una petita pausa i parlem de més temes, que ve carregat avui el dia.
3: La graderia del balcó.
4: La buena comunicación tiene alas. Por eso, cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión, y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
5: Meter la maleta, la tuya, la suya, la de tus hijos, sombrillas, toallas, abanico y crema de sol. ¿Has cogido el bañador? Has cogido bañador. Rotonda, salida, atasco, 20 kilómetros, 90, 200, que si tengo hambre, que si tengo sed. ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? ¿Cuánto falta? Una estación de servicio Repsol. Uf, qué bueno es parar. Sobre todo cuando tienes buen café, tus chocolatinas favoritas, irresistibles bocadillos de jamón y los mejores servicios en carretera. Se hace camino al parar. Repsol.
6: I tu aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya.
7: Només penso en tu.
6: Referents amb tu.

0: Asier Chávez, què tal? Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda, Núria.
0: Déu-n'hi-do, l'estiu del Barça de bàsquet.
1: Sí, sí,
0: avui toca parlar de sortides, perquè ja fa dies que avisàvem que era molt difícil que Toko Shengelia continués vestint la samarreta blaugrana, i efectivament Asier farà les maletes per anar cap a Dubai.
1: Doncs sí, la decisió ja està presa i ha estat comunicada al club. El jugador georgià executarà la seva clàusula de sortida, pagarà els prop de 900.000 euros que l'alliberen del contracte que el vincula amb el Barça fins al 2028 i posarà així punt i final a la seva etapa blaugrana després d'una única temporada. Una decisió que respon sobretot a motius esportius. El jugador considera que el Dubai està construint un projecte amb capacitat per competir immediatament per arribar a la Final Four de l'Eurolliga, que al final continua sent el seu gran objectiu amb gairebé 35 anys i que el Barça estaria molt lluny d'aconseguir-ho. Les condicions econòmiques també són millors, això és cert, però aquest no és el punt principal que explica la seva sortida, perquè en la decisió ha estat especialment important la presència de Xavi Pascual. Shengelia i l'entrenador català van construir una relació molt estreta durant aquest últim any al Palau Blaugrana i ara es retrobaran en un Dubai que està reforçant la plantilla per fer un salt endavant a Europa.
0: Shengelia era un jugador clau pel Barça, de fet el Barça volia que Shengelia continués al club blaugrana. Clar, buscar el substitut és clau. El Barça el té clar o no?
1: No exactament. Aviam, posem en situació. El Barça ha fet oficial avui el fitxatge de Tosané Bouman, però el club defensa que la seva incorporació ja estava prevista i que era independent de la decisió de Shengelia. Per tant, no arriba automàticament com el substitut de Toko. Bouman és un jugador físic i polivalent, capaç de jugar tant de 3 com de 4, tot i que és més 4 que 3. La sortida del georgià podria provocar el fitxatge d'un altre 4, això és cert, però el club no considera que sigui imprescindible. Bouman, internacional britànic de 25 anys, fa 2,03 metres i signa per dues temporades fins al 2028. Arriba després de proclamar-se campió de la G-League amb els Greensboro Swarm i de ser escollit millor jugador de les finals. A més, acumula una cinquantena de partits a l'NBA entre Memphis, Detroit, Brooklyn i Nova York. I, en canvi, el que sí que considera el Barça és que fa falta obligatòriament incorporar un 5 diferencial que completi el joc interior, juntament amb Nebo i amb Molek Balcerowski, que també han arribat en aquest mercat. Amb l'arribada d'aquest pivot, el Barça disposaria d'una plantilla de 14 jugadors, més un 15è, que seria Mohamed Dabone. Perquè sí que és cert que no formarà part de la plantilla del primer equip, però el club vol començar a posar-lo en dinàmica. El pla és que el jove interior de 14 anys, recordem, és del 2011, participi progressivament en alguns entrenaments i que pugui tenir minuts puntuals de competició. Ara bé, el Barça el vol protegir el seu procés de creixement. Dabone no formarà part de la plantilla del primer equip, com deien, ni tindrà un rol clar en la rotació, i sobretot la intenció és que no hagi d'assumir minuts de responsabilitat o de màxima pressió abans d'hora.
0: Quants fitxatges són? 8? 9?
1: 9.
0: 9.
1: 9, 9 ja.
0: I encara en falten uns quants.
1: I encara en falta almenys un.
0: Doncs tindrem un estiu mogut, l'estem tenint i el continuarem tenint. Asier Chávez, moltes gràcies.
1: Moltes gràcies, Núria.
0: Una petita pausa i ens espera protagonista.
2: La graderia del balcó.
3: Hola, esto te interesa.
4: Línea Directa ha conseguido lo nunca visto en los seguros de hogar. Si tienes el seguro de hogar vinculado a tu hipoteca y lo traes a Línea Directa, pagas un 40% menos garantizado y con las mismas coberturas.
3: ¿Y lo del sorteo?
4: Es verdad. Solo por calcular el precio de tu seguro entrarás en el sorteo de un año de hipoteca gratis. Llama o entra en lineadirecta.com.
5: Consigue tu alarma llamando a Movistar Prosegur Alarmas al 900-351-351. Con instalación gratis y cámara gratis. Y así en la cabeza, en vez de tener lo de los ocupas, tienes esto. Movistar Prosegur Alarmas.
4: Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
6: Valorado.
4: Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
7: Y tú,
8: em fas anar. Aquest estiu, Cadena Ser i Ser Catalunya.
9: Només penso en tu.
8: Referents amb tu.

0: aquí a la graderia del balcó hem de felicitar a una persona que divendres, en aquest mateix programa, ens deia això.
1: Per mi l'objectiu principal és tornar a estar allà dalt, quedar campiona d'Espanya i recuperar el títol, que bueno, tinc 5, crec, però clar, els últims 4 anys no l'he pogut aconseguir, amb la qual cosa doncs, tornar a ser al podi a lo més alt doncs, seria com l'objectiu principal.
0: És la Sara Gallego, l'atleta catalana, que un dia després, dissabte, es va proclamar campiona d'Espanya de 400 metres valles per 6a vegada i després de 3 anys, gairebé 4, molt complicats per culpa de les lesions. I avui, evidentment, a la graderia del balcó la volem felicitar. Sara Gallego, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda, moltíssimes gràcies.
0: I enhorabona, deus estar contenta, no?
1: Sí, la veritat que ara estic com en un núvol super, super feliç. Després d'haver tornat doncs, a aconseguir aquest títol i doncs, a més encara millor perquè ho vaig poder fer doncs, envoltada dels meus, que la van anar a la meva família a veure, amb la meva germana, els meus amics i la veritat que molt contenta.
0: Ens explicaves divendres tot el que has hagut de viure aquests 3 anys, gairebé 4 de lesions. Què és el primer que vas pensar, Sara, quan vas creuar la meta i sabies que eres campiona d'Espanya?
1: El primer, per suposat, com que vaig pensar, jope, que en plan, m'agraeixo el no haver tirat mai la tovallola i l'haver seguit perquè em mereix, o sigui, només per avui em mereix la pena tot el que he passat. I després, pues, també per suposat, doncs, agrair a tota la gent que m'havia acompanyat en aquell moment, que no han sigut moments fàcils i doncs, a dia d'avui, si estava allà, era també per ells.
0: Imagino, Sara, que durant aquests anys de lesions tan complicats, això que vas viure aquest cap de setmana també t'ho havies imaginat moltes vegades, no?
1: Moltíssimes, o sigui, de veritat que sobretot l'últim any, que ja com començava a poc a estar millor, m'havia visualitzat tantes vegades creuant meta primera i deia, o sigui, és que tinc tantes ganes que torni a passar això. I jo crec que també moltes vegades és un motor que tenim de, com que t'ho imagines tant al teu cap, visualitzes tant, doncs fas tot el que està a la teva mà per aconseguir-ho. I jo crec que això em va ajudar molt a que fos realitat després.
0: I es diu ràpid, però ja són 6 títols de campiona d'Espanya, Sara.
1: Sí, això és veritat. No era conscient i quan em van dir el teu 6 de títol vaig dir, ostres, que Déu-n'hi-do. Clar, que els últims 4 no hagi pogut estar i en tingui 6 és com, bueno, realment vaig començar de molt petita i tant de bo que en siguin uns quants més.
0: És la teva victòria més especial, Sara, de totes?
1: Sí, o sigui, bueno, la primera també va ser molt especial per mi, perquè a més va ser aquí a Barcelona i era com que estava a casa i era la primera vegada i no m'ho esperava. Però aquesta té un valor sentimental bastant més profund, crec, per tot el que va passar i sobretot per això, perquè crec que després de passar-ho malament ho valores tot molt i te n'adones i ets conscient de que les coses realment s'han de treballar. I així com el 2018, crec que va ser la primera vegada que vaig aconseguir-ho, no era tan conscient de tota la feina que havia darrere, no? Que em va venir una mica donat i va ser com una mica sorpresa i aquí és com, no, aquí m'ho ha hagut de currar, no? I per això jo crec que va tenir aquest pes especial.
0: Doncs Sara, estem molt contents aquí a la graderia del balcó de que t'hagis proclamat campiona d'Espanya aquest cap de setmana. Et volíem felicitar, així que l'enhorabona des dels micròfons de SER Catalunya i moltes gràcies per haver-nos també agafat aquesta trucada després d'aquest cap de setmana d'èxits.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres per convidar-me i res, tant de bo ens veiem.
0: I quan falten 4 minutets per les 9 de la nit, fem 2 apunts d'última hora a la graderia del balcó. Andrea de la Torre, què tal? Bona tarda.
2: Bona tarda, Núria.
0: El primer a l'Espanyol perquè José Salinas surt del club perico.
2: Sí, a lateral esquerre, suplent de Carlos Romero, jugarà cedit al Màlaga. L'operació contempla una opció de compra.
0: I a Itàlia, Andrea, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do la situació que hi ha a la selecció, eh?
2: Doncs sí, Núria. L'exfutbolista Andrea Pirlo finalment no serà seleccionador. Diu que es va assabentar ja la nit que ja no és candidat per la selecció italiana, una decisió que recau en el president de la federació, Giovanni Malagò, i que ha viscut amb gran amargor tota la polèmica generada al voltant de la seva candidatura. També defensa que la seva vinculació comercial amb una casa d'aposta russa no té cap rerefons polític. Segons apunta la Gazzetta dello Sport, la federació italiana ja treballa amb una alternativa que seria Thiago Motta, però no és l'única dimissió, ja que fa escassos minuts tant Maldini com Leonardo han anunciat la seva dimissió 16 dies després d'agafar el càrrec. Tot això mentre el president de la Federació Italiana seguia reunit amb representants de la mateixa federació. De fet, el president de la Sèrie A, Simonelli, després de sortir de la reunió, ha assegurat que s'han assabentat de les dimissions per televisió.
0: Mare meva, déu-n'hi-do la situació a la selecció italiana i aquí la graderia es va buidant. No Nosaltres ho deixem aquí. Tornem, com sempre, demà a 8:45 de la nit. L'actualitat esportiva, ja ho sabeu, a les 12 del migdia, el Què t'hi jugues. Ara us deixem amb Hora 25 i l'actualitat esportiva, com sempre, a 12:45 al Larguero. Gràcies per escoltar-nos. Fins demà.

0: Ser Catalunya Barcelona.
1: Aquests dies d'estiu, el llapis fa memòria.
2: Connectem les cançons del llapis de memòria de... Carme Forcadell, Enric Auqué, Paco Lobatón, Quim Masferrer, Bea Segura, Benjamín Prado, el Dani Mateo. Recuperem les millors converses d'aquesta temporada mentre ens preparem per la que ve.
0: Llapis de memòria. Vides amb música i lletra. Cada dia de 3 a 4 de la tarda amb Jordi Manau.
3: Sense treva, l'onada de calor que afecta... Catalunya.
4: La treva pactada entre les dues parts...
5: Els mercats reflecteixen una treva. L'Ibex ha tancat amb...
6: Els migdies d'aquest estiu, dona't un descans amb La Treva.
7: Ni som enemigues...
8: Ni estem en guerra.
9: Però som aquí per fer que el teu estiu sigui menys hostil.
6: Cada migdia, dona't treva amb La Treva. El programa de l'Aitana, l'Uri i l'Amparo. A la SER i SER Catalunya.
10: Apostem per una millor experiència d'àudio i vídeo. Aprofundim en els temes que t'interessen. Nova app de la cadena SER. Aparador. Un aparador amb més oferta de continguts personalitzables. Si no la tens encara, descarrega-te-la i selecciona SER Catalunya. Referents amb tu, també en l'àmbit digital.